0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Thank you.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: funny.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda a Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. Hi ha banda també un accident a la GI-634 a Jafre, provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els 4 espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia. Obrim per vacances.

Una època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumaven a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. I allà hi passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja, en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, anar a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que acaba a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, eh?, que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar, passar-se tot el dia a la platja simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després de dinar, una bona becaineta mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època, i a les tardes. Què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes, en què fa bon temps i ve de gust, doncs això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Just like we used to do. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos i, per tant, guanyar peluixos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu, i s'anava retrobant a l'apartament estiu rere estiu. I també, alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donaven un brosso de plàstic, sí, i després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, eh? Perquè d'estius, els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, ni que sonen a Nova Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema dels molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havia immortalitzat en la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic dels estius.

0: la cançó per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, què tal, com estàs?
0: Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui. Com
1: molt
0: estem?
1: Bé, molt bé. Sí. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
0: Sí.
1: Però moltes ganes. I a més amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic també, eh?
0: Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu, ens els deixaràs, sí? Perquè aquí ens despullem tots una miqueta, cada dia.
1: I tant.
0: Que acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
1: sí, exacte. Però bueno, jo després us ho explico també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs, una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però, a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una... O sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
0: Recordeu que podeu participar a través deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre a les 10 ens en farem a ressò una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbanya. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
1: No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
0: Vau conèixer un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu,
1: sí,
0: un munt de gent, no?
1: Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances. És a dir, que anirem coneixent de diferents persones al llarg de l'agost.
0: Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però a part tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem, quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu La Lleida que rinclona i la canten les Silvestres, una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses, no, que no venen de gust però que a vegades s'han de fer, però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens, però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que es porten des de l'Escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica. En tindrem més detalls. I en temps friki, en el Friki Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps. Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances, que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: I per ser mes d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, apams, de moment l'actualitat primer ens la porta Girona FM i en aquest cas saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut al programa. Vinga, comencem.
3: Gràcies.
0: Comencem explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
3: Ho vam fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Pro Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
4: Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys, doncs, que aquestes carreteres siguin segures, i això és, doncs, fent les obres que tant estem demanant. Doncs una, que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat, i bueno, és això, que sí, que sigui unes carreteres segures per la nostra gent, que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles, i senzillament vivim aquí.
3: Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegin maquinària treballant, no s'ho creuran.
0: Serra de Daró, que vas inventar una mica el nom, eh? Diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria i ofegada una dona de 74 anys, i això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les dues del migdia, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
3: Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
0: És l'actualitat de Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
5: serà
0: i veniu.
5: Seran dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
0: Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
5: Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
6: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més, perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara. S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies.
5: Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per la tensió als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
0: I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
5: I és que des d'avui la ronda de dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada sentit. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen pretensions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà de 340 metres sobre la infraestructura, en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
0: I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
5: La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar la operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar els passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
0: Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines, des de Cugat a Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
5: Cugat Mèdia, exacte.
0: Cugat Mèdia. No sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, eh? Vosaltres teniu de tot una
5: tenim
0: miqueta.
5: Tenim ràdio, tenim de tot.
0: Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
5: Gràcies, Núria.
0: Una abraçada. És això, eh? La informació des de les terres barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies a Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant d'incendis d'alta muntanya de Sanet, eh? En aquest cas de l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
7: Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la Vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que de moment l'origen més probable

0: afluència de visitants. Per ara, escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
1: Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
0: Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant doncs, que aquesta singularitat doncs, ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot el que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
1: Sens dubte tindrem més inputs sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti el dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emunt, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Núria, bon dia.
1: Vinga, la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Parlem d'ocupació hotelera, en aquest cas a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi nosaltres agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres d'ocupació similars als darrers anys, 95%, diuen.
2: Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
3: I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
2: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
1: Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
2: sí.
1: Eh?
2: Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
1: Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem a notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
2: Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furts durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos d'aturada de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
1: Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies que ens duen també l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
2: A tu.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec Ona la Torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif.

0: per decidir si hi havia una solució una mica més, més possible, eh? I una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques de DIF, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana ha passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica castellera que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi! Doncs analitzem el que ha donat de si aquest cap de setmana i destaquem sobretot el primer castell de Déu de l'any 2026 que se l'apunten els castellers de Vilafranca a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Diada poderosa dels Verds de Vilanova que clavaven el castell de Déu en primera ronda i que completaven l'actuació amb el 3 de 9 en folre i agulla, el 5 de 9 en folre i el pilar de 8 en folre i manilles. Una Diada de les Neus que va complir els objectius per les colles descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4-9 en folre per seguir apuntalant objectius de temporada. I Diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova, amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street, on la colla jove Siques de Valls descarregaven el 3-9 en folre com a millor castell abans de la Fira Agost. Els del carrer d'en Gasó desmuntaven el 5 de 8 però completaven el 4 de 8 i el pilar de 7 en folre. Qui també va escarregar castell de nou aquest cap de setmana va ser la colla vella de Siques de Valls en forma de doble compromís. En primer lloc, la colla vella descarregava el 4-9 en folre a Vilaseca, en una diada on també van plantar el 5 de 8 i el 7 de 8, i diumenge els del Portal Nou van tenir una accidentada diada a Vilarrodona, caient amb el 3 de 9 en folre, però això sí, van descarregar el 5 de 8. Finalment, molt remarcable i molt ressenyable el paper de les colles tarragorines. Els xiquets de Tarragona, a l'actuació de Vilaseca, es van anotar el segon 4-9 en folre de l'any, després d'un intent desmuntat, el 3 de 8 i el 7 de 8. I una altra colla que també ha deixat petjada aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, descarregant el seu primer 4 de 8 amb l'agulla als Pallaresos.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
2: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdal i importantíssima a la plaça del Blat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves de Siques de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per ambdues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extra i el 4 de 9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte, la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la colla jove de Tarragona, la colla jove Siques de Valls i els nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga de matinada i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents, amb una actuació diferent al calendari casteller, amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta diada de diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que fa al calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
2: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els Bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que enguany ha realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilarubí que corona la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els Bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa, a un acte improvisat, però també carregat de simbolisme per celebrar la Festa Major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels Bordegassos de Vilanova.
3: Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua, cada dia que hi ha un acte, la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir la diable, avui va de Bordegàs, demà l'Exhibició Falcons anirà de Falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent. Està cansat aquest home. Si tingués vida i tingués ulls, està cansat de vestir-se de diferents maneres.
2: I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
4: L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que, bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'Ona la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, el nou ben bé el cap de setmana, divendres, unes 100 persones es van concentrar a Roda de Barà, al Tarragonès. Protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barreres metàl·liques de 5 metres des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Anna Plaza, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bon dia, qui tens per aquí? Vau seguir de ben a prop la manifestació, suposo, no? La concentració.
5: Ho van seguir més directament els companys de Roda de Barà Ràdio, però sí, evidentment ens van fer ressò de la notícia, tenint en compte també que tenim veïns de Torredembarra que s'han mobilitzat. Per parlar-ne hem convidat en Lluís Vallell, que és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Baix a Mar, de Torredembarra, un barri que està tocat a les vies del tren i que precisament es veurà afectat per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
6: Hola, bon dia.
5: Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres. Quina valoració en feu? Com va anar?
6: Bé, sí que hi vam a ser-hi. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent, 100 persones, doncs, aproximadament, no és gaire afluència, i a més la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
5: D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixeu una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
6: Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, de que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat, doncs, està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs, tothom treballa, té família, té extraescolars, i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres, doncs, l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
5: També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
6: Bé, amb això, doncs, jo la lectura és sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya, i per altra part sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
5: Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us oposeu en aquestes pantalles, que s'ha de dir que Roda de Barà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
6: Sí, això efectivament és així, no te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant, és algo que és un mur que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és d'un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, per als vents, són tot inconvenients. I també, vista l'eficiència d'aquestes barreres, pel que diuen i pel que sembla, doncs deixen molt que desitjar.
5: Sí, per?
6: Doncs perquè hi ha zones en què hi ha un efecte rebot, que si no estan ben posades, les zones encara reboten cap als edificis del davant. Hi ha zones en què hi ha ponts i accessos que les barreres no hi poden ser, i allà surten com uns canals de soroll, de fressa, que impacten els veïns. Hi havia una senyora allí que explicava que abans ella mirava la tele sense barreres i quan passava un tren no havia de pujar el volum de la tele. I ara que hi ha les barreres, que és un cas d'aquest pas elevat o d'aquest pont, que allà no hi ha barreres, aquesta senyora no pot sentir la tele i ha de pujar el volum cada vegada que passa un tren.
5: Més enllà de l'impacte visual, també temeu que aquestes barreres, si s'arriben a instal·lar, perquè de moment n'hi ha a Roda de Barà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
6: Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Baixamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament, i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament. Els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino què passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres. Què passaria amb un accident d'aquests? Mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà i desmuntar barreres i això. L'estructura o l'infraestructura de les barreres és impressionant. Jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda, i està molt ben feta. Hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fet. És una obra molt ben feta físicament. Per tant, accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt, molt complicat.
5: Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat, concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una d'entre de les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
6: No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra, el projecte anterior, el que es va desestimar, sí que hi vaig tenir accés, i d'aquest actual jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
5: També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front comú, que mirarien de reunir-se amb Adif i amb la subdelegació del govern per intentar consensuar el projecte, però aquesta reunió encara no s'ha produït.
6: Em consta que sí, que els ajuntaments en certa forma estan mancomunats amb aquest problema, tots els ajuntaments afectats, i sí que es diu que hi ha una entrevista, una trobada demanada amb la subdelegada del govern de Tarragona, i que de moment no hi ha data fixada per això. Jo és un tema que no puc entendre, que polítics que estan al nostre servei, en aquest cas la subdelegada del govern de Tarragona, que quin és el problema per concedir una entrevista amb els alcaldes a curt termini, no anar-ho diluint i allargant en el temps, no ho entenc.
5: Aquest és un projecte que ha anat sortint sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
6: No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra i ja les han tombades totes. Vull dir, les han negat totes, les van denegat totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació, ni de diàleg, ni de replantejament d'altres possibles solucions.
5: Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
0: Sí, sí, volia preguntar-li a la Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després a l'estat espanyol, em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram d'instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no... En fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar, sobretot, quina alternativa doneu? Jo crec que vosaltres també heu investigat, no?, maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
6: Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, i en allà doncs, una empresa basca ens va explicar doncs, les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte, que són, fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent, que es col·loquen just al costat de les vies, que allà on s'origina el soroll. El soroll s'ha d'atacar, primer s'ha d'intentar que no es produeixi, si es produeix atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible perquè no entri en reverberacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan en el procés de que Adif homologui aquestes pantalles. I sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
0: Seria una bona solució per vosaltres?
6: Per nosaltres sí, per nosaltres, perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia. Els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
5: Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi ha anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
6: Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, Adif passa uns trens que porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per N errons d'envelliment, d'infraestructura, de robament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual amb els temps d'usos de pas dels propis trens es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
5: Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallell que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de temps a mercaderies. Moltes gràcies.
6: A vosaltres, gràcies per la ressò que esteu durant a tot aquest tema.
0: I moltes gràcies, Anna Plaza, companya, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
5: Fins la pròxima.
0: Fins la pròxima.
4: Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí, que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva i, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.

0: Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les tenim, no, les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
1: Hola, Núria, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, això és la cançó de l'estiu a Lleida, doncs?
1: Sí, a Lleida i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gaia Escué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Yeah.
1: Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta llei de Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
2: Mira, doncs hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida que ens agrada molt, que va sortir dels gitanos i que, bueno, al final l'hem acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no? Potser de coses...
1: Semblava negativa, no?
2: Sí,
1: la...
2: exacte, però al final ja si se n'han de riure de nosaltres ja ho fem nosaltres directament.
1: Això mateix. Però és una mena de jota garrotín? És una fusió? Què és exactament?
2: És una jota.
1: És una jota.
2: Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però... bueno, aquí també n'hi havia, i passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble de Quilleida, és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
1: Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què surti a fer el caragol, Arantxa.
3: Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que,
2: no sé.
3: Que és la que va fer la lletra.
2: No sé massa què és fer el caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
1: I ja està,
3: el sol,
1: eh?
3: Sí. El sol.
1: I fer-ho poquet a poquet.
0: Per què dieu això del caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
1: Bueno, a veure, clar, nosaltres amb les bosses del Prica sortíem a fer... Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25,
3: no
1: sabrà
3: què és el Prica. Sí, no sabrà de què parlem.
2: És el Prica?
1: El Prica és un supermercat enorme del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no?
3: Molt típic.
1: Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere la vida de l'estiu de Lleida... sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica i això queda reflectit a la cançó. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
3: Sí, sí, i tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues sortir a fer el caragol, no, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros allà amb els amics fent una barbacoa o el que sigui,
1: després de collir
3: fruita, sí.
1: O embossar. Hi ha un territori concretament que embossa els préssics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci malbé. Clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament rai. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera. Festiva.
2: Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
3: Sí. Sí, i sobretot també el que dèiem, no?, reivindicar lo Carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
2: pejorativa,
3: i
2: no?
3: Pejorativa, sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
0: A mi m'agrada molt m'encanta que hagin comptat amb la Glòria Rivera, que intueixo que és qui canta, no?, la Glòria Rivera, que aquí ens l'estimem molt, ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a cupletista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
2: Claro, molt bé. No,
0: pues ja
2: és que és un personatge
0: és un
2: que tenim aquí increïble i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
1: I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu?
3: Pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional. A través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
2: Sí,
3: estic dient tot el rato tradicional, però és que és el que fem.
2: I barregem també amb música actual. Sí.
3: Exacte, i per acostar una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI també i ens agraden altres tipus de música, llavors pues, ho barregem amb música més actual, bases electròniques...
1: I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
2: No, bàsicament el pandero, bàsicament perquè pandero. També és una mica reivindicatiu de que... Mira, ara el sentim. sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastanta... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
1: Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sí. Sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara. Em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però que a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
2: Sí.
1: Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web.
2: No,
1: Instagram, majoritàriament.
2: Sí,
0: per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes, d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes. Que a vegades pensem en festes majors i pensem, o en festivals, i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música.
1: I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
2: Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna a haver necessitats, no? De tornar, no sé, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
1: Mm-hmm. Que bé.
0: Digues, Laura, digues.
1: Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que sí. Puguin cantar una miqueteta o puguin escoltar-les una miqueteta.
0: Poden
1: no?
0: cantar en directe,
1: així...
0: però? Poden cantar en directe, s'animen? No.
2: Sí.
1: Podeu fer alguna coseta preciosa, que sí.
0: Ai, que xulo.
1: La faran segur. I per tant, com que jo... Tu manes, Núria?
0: No,
1: tenim una mica de temps,
0: Sí.
1: Sí,
0: tenim 3 minutets.
1: Doncs som-hi, noies.
2: Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó aquesta de la Llei de Carrer-en-Clona, perquè no som les tres i no podem fer la polifonia.
1: Clar, no hem parlat de que sou tres membres,
0: sí,
1: de
0: la Núria. La Laura pot...
1: Home, jo no, sí, podria.
2: T'animes,
1: no,
2: Laura?
1: Jo m'animaria, però no ho podré fer també.
2: Igual ho hauríem d'haver provat abans.
1: Exacte.
2: Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta Llei de Carrer-en-Clona i que diuen tots els tòpics del carrer-en-clonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, començo jo? Sí? Primer parlo molt de la fruita, A veure, molts tipus de fruita. De Sant

0: Ei, super! Escolta'm, gallina de piel una mica que es diu aquí, eh? Perquè jo no sé com tenen la pell a Tarragona, però aquí som Pink Ladies i som no som blanquilles, eh?
1: M'agradat això de Pink Ladies.
0: Núria, què? Núria, què?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí reivindicant. Sí, molt bé. Molt bé.
2: Doncs escolteu-me, us volia preguntar per la presó de Lleida. Hi ha un tema que es diu la presó de Lleida, que si us sembla així, com de fons l'anem posant? De què va això, xiques?
0: És una d'aquelles hit, que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
3: A vegades no sabem ni de què va, eh? Sí. Quedem amb la primera estrofa.
0: És veritat que a vegades penso que nosaltres, ai, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
3: Doncs això, déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
0: Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
3: Bueno, és que aquestes històries, els romansos, les balades, explicaven històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones, també com perquè era una manera, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no ho sé, sí. I a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
2: Doncs ens quedem escoltant La presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes, i ens quedem amb les Silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem amb bona música i bona companyia.
0: Adéu, Laura. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Arrels. L'estiga 12, vaig mirar molt de triar-les. Hi ha una d'inventada.
2: Hola, sóc l'Anna Morgades Valldosera, coordinadora de podcast de la xarxa i codirectora de Rondalles de Catalunya, juntament amb l'Ivan López. Rondalles de Catalunya és un podcast que reedita en versió àudio, un llibre mític de l'Albert Gené que es va publicar l'any 75 i que ja no es troba a les llibreries. Qui escolteu de fons és el mateix Gené, parlant de les 12 històries d'aquest llibre, unes històries que van marcar moltes infanteses a Catalunya, entre elles la meva. I el projecte va néixer precisament d'aquí, de la necessitat de molts boomers de recuperar aquelles pàgines que ens van fascinar, amb bruixes que feien encanteris, gegants que et perseguien muntanyes enllà i reis malvats que, si et despistaves, et deixaven sense cap. Una rondalla, de fet, no seria una rondalla si no té un punt gore, oi? Rondalles de Catalunya, el podcast, és un exercici de recuperació de memòria i alhora també una manera d'homenatjar un gran home, plan diria un homenot, com és l'Albert Gené. Dirigint la revista Cavall Fort o amb el Sergi Grapes, el Lucky Luke, els Barrufets o les mateixes rondalles, l'Albert porta tota la vida empenyent perquè els nens d'aquest país gaudeixin llegint i ho facin en català. A ell li vam dedicar sencer el Premi Radio Associació que una setantena de ràdios de la xarxa vam rebre per les rondalles com a millor programa de ràdio local. Rondalles de Catalunya, com deia, és fruit de la col·laboració de molts professionals de les ràdios locals, narrant, posant veu a personatges o, i aquí he de fer una parada especial, fent-ne un disseny sonor deliciós. Cada tècnic, amb el seu estil i des de la seva emissora, ha fet que totes les històries tinguin una personalitat pròpia. Uns cracs, vaja. I a més, com que l'homenatge de l'Albert ben bé s'ho valia, tenim una llista de VIPs que s'hi van tirar de cap quan els hi vam demanar d'actuar. I no només parlem de professionals de la cosa com el Jordi Bosch, el Cesc Casanovas, el Josep Maria Pou, la Vicky Peña o el Sergi López. També el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, i l'aleshores presidenta del Conca, la Vinyet Panyella. La llista, però, és més llarga. Músics com l'Anaïs Vila, l'Anna Roig, la Judit Nederman i l'Arnau Tordera, humoristes com l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau, la Neus Rossell, el Jair Domínguez i en Peyu, comunicadors com el Joan Pau Inarejos, la Jessica del Moral, el Miquel Calçada o el Carles Porta, que per una vegada és la víctima del crim. Abans d'acomiadar-me, deixeu-me escombrar cap a casa i parlar-vos de la xarxa Més, la plataforma de les teles i de les ràdios locals. Allà hi teniu el Territori Podcast, un espai on podeu trobar les rondalles i molts altres productes de primera divisió que es fan des de la proximitat, des de les ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
5: Un, dos...

0: Fantàstic escoltar els Blaumut amb aquesta hora del matí, bé, i a tota hora, de fet, eh? A més, amb aquest tema, pa amb oli i sal. És un menjar d'aquells que també tenen reminiscències d'estiu. Sí, sí. Aina Barbany, bon dia de nou des de Cardedeu.
1: Bon dia de nou, bon dia. Què tal?
0: Bé, tu pa amb oli i sal, sí? Aquest esmorzar o berenar tan típic, sí?
1: Sí, a mi m'encanta el pa amb oli i sal i també m'encanta Blaumut. O sigui que...
0: Doncs estem d'acord. Escolta, saps que un menjar de quan jo era petita i abans, berenar molt tradicional, però més d'hivern, que se'ls donava als nens, era pa amb vi i sucre.
1: Ostres,
0: tremendo,
1: saps que això,
0: tremendo.
1: La meva mare m'ho va dir alguna vegada i la veritat és que em va xocar bastant al principi, sí, però sí. He de dir que m'animaria a provar-ho, eh?
0: Jo, home, amb aquestes edats que tenim ara ja podem, eh? Però és que abans se'ls donava als peques, sí, sí.
1: Ostres,
0: més
1: aviat
0: a l'hivern. Sí, sí. Bueno, costums. Ai, Aina, què diuen els oients sobre els seus records d'infantesa d'estiu?
1: Doncs mira, hem rebut diverses cosetes, vale? L'Estela ens diu a través de xarxes que cada estiu marxa a un poble ben petit on hi té els millors records de la seva infància. Clar. Llavors també tenim a la Marta, que diu que un record o una tradició que té és sortir a banyar-se amb la pluja d'una tempesta d'estiu.
0: Oh, que xulo!
1: Que això és molt xulo, això, eh? Sí. La veritat.
0: És aquella pluja que no et sap greu que et mulli, no?
1: Sí, exacte, sí, perquè d'altra manera potser molesta una mica, no? El xirimidi aquest que va caient, però bueno, així amb l'aigua i la piscina o inclús al mar, doncs pot estar bé.
0: Sí, i tant.
1: Doncs també tenim una tradició, en aquest cas, molt especial, que si volem la podem escoltar.
0: Vinga.
1: I és de la Maria, vale?
0: Vinga.
2: Bon dia, Obert, per vacances.
0: Hola, Maria.
2: Bueno, avui la cosa va de tradicions i jo tinc una molt, molt instaurada des de fa ja 7 anys, que és que cada estiu faig un tram o alguna part del Camí de Santiago, del Camí de Sant Jaume.
1: Molt xulo.
2: I aquest any no podia ser menys, així que ara mateix estem a l'aeroport de Barcelona, a punt d'agafar un vol cap a Vigo i des d'allà anar cap a la frontera amb Portugal, des d'on començarem demà dimarts la nostra primera etapa. A més, aquest any és molt especial perquè repeteixo el mateix recorregut que vaig fer la primera vegada, ara fa 7 anys, però aquest cop amb el meu fill, que en aquell moment tenia només 7 anyets i ja em va dir llavors, jo un dia el voldré fer amb tu, així que aquest any anem els dos junts.
1: És xulo.
2: Tornem a repetir aquelles passes de fa 7 anys, així que d'alguna manera aquest any es tanca un cicle.
0: Ai, que xulo,
2: clar.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que molt xulo.
0: Anava a dir, clar, amb 7 anys ja se l'haurà fet tot, doncs ara torna a començar, eh? Ara comença des de Portugal.
1: Jo la conec i li agrada molt i sempre està a tope, o sigui
0: que... Diuen que és místic, fer el Camino de Santiago, jo ho tinc pendent a la vida.
1: Aina,
0: tu també, doncs vinga, quan s'acabi l'Obert, que no hi haurà tanta gent, perquè ara em sembla... Mira, quan torni la Maria li preguntarem si ja has trobat molta gent, eh? Perquè suposo que depèn del tram, potser en el seu tram no n'hi ha tanta gent, però es veu que ara l'estiu s'omple fins a punts
1: bastant...
0: problemàtics. Sí.
1: Sí, sí. Tenim temps per un altre?
0: Vinga, sí.
1: Mira, aquesta em resulta molt familiar. A veure tu què et sembla.
3: Ah, Maria, gent de bé, sóc en Ramon Rodregós i Malandric, de Puigfront 2 de la Sèquia, a mig camí entre Montsià i Pla de l'Estany. I una de les tradicions familiars que no pot mancar l'estiu és fer una partideta de petanca amb les amistats quan el sol es comença a mainar en la seva fortó, tot berenant pa amb vi i sucre com fora mainada. És una cosa que ens agrada...
4: Enric, què fas amb aquesta veu?
3: Calla, que m'escolten, que veuran que sóc jo. Doncs això, mitja vida tu. Apa, adéu-siau, salut i revolució.
1: Em sembla que hi ha algú que té una mica de nostàlgia del programa.
0: Mare de Déu, que se'ns han infiltrat.
1: Ai, et sona la veu?
0: Ramon, bueno, al començament no, pensava aquesta gent no sé, que ens escolten, aquests oients tenen una veu curiosa i estranya, però sí. Després he sentit algun nom per aquí familiar, no sé, eh?
1: Sí,
0: no sé si em fa por, si em fa il·lusió, no sé què em fa. En tot bueno, la partida de petanca, deia el Ramon.
1: Sí.
0: El Ramon no
1: sí,
0: li ha pillat
1: sí.
0: El cognom. Bueno, Ramon, torna'ns a trucar si vols quan vulguis, a trucar o a ja deixar els Instagrams. Per l'edat que té el Ramon, trobo que s'apanya molt bé amb l'Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, molt espavilat, la veritat,
0: sí.
1: I tant.
0: Bueno, la petanca també és un clàssic dels estius, tots aquests jocs
1: sí,
0: més tradicionals.
1: Sí.
0: Aina, tornem a connectar a vora les 11?
1: Perfecte, aquí estarem.
0: Vinga, els Blaumut ja han acabat, ja han marxat, ja han recollit tots els trastos. Posem-los una miqueta de fons, Lluís, si els tens a mà. Vinga, que ens agrada molt a l'Aina i a mi. Aina, fins ara.
1: Fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: Abans de les 11 abans de tancar programa, el que farem serà acabar de recollir aquests records familiars que ens podeu aportar, records familiars o no, records en general de les vostres vacances, d'aquella rutina de vacances, no?, que s'acaba convertint en un hàbit i que identifiques l'estiu, el relaciones amb allò. Però, si voleu més idees o més vivències, hem encarregat un reportatge també de tradicions familiars de l'estiu que ens la porta Ràdio Tordera, concretament la companya Clàudia Icart.
5: L'aniversari el 12 de setembre de la meva neboda.
6: Toda la família se reúne en casa de l'abuela.
7: La pujada al carrer Més.
8: Llogar patinet a la platja.
9: El dinar de festa major.
10: Com hem pogut escoltar, les respostes són molt diverses i encara que semblin simples activitats, són tradicions que moltes famílies porten fent durant molts anys. En el reportatge d'avui ens centrarem en les tradicions familiars que es fan a l'estiu. Segons el diccionari, la paraula tradició es defineix com un costum que ha prevalgut de generació en generació. Més enllà de la definició, les tradicions són importants perquè uneixen persones per crear moments, ja siguin en família o amb amics. Les tradicions tenen la peculiaritat que creen il·lusió i expectació de que arribi el dia, encara que sàpigues que l'any que ve tornaràs a repetir-ho. No totes les tradicions neixen de costums molt antics, ja que poden començar espontàniament i amb els anys acaba formant una gran part de les famílies. L'estiu ajuda que les tradicions prenguin força. Això és gràcies a les vacances. Aquestes permeten que moltes famílies disposin de més temps per estar juntes i recuperin costums que durant la resta de l'any són més difícils de mantenir. A més, el bon temps i els dies llargs fan que moltes d'aquestes tradicions es puguin fer a l'aire lliure i allargar-se fins que es vulgui. És cert que les tradicions evolucionen a mesura que passa el temps i canvien d'una generació a l'altra. Tot i això, l'essència segueix sent la mateixa, compartir temps de qualitat amb la família i crear records que, any rere any, continuen unint a les persones. Des d'un dinar familiar, fins a una escapada, unes vacances o fins i tot una festa major, qualsevol activitat pot acabar convertint-se en una tradició. Parlant de la festa major, la Carme i la Meli expliquen com les seves tradicions familiars de l'estiu més importants tenen a veure amb aquesta.
7: La pujada al carrer Més, dels nens i més grans, que és tota una tradició al poble, i llavors també, doncs, que cooperi algú de la família és important. I en el seu cas hi va haver-hi un de molt important que va córrer, que era el meu fill, quan era petit. I això, pues, ja va ser també la tradició amb la família, que va continuar pues, molt més anys, que fa moltíssima il·lusió veure'ls com corren uns i els altres.
10: Com bé diu la Meli, cada any, el 24 d'agost, per la Festa Major de Tordera, es fa la cursa del cos. Consisteix en córrer una de les pujades més fortes del poble. És una activitat que moltes famílies agafen com a tradició, com és el cas de la Meli.
7: Una altra cosa que ens agrada moltíssim a la família, que és les habaneres. Les habaneres són indiscutiblement el dia, per mi personalment també, un dels més commemoratius de la Festa Major, perquè tinc uns records molt impressionants i m'agrada moltíssim.
10: I com no, les habaneres també són una activitat que s'agafen com a tradició per anar a escoltar amb tota la família. I la tradició de la Carme, encara que no coincideixi amb la data exacta de la Festa Major, ella i la seva família continuen amb una de les tradicions més típiques, els grans àpats en família.
9: I en quant al dinar, el dinar no sempre pot ser el 24, perquè la família treballen molts perquè no viuen a Tordera. Llavors sempre busquem un dia i ja diem, és el dinar de Festa Major.
10: Canvien completament de tradicions. Antoni agafa una tradició que tothom la té, però que pot decidir si celebrar-la o no. En el seu cas, sí que la celebren i ho fan en gran.
5: L'estiu s'acaba el 21 de setembre i el dia 12 tinc la sort que va néixer la meva neboda i el que fem és una gran festa, una festassa grossa, perquè ella estigui contenta i estigui bé. i atès que es porta molt bé amb els deures, doncs té bons regals. Sí, una mica per motivar-la a que segueixi amb aquesta canya que ens ha tret excel·lents de matemàtiques, de medi i de medi natural i tot això.
10: De la tradició de l'aniversari passem a una tradició passada per aigua. L'Albert ens explica una activitat que porta fent durant anys amb la família.
8: És una tradició familiar que fem bastant de temps i és que, bueno, llogar un patinet val bastant diners, o sempre hi ha coses que els nens demanen de llogar una cosa o caiacs o no sé què, no sé quantos, i a més vas com molt separant, no? I des de que són petits, els nens, pues, anem tots quatre, lloguem un patinet, que cada any val molts diners, però, bueno, ho fem molt, és una activitat divertida, i lloguem un patinet d'aquests que vas pedalant i vas voltant, no? Llavors sí que hem anat canviant de platja, hem anat en platges diferents, però últimament sí que ja més o menys hem estabilitzat la ruta i lloguem un patinet a la Cala Sant Francesc de Blanes, que es diu Cala Bona, i llavors d'allà sortim d'aquella cala i anem navegant pels voltants de la roca i anem a parar amb una altra cala que es diu Staforcanera, que és una cala que no té accés, o sigui, no s'hi pot anar ni a peu ni de cap de les maneres perquè és una cala que està tancada i que a més està en un lloc que és un lloc molt privilegiat, perquè hi ha el monestir de Blanes, que està en una banda, i a l'altra banda hi ha els jardins de Mari Murtra, que té una mena de mirador on m'han explicat gent d'aquest jardí botànic que hi ha gent que ve de la Xina a Barcelona, visiten la Sagrada Família, agafen un taxi, venen en aquests jardins de Blanes fins a posar-se en aquest mirador per fer-se la fotografia, perquè es veu que un influencer d'allà va fer-se la foto. Doncs tot això ho veiem amb el patinet, no? I pel camí, doncs, bueno, ens parem, ens banyem, mengem, bevem, i ho fem un cop l'estiu, això també, eh? No, procurem no abusar d'aquesta tradició perquè no perdi l'encant. I no et sabria dir quants anys fa que la fem, però, vaja, més de 10, segur.
10: I per últim, però no menys important, la tradició d'en David. Segur que aquesta ens ressona molt de nosaltres, ja que avui en dia és molt freqüent que cada membre de la família visqui per separat. Tot i així, l'estiu i aquesta tradició fan que tota la família es torni a reunir.
6: La família que vive en diferentes ciudades, no solo del país, sino en general, se reúne y llegamos a la casa de la abuela, que es el núcleo como principal y el vínculo que nos, de alguna manera, que nos mantiene unidos. Y allí se preparan platos típicos, postres en general, y pasamos un verano en familia, compartiendo no solamente estos platos tradicionales, sino también juegos de mesa y actividades familiares como ir a la piscina, a la playa, contarnos historias, volver a recordar momentos que hemos pasado juntos y en general celebración con música y comida y mucha unión familiar.
10: Us he enganyat, l'última tradició no era la d'en David, és la meva. La meva tradició familiar que faig a l'estiu és una sortida d'un parell de dies o tres a llocs de Catalunya que cap dels membres de la família hem estat. No és gaire difícil triar el destí perquè no tenim masses oportunitats per anar de vacances, però durant aquells dies ens relaxem, parlem, compartim moments i, sobretot, creem molts records que duraran per sempre. Hi ha un dit que diu que l'important no és el destí, sinó la companyia, i nosaltres ens ho apliquem a la perfecció. Al llarg d'aquest reportatge hem conegut diferents tradicions que es fan en família al llarg de l'estiu. I hem pogut veure que totes comparteixen alguns d'aquests objectius. Gaudir del temps junts, crear moments especials i enfortir els vincles familiars. Cap de les tradicions que hem explicat és igual, i precisament aquesta és la seva gràcia, que cada família creï les seves pròpies tradicions i les gaudeixi a la seva manera. A més, com hem explicat abans, l'estiu és el moment ideal per començar noves tradicions, compartir temps de qualitat i viure experiències que acabaran convertint-se en records inolvidables. Les tradicions sovint s'associen al passat, però també són una manera de construir el futur. Els records que creem avui poden convertir-se demà en tradicions que les pròximes generacions continuaran mantenint vives.
0: Doncs era el reportatge sobre tradicions familiars a l'estiu que ens ha ofert la Clàudia Icar des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Vinga, va, que ja passen gairebé 20 minuts de les 10 i avui hem de saber on és i què fa el Manel Ferrer. Perquè si durant tot el mes de juliol la vam estar buscant, per tot el... més o menys tot el camp de Tarragona, no, però vaja, pels voltants d'Altafulla vam estar buscant l'Eduard Virgili, ara ens anem al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, què tal, com estàs, Núria? I
0: un
11: bon dia
0: goig.
11: A Catalunya.
0: A Catalunya, un goig saludar-te, Manel, durant tot el mes d'agost, i saber per on pares.
11: Doncs escolta'm, mira, avui, no sé, Núria, et faig aquesta primera pregunta. Sí. Eres bona amb el tema deures d'estiu que aplicaves?
0: Jo hi he estat pensant, és que jo no en tenia de deures d'estiu masses, perquè tampoc hi havia aquells quadernets, que ara hi ha mil quadernets de vacances, que encara que no tinguis deures, sí, sí, tu compres un quadern i xales, no? No en tenia masses jo de deures. Tu en feies, tu en feies molts o què?
11: Jo t'haig de dir que em costava una mica, preferia l'estiu doncs, a la piscina, a la platja i gaudir una mica més del temps lliure, és veritat, però que a casa em posaven a ratlla i s'havien de fer aquests deures. I avui justament, Núria, on hem vingut és a l'Acadèmia Quo Vadis de Mar per parlar amb el seu responsable, l'Albert Cantó, que ja saludem. Albert, com estàs?
12: Hola, bon dia.
11: Escolta, anem a resoldre aquest dubte que ens deia ara la nostra companya.

0: perquè esteu de vacances aquestes setmanes. Aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven, doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
1: Sobretot la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres el nostre negoci sobretot diferenciem entre tres blocs: el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa gairebé 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordeu vosaltres,
2: no,
1: però existien,
2: veritat?
1: Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina, que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
0: I és el que això no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè clar, 4, 5, i sí, potser sí. N'hi ha 10, home, no ho sé.
1: Jo personalment tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existirà, que els hi costa treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt, com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que al no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, i va fluix en mates i en català, doncs sí, perquè no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català, perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre, però, i les que veuen també una mica com va el sistema.
2: I les que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, eh? Jo no podria, de segons quines matèries.
1: Sí, exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-vos-hi vosaltres feina, perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi ha PEM, perquè que possiblement pot llapar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covadis, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre sí que hi ha més una feina guiada, no? I continuada. Aleshores sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això perfecte, però a l'estiu això, a l'haver-hi allà no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica tot aquest bloc de gent, no?
0: Clar. Això és el que et pregunto justament a Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, al Cuo Vadis en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com s'hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi lío, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
1: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. i si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria, o si no en posem. Avui en dia tenim la gran sort que tenim internet, tothom té accés a internet. Si no

0: No tens accés a internet, tens disposes de biblioteques que tens accés a internet, tens la intel·ligència artificial que si, no, si et perds una mica en el món de la, dels centres de suport o del món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon, o sigui, no és un problema això, però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot, són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances, com no han de tenir temps a fer una hora al dia res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
1: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares sí. M'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
0: Sí, la veritat és que estem molt agraïts, crec que la feina que estem fent des de ja fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí no, nosaltres no volem a ningú castigat ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia, no? Vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. Jo suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims en les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors i saben que, sobretot, quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de 6è de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba a 4è d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. I jo, paral·lelament, que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
1: Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem sí. també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, al batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després a l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
0: La veritat és que no s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys. Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida i després n'he tingut moltes altres, però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I en canvi l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra i millor que el de Bilbao. No quadra. Si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és i es nota i l'alumnat pateix perquè pateix, ara és o no. I a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè costa molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. I dius, com pot ser? Se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores perquè s'han d'examinar.
1: Clar. Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
2: Una miqueta, 4 hores, sí. Tela.
1: 4 hores, sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
0: Bueno, l'institut en fan 6, aleshores.
2: Sí, clar.
0: Al cap i a la fi...
1: Vist així, està bé, està bé.
0: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... que tens... aquí sí que tens, que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
1: Ja doncs mira, un bon missatge, Núria, per acabar, que si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
2: Uf... No ho sé, jo sí que recordo, arran d'aquesta entrevista, ara m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, sí, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana fent les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
1: Molt bé, molt bé.
2: I a tu, i a tu?
1: A tu per acabar, sí. La meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
0: Sí, sí. És l'assignatura, amb diferència, la més demandada.
1: Yeah.
0: També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres... Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona.
2: Sí,
0: però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques Innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des d'una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'Innovamat aquest, perquè clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
1: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
2: Molt bé, i moltíssimes gràcies, Manel. Una abraçada forta.
1: Que vagi molt
2: forta.
1: Bé, fins demà. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu. El Manel Ferrer, que el recuperarem des de Premià Mèdia, connectarem amb ell cada dia vora un quart d'11 del matí. Ai, que ens passa la jornada, ens passen les dues hores de programa i hem d'anar fent via, perquè ara em ve de gust. Mira, des de Premià me'n vaig una miqueta bastant més amunt, cap a l'Escala. Allà ens ofereixen un altre capítol d'aquest podcast que es diu Mar a Mar, que ens fa descobrir la nostra mar des de diferents punts de vista. Avui parlem d'arqueologia subaquàtica, de la importància que té aquest patrimoni que està submergit, i ho fem amb l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli, i parla la nostra companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Rugeli Mauri.
5: L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva. I ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials. No els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar. I, de fet, el mateix any publica un article que es diu Pescader Àmfores, on doncs, descriu, intenta fer doncs, aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
4: En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar a la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
5: En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaria en un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, George Bass, que doncs veu que és més fàcil ensenyar doncs arqueòlegs a bussejar que bussos a ser arqueòlegs. Ja comença realment doncs a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre doncs sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
4: Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
5: Influeix, doncs, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no en cal, la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens. Vivim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
4: Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que en jaciments que es troben a més de 45 metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25 minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
5: Treballem amb una mena d'aspiradors, que el que fan és succionen, xuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, descobertes, les netegem, les marquem, i després es fa tot el registre. Ara ja sempre pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa en dibuix manual.
4: Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
5: La Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic o a nivell de socialització, de musealització, i només pots estudiar fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre i quan estigui protegit.
4: I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha favorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
5: Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs són molt rars.
4: En aquest sentit, les restes que s'extreuen per estudiar fora de l'aigua o museïtzar-les han de mantenir-se submergides fins que arriben al laboratori, on els restauradors les sotmeten a un llarg procés de conservació per tal que no es malmetin.
5: Si, per exemple, és ceràmica, la ceràmica el que es fa és dessalar-la, perquè si ve d'aquest context marítim, doncs l'aigua de mar ha anat penetrant, la sal ha anat penetrant dintre de la pasta de la ceràmica. Si jo la deixo secar sense dessalar-la, la sal incrementa el volum i el que fa és que doncs, desfà de gran aquesta ceràmica. Llavors hi ha altres materials més complexes, com per exemple tot allò orgànic. Posem l'exemple de la fusta, es fa el mateix procés. Sempre es manté amb aigua perquè si no pateix una degradació rapidíssima, d'un dia per l'altre la podem perdre, es dessala i llavors el que es fa és un cop dessalada, es fa una impregnació amb una cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem en una màquina específica que es diu el liofilitzador i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid. I llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
4: El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
5: El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cultura, ens expliquen doncs, moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar, per exemple, en hàbitats. A l'Estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític dels 5.300 abans de Crist, però també es poden excavar doncs, ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar doncs, totes aquelles restes que en un moment donat van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
4: Un dels jaciments subaquàtics que destaquen el litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
5: És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist que és un jaciment excepcional a la nostra costa, a la costa catalana, perquè conserva no només la fusta del vaixell, sinó també les àmfores del carregament. Porta un carregament d'àmfores bètiques, del que seria Andalusia, àmfores que transporten doncs, peix en salaó i salsa de peix, i surt d'un port d'Andalusia i va segurament cap a un port del sud de França. Documentem, excavem aquells materials que formen el carregament, però també la fusta del vaixell. Podem estudiar doncs, com està fet l'arquitectura naval i després també materials vinculats amb la tripulació i amb la vida a bord.
4: Trobar un derelicte com el de les Illes Formigues té una rellevància excepcional, perquè la majoria han patit espoli o destrosses a causa de l'acció humana, les construccions i també de l'erosió natural, que provoquen sobretot els temporals.
5: No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat doncs, la mateixa erosió natural. Estem veient ara doncs, que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden doncs, posar en risc aquests jaciments, a vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc doncs, tot aquest patrimoni per protegir-los perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta doncs, una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
4: Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala.
2: Amb Ona Vilà, amb la companya Ona Vilà de Ràdio L'Escala. Interessantíssim aquest podcast sobre arqueologia subaquàtica submarina, però també a vegades subaquàtica, no? Perquè a vegades també s'utilitza per fer excavacions sota dels llacs, per exemple. Vinga, que seguim endavant. Us imagineu com seria viure milers d'anys, però només vosaltres, la gent del vostre voltant, no? Aquest és el cas de la protagonista del manga i anime que avui descobrirem de la mà d'en Dani i la Mercè des de Ràdio Vilafant. Avui el Freaky Time d'estiu ens parla sobre el temps, ens parla sobre Freiren.
6: Freaky Time d'estiu.

0: Si fóssiu quasi immortals, li donaríeu importància als petits moments, com per exemple una conversa de 10 minuts o la gravació d'un podcast com aquest? Aquesta és la pregunta que ens planteja la història de la qual us parlarem avui, Frieren. Dani, avui al Freaky Time d'estiu parlarem de fantasia, però no de dracs, màgia i grans batalles, que també, sinó que parlarem d'un anime que utilitza tot això per explicar-nos una cosa molt quotidiana, el valor que li donem al temps i com aprenem a acomiadar-nos dels qui estimem. Estàs d'acord que Frieren ens parla de tot això?
1: Sí, totalment. La història que us portem és una història de fantasia, on hi trobem doncs, elfs, nans, hi ha màgia, hi ha guerrers, hi ha fantasia. La protagonista, Frieren, és un elfa que porta més de 1.400 o 1.500 anys visquent i explica que el temps no passa igual per tothom i ella el viu d'una manera diferent.
0: Clar, la gràcia és veure la diferència entre la seva longevitat i el poc temps que vivim els éssers humans en comparació a ella. Sense drama, veiem el penediment precisament de Frieren, de la protagonista, pel fet de pensar que sempre tindrà tot el temps del món amb els seus amics, no? Que a més són humans, i deixa les coses per l'endemà. És un anime que a més ens fa diferents salts temporals, i no sé si tu creus que això pot arribar a fer-nos perdre una mica en la història, el fet de que vagi endavant i endarrere. Com ho veus tu, això?
1: No, és part de la gràcia que té el veure com viu el principi de la història amb uns companys, i que segons passa el temps alguns d'aquests companys doncs, els ha perd pel temps, i com viu i això la canvia una nova aventura amb uns nous companys i li fa reviure doncs, aquells moments que va viure en el passat i ara els recorda d'una manera diferent.
0: A més, potser podem veure a mesura que passa el temps que li dona valor no tant a les coses viscudes, sinó a les petites coses, com per exemple una conversa, una mirada, un regal, una promesa, no? Veiem aquestes petites coses i veiem com n'és d'important per ella la memòria i els records viscuts, ja que, clar, quan algú marxa ens queden precisament els records, i veiem com la protagonista en va creant de nous, però aprenent dels que ja ha viscut, no? Quan està, diguéssim, entre cometes, en el present, veiem com ho afronta de manera diferent, que potser viu les coses amb més intensitat o intenta disfrutar més el moment, pensant en que no pot deixar les coses per l'endemà. No sé si creus que doncs això, no? Que precisament la Frieren viu les coses d'una altra manera precisament per la seva longevitat.
1: Sí, ella veiem que ho viu tot molt diferent, no? Com més pausat, com sense tanta pressa, perquè com que ella viu tant de temps, és pràcticament immortal, doncs veiem que, per exemple, hi ha moments on t'arriba a un poblat i ella no té cap pressa i diu, doncs ara aquí ens estarem 3 anys. Clar, el pas del temps pels mortals, pels humans, és molt diferent a com ho viu, ella i el pes que li dona algunes coses a ella. En canvi, en els humans clar, ho han de viure d'una manera molt diferent, i això ella, doncs, aquest és el contrapunt que veiem durant tota la història.
0: I a part de tot això que estem parlant, no?, del pas del temps, una de les grans, perquè potser algú dirà, ostres, quin rotllo, no? I a més, si és una sèrie un anime tan pausat, no és ben un rotllo, perquè té la gràcia d'una protagonista amb unes característiques que la fan especial, no? A part d'aquesta longevitat, doncs té un caràcter molt peculiar, no? No creus que aquesta és la gràcia?
1: Sí, aviam, no té l'estructura d'un shonen d'acció com a tal. Poder sí que és una mica més pausat, però no es fa avorrit. Hi ha acció, hi ha moments d'acció, hi ha moments d'emoció, però com dic, et fa molt veure com el pas del temps es viu de diferents maneres.
0: Doncs si us entren ganes de conèixer aquesta elfa, la Frieren, podeu llegir el manga, que el trobareu editat a Norma Editorial, o bé podeu veure l'anime, que a més ja teniu dues temporades a Crunchyroll. Tu, Dani, què faries si poguessis viure tant de temps com la Frieren?
1: Ostres, no ho sé, no ho he pensat mai. No sé què faria. No sé si faria com ella i deixar coses per... Bueno, no tinc pressa a fer-les o no ho sé.
0: Jo tampoc m'he plantejat, la veritat. Potser no viurem 1.000 anys com ella, però nosaltres podem decidir, precisament, com que som humans i vivim un temps més curt, podríem dir, que aquesta elfa quasi immortal, doncs podem decidir què fem amb el nostre temps, poder decidir... És la màgia que fa gran, no?, que ens regala aquesta història de Frieren. I el temps, evidentment, a vegades s'acaba, i a la ràdio encara més, i hem arribat al final d'aquest Freaky Time d'estiu. Nosaltres som...
1: En Dani.
0: I la Mercè. I en el proper programa seguirem el viatge pel món del manga i l'anime, i ens trobem a la propera.
1: Adéu.
2: Són la Mercè Mainé i el Dani Garrido, són els companys de Ràdio Vilafant que ens porten aquest Freaky Time d'estiu avui parlant sobre Frieren. Vinga, va, que anem tancant programa ara sí, abans de marxar, però encara que sigui dilluns, sapigueu que hi ha moltes activitats per fer arreu de Catalunya. I totes elles les té la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia. Lídia Puerto, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ai, que havia perdut el guió i no sabia com donar-te pas. Ara ja el tinc. Vinga, festa major a Caldes de Malavella.
3: Sí, senyora. Doncs el poble, la ciutat, depèn de la vila, no? Sí. Viu la seva festa major, que acaba demà, dia 4 d'agost, però hi ha activitats avui encara, que han començat avui amb una festa aquàtica i inflables a la piscina municipal. I a la tarda doncs hi haurà una festa holi, aquestes festes que hi ha de pols, tan famoses que li agrada sí. anar a la gent jove, com si jo fos aquí una persona de 50 anys.
2: Ara t'anava a dir, Lídia, que tu no li fas un lleig, no?, una festa holi de colors.
3: Divertida.
2: De colors, sí.
3: Sí, jo ho veia quan era una mica més petita, però sí, continuen sent molt divertides. I per si a algú no li interessa la festa Hollywood que no es vol embrutar, a la mateixa hora l'orquestra Meravella oferirà també un concert a l'embalat del lloc i a la nit doncs, hi haurà un sopar informal que serà un entrepà i una begudeta a 4 euros.
2: Molt
3: tot
2: bé.
3: Molt casolà.
2: Sí, sí, i molt pròxim, molt xulo. És que jo crec que Caldes de Malavella ho té, això, eh? Que, no sé, té un punt de proximitat molt, molt bonic. Vinga, qualsevol excusa és bona per anar cap allà. Festa major avui i demà, pel que ens diu la Lídia. I mira, ara ens quedem ben a propet de casa. Anem a Altafulla, que tenim un festival molt xulo.
3: Sí, tenim el Festival Internacional de Música d'Altafulla, que comença demà i s'allargarà fins al 27 d'agost. I el concert inaugural porta el títol Veu ardent de dona i anirà a càrrec del cor de cambra femení Scherzo sota la direcció d'Esteve Navona i Daniel Ruiz al piano. L'estem ara sentint de fons aquest cor.
2: Cor femení, també molt estimat i molt, molt volgut aquí a casa nostra, molt conegut, el cor Scherzo, cor de veus femenines. Molt bé. Inauguren, deies, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, però avui mateix.
3: Avui mateix, no, és just demà, el
2: tens
3: dia
2: raó,
3: 4.
2: Tens raó.
3: Exacte. I en Claudi Armanyes, que és el codirector artístic del festival, ha parlat a Altafulla Ràdio per explicar una mica quin tipus de públic té el festival.
4: Públic que tenim nosaltres, és un molt bon públic, molt agraït i molt atent, però el públic d'estiu és un públic una mica diferent del d'hivern. El d'hivern és una mica més avesat als concerts, al d'estiu la gent va passar una bona estona sentint música, en el cas nostre la fresca, i vol dir d'una música agradable i no coses complicades.
3: Doncs bé, com comentàvem, això és demà, no us equivoqueu, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I com que el festival dura fins al 27 d'agost, hi ha abonaments pels 7 concerts que serà el festival, abonaments de 4 concerts, o si només voleu algun concert en concret, també hi ha entrades per al concert individual.
2: Lídia, i ara és quan hem de córrer, simplement a moda de titular, quina és la tercera proposta que ens portes?
3: Doncs el concert de l'Aina Balàs, que és una cantautora de Balaguer.
2: Ja està.
3: Titular jo, ràpid i concís. Ja i també és demà, important.
2: Molt bé, Aina Balàs a Balaguer. Doncs gràcies, Lídia Porta. Una abraçada,
3: adéu.
2: És que si no podíem ni saludar l'Aina de Cardedeu. A veure, música. Això són els Pets, uau. Aina, des de Cardedeu, bon dia de nou.
5: Bon dia, què tal?
2: Pues mira, sense temps avui, xiqueta, això va com va. Aina Barbany, què tenim, què diuen els oients de nou i sobretot quin és el tema, la proposta de pregunta per demà?
5: Doncs mira, fins aquí, o sigui, els comentaris que ens han anat arribant ja els hem posat i ara sí, doncs, parlar del tema de demà, sí? Que parlarem sobre les despeses i els preus alts de l'estiu.
2: Despeses i preus alts a l'estiu.
5: Sí, això n'hi ha teca per parlar, eh?
2: Sí, allò que pugen preus quan zona turística, no?, a l'estiu i tal.
5: Exacte.
2: I fa una gràcia, no?
5: Sí, bueno, d'aquella manera.
2: Intueixo que serà un tema molt comentat. per l'Obert per Vacances de demà.
5: Segurament, sí.
2: Què tal el teu primer dia, Aina?
5: Molt bé, sí? La veritat. Sí, també l'equip tan maco que hi ha darrere doncs ho fa més fàcil. Què vols que et digui?
2: És que estem tots conxorxats, eh? Som tota una xarxa de companys que, en fi, que no estem mai sols. Molt bé.
5: I tant que sí.
2: Aina, moltíssimes gràcies. Una abraçada i fins demà.
5: Gràcies, una abraçada per vosaltres també.
2: Amb la música dels Pets, doncs, tanquem aquest programa en què us preguntàvem quins són els vostres records d'estiu. Espero que us haguem fet, no sé, una mica de memòria i us hagueu, i ara esteu en plan nostàlgics, que això sempre ens agrada. Va, nosaltres tanquem, però podeu continuar pensant. No massa, perquè el tema de demà també té tela. Com es deia l'Aina Barbany des de Cardedeu, us preguntem sobre les despeses d'estiu i aquests preus alts. 3 minutets i mig i seran les 11. Fins demà.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, avui a l'espai de l'entrevista. El farem això més musical que de costum. L'avançament de la tecnologia en les darreres dècades és incontestable. Això en sectors com els cantants s'ha vist afectat amb l'aparició d'aplicacions, com ara ve l'autotune, que diuen. És més complicat trobar grans veus tan ben tractades com la convidada que avui ens acompanya. I aquesta veu, aquesta sí que no, aquí no hi ha trampa ni cartró. Estem parlant de la Jana Coromines, mezzo-soprano de Sant Boi, que als 5 anys ja va començar els seus estudis musicals i que només amb 23 anys ja està començant a traçar una trajectòria enorme. Escolteu això.

0: Molt bon dia, Jana.
1: Bon dia.
0: Benvinguda a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
1: Moltes gràcies.
0: Que xulo començar d'aquesta manera, no? T'estem escoltant per aquí darrere.
1: Sí.
0: Impressionant, eh?
1: Bé,
0: t'escolto ara aquí i no et fa ahir cara. Saps què vull dir? Quan escolto el que estem escoltant, entén, em dic, no pot ser.
1: No és aquesta persona.
0: Però és la mateixa. Escolta'm, déu-n'hi-do, dèiem, i hem començat explicant doncs, que la tecnologia en les darreres dècades doncs, estan fent coses molt, molt estranyes. Sí, sí, hi ha gent que no cantava i ara canta. I tu ja m'entens què vull dir, no? Però aquí sí que no hi ha trampa ni cartró. Aquí sí que quan et dediques al que tu t'has volgut dedicar, en aquest cas a la clàssica, i t'has convertit en mezzo-soprano, ho dic bé, mezzo-soprano, no?
1: Sí, mezzo-soprano, sí.
0: Això vol dir que l'estima per la música és molt important i que l'entens, que em permeti, la gent que ens estigui escoltant que ho digui d'aquesta manera, que l'entens d'una altra manera, a un altre nivell.
1: Bé, jo penso que és completament un estil diferent. Vull dir, i penso que en el món del modern, que la gent que utilitza autotune i tal, o sigui, a vegades no es prioritza tant la veu, saps? I igualment hi ha gent que és artista i fa coses increïbles, però clar, en el meu sector és com la veu, o sigui, estàs sol, no? Tens, evidentment, doncs hi ha una orquestra, hi ha un piano i fas música amb gent, però clar, no tens aquesta... no pots experimentar tant doncs, amb coses tecnològiques, és diferent. I llavors, clar, evidentment hi ha un treball, no?, que ells fan altres coses i treballen molt i fan altres coses diferents, però nosaltres hem de focalitzar-nos molt també en tot el tema de la nostra veu, la nostra qualitat de veu. Sí.
0: O sigui, dius, et sents com sola d'entrada, com davant d'un, com ho podria dir, d'un espai impressionant, on hi ha més vertigen que una altra cosa, no? M'ho començar?
1: Clar, sola, realment no, perquè sempre...
0: No, però entenc el concepte.
1: O sigui, és més el fet de la vulnerabilitat de dir estar la teva veu aquí, i clar, per exemple, jo treballo un cor i quan estàs en un cor no se sent tant la teva veu, però quan estàs tu sola fent un recital amb un pianista... Llavors sí, o sigui, t'equivoques de... O sigui, el que sigui, et surt un gall.
0: I el fas tremolar amb ell.
1: Clar, llavors és com aquest risc, però que també és el més maco, perquè al final només tu i aquest pianista creeu una atmosfera brutal.
0: Cal una disciplina molt bèstia.
1: Sí.
0: Disciplina a banda de tot l'aprenentatge i de tota tota la carrera per endavant, sí, però també mires enrere i te n'adones la d'hores i hores...
1: Sí.
0: Que has invertit del teu temps?
1: O sigui, crec que és un estil de vida. I és, clar, a mi m'encanta, però és sacrificat en el sentit de sortir de festa, beure poc. O sigui, evidentment, tampoc no és que t'hagis de tancar a casa, però vull dir, si tens un concert, el dia abans el que no pots fer és sortir de festa, dormir 3 hores i beure 4 cubates.
0: Està claríssim.
1: Llavors
0: està
1: és claríssim. Com, has de tenir un estil de vida que... En aquest sentit està bé perquè és un estil de vida saludable. Menjar, has de menjar bé, has de fer esport, t'has de cuidar molt psicològicament perquè és una, o sigui, és una feina que és dura i reps molts nos, reps la inestabilitat i has de tenir molta... Bueno, has de cuidar-te i jo encara estic en el procés, però doncs has de conèixer, de tenir paciència, de...
0: Sí. T'entenc. Escolta, anem a fer una mica d'ullada als fonaments de tot plegat, de bon vents i cap a on vas, eh?
1: D'acord.
0: A veure, tu comences a estudiar als 5 anys amb el mètode Suzuki.
1: Sí.
0: N'hem sentit parlar de vegades, eh? Però explica'ns una mica aquest mètode, perquè als 5 anys començar a cantar... escolta'm, explica'ns.
1: A veure, és un mètode que majoritàriament no n'hi ha de cant. O sigui, hi ha molt de violí, de corda, de piano, que els nens tenen un any i ja estan fent música.
0: Imagina't.
1: Però el meu professor es deia Jaume Fargas i era l'únic professor de tota Catalunya que feia el mètode Suzuki de cant. I llavors, doncs, era tot un mètode que ell el que feia era arranjava les cançons que igual ara doncs, jo canto en alemany, doncs sí. Jo de petita les cantava en català, no? Doncs com si fossin més cançons més populars, diguem, no? I ara penso, a vegades em donen, Jana, canta aquesta obra tal, i dic, ostres, si jo això ho vaig cantar de petita.
0: Imagina't.
1: I doncs vaig començar a fer això i al final, doncs, clar, vaig créixer ja rodejada d'aquest món de la música. I res, llavors als 11 anys vaig començar al Conservatori del Liceu, però al professional, a fent classes particulars, llavors vaig ser grau professional... Llavors he fet el grau superior al Liceu.
0: Sí, sí, perquè el 2024 et gradues al Conservatori Superior del Liceu, després finalitzes el màster d'interpretació en interpretació de música clàssica i contemporània. Què més? Què més? Perquè crec que estaves cursant o que ja has acabat el màster oficial també de l'IET Victoria de Los Ángeles. L'acabes ja.
1: Sí, o sigui, ja. El tinc al recital d'aquí un mes.
0: Molt bé,
1: o sigui,
0: Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, suposo que ets optimista en que això anirà endavant i ho arreglaràs ràpid, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: A propòsit, parlant d'idiomes, clar, canteu doncs, a les òperes alemany, francès, anglès, etc. Quasi, després del que implica la clàssica, amb tota la seva complexitat i sobretot pel tema veu, aprendre idiomes ja és bufar i fer ampolles per tu.
1: Clar, o sigui, sí, però clar, no en el sentit de la gramàtica, o és més el fet de la fonètica l'hem de dominar. Perquè jo, per exemple, o sigui, quan fas els graus fas fonètica italiana, anglesa, francesa, alemanya... però clar, tema gramàtica, vocabulari sí, perquè al final en aprens, a l'hora de fer les traduccions acabes aprenent perquè hi ha paraules,
0: però la dicció
1: es treballa,
0: clar,
1: i és
0: clar.
1: Una feina molt difícil perquè no, a vegades sempre penses amb la veu, però clar, és que el text ho és tot.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, tot plegat t'ha portat a estar becada per participar en l'edició del 25 del programa de foment del talent Lead de Futur, es diu així, no, d'aquesta manera, que ha representat aquesta beca. Explica'ns una mica què és per tu doncs, aconseguir també aquesta fita.
1: Doncs, a veure, va ser una experiència molt xula perquè... És un festival d'elit increïble que es fa a Catalunya a l'agost i, i clar, per mi poder participar i treballar amb qui vaig treballar va ser molt xulo. I cantar al lloc on es fa el recital va ser molt impactant. T'entenc. Perquè és on veus els grans cada any i de sobte trobar-te tu allà va ser com, uau. Però va ser una experiència molt, molt, molt maca, molt guai.
0: Molt bé, perquè a més també vas guanyar la beca Salvat de Música Barroca.
1: Sí.
0: Que això també és molt xulo, perquè al final està impulsada per la Fundació Salvat amb el suport de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana. I és un programa que selecciona cada any a 4 joves cantants, un per cada categoria vocal, no? I que a més doncs rep una dotació econòmica cadascú i participen doncs en un itinerari artístic i formatiu amb especialistes de prestigi, no?
1: Sí.
0: Clar, aquí et trobes que t'està explicant com funciona això, no? I que tu dius, ostres, quasi no m'ho crec, no?
1: Clar, jo, això per mi era una cosa que perseguia i que va ser... Bueno, em vaig estar molt contenta i també els companys que amb qui de l'edició d'aquest any ja, o sigui, ens entenem molt bé per cantar musicalment, també és maquíssim fer-ho amb ells. Sempre et toca treballar amb músics increïbles i els programes són molt xulos. Vam estar aquest març fent 5 concerts per Espanya i va ser maquíssim. I ara, clar, per exemple, ens trobem el juliol i ja en teoria s'acaba, diguem-ne.
0: Val.
1: Serà l'última producció.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Tu has estat amb gent, dèiem, com el cor de la cambra del Palau de la Música, el concert de Rams a l'Abadia de Montserrat, d'altres també, però sigui com sigui, suposo que cada concert, per molt que vagis agafant experiència... Jana, cada concert és diferent i cada concert et porta a tindre aquelles papallones a l'estómac necessàries, suposo que per altra banda, perquè has d'estar en tensió. Com es viu això? Com s'entrena això? Perquè al final, quan sabeu que teniu un concert, no sé, a 2 mesos vista, aquí comença també un entrenament i comença aquí una feina brutal, no?
1: Clar, al final és organitzatiu en el sentit de, al final et dediques a fer concerts, però clar, hi ha concerts que són més exposats que altres. Per exemple, el concert de Rams,
0: sí.
1: Jo estava nerviosíssima perquè era cantar a l'Abadia de Montserrat, sí. Sola, o sigui, evidentment amb la meva companya, amb la Mariana, però sí. Hi havia àrees que jo estava sola.
0: Clar.
1: Sí que, per exemple, ara que he estat amb el Jordi Savall, que hem estat també fent una producció, també estava nerviosa perquè era la primera vegada, però al final cantes en un cor i sents un suport enorme amb les teves companyes. Clar. que al final aprens, sempre hi ha nervis, però també són diferents segons cada cosa, no? Igual jo aquest concert estava amb nervioses perquè era de memòria, llavors clar,
0: imagina't.
1: Doncs era com, ostres, i si m'equivoco? També depèn de si has tingut un mal dia, si no trobes bé, si, jo què sé, et portes cantant moltes hores, és que depèn molt.
0: Clar.
1: Però tot és una preparació de... Jo, a mi m'agrada, el dia del concert m'agrada estar tranquil·la. I estar tranquil·la...
0: Sí? Com ho fas? A veure si ens podem imaginar què fa la Jana. És a dir, ara imaginem-nos, pel que sigui, que al Palau de la Música hi ha un concert que tu... T'han demanat que a les 5 de la tarda hi siguis perquè tot plegat comença, jo què sé, a les 7, no?
1: Sí,
0: 2 hores abans, més o menys, perquè...
1: Sí.
0: Val, et lleves, és dissabte al dematí, imaginem-nos una mica la situació. Et lleves pel dematí, a quina hora?
1: Mira, primer de tot, jo el dia anterior no hagués fet res, probablement, ja.
0: Val, o sigui, el divendres hagués estat en blanc.
1: En el sentit de no cantar, saps? Llavors m'hagués...
0: I xerrar poc.
1: Sí, dormir molt.
0: Dormir molt.
1: M'hagués aixecat sense alarma.
0: Val.
1: Un esmorzar, a mi m'agrada molt esmorzar tranquil·la, hagués estat al sofà esmorzant, mirant una sèrie.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors sí que dinar, doncs generalment quan tinc concert dino pasta, perquè em dona molta energia. Sí.
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs clar, doncs anar a Barcelona, vocalitzar tranquil·lament, fer
0: quan arribes exercicis... Quan arribes al Palau, en aquest
1: exacte.
0: Cas, ens ho estem imaginant, eh? Tu ja entres, saludes a la gent...
1: Saludo,
0: hola,
1: vaig al camerino...
0: Al camerino, i allà...
1: Llavors, doncs començo a vocalitzar, jo primer faig...
0: Sola o amb algun assessor?
1: No,
0: algun
1: sola,
0: està...
1: sola.
0: Molt bé.
1: Començo a fer estiraments, a vocalitzar tranquil·lament, sense passar-me perquè hi ha concert i no cal. Generalment es fa prova de so, per tant faria la prova de so.
0: Molt bé.
1: Llavors marxaria, em començaria a maquillar, a vestir i tal, tornaria a vocalitzar.
0: Molt bé.
1: I llavors probablement faria alguns exercicis de relaxació o de respiracions.
0: Molt bé.
1: I vinga.
0: Escolta, perdona, que no vull ser massa agosarat ara, però l'escalfament, les proves aquestes, un exemple, va, escalfem una mica.
1: Doncs jo, per exemple, faig
0: a veure,
1: faig ressonàncies, per exemple, faig com per començar a despertar, faig també amb la llengua, faig
0: és la Jana, no és un servidor. No ho dic perquè algú pensarà això no pot ser la... no, és la Jana qui ha fet això.
1: I
0: no,
1: després,
0: brutal.
1: Doncs, per exemple, faig i vaig pujant i baixant.
0: Molt bé. Impressionant.
1: I
0: molt bé.
1: Ja està.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Escalfem i ara sí, ara hi ha tema doncs la vestimenta, el maquillatge, etc. Aleshores suposo que el director us don 4
1: sí, gaudiu
0: pautes,
1: molt.
0: Gaudiu molt.
1: Sí, estigueu tranquils, a gaudir.
0: Molt bé.
1: I cap a fora.
0: Surt, saludes, a triomfar.
1: I a mi em va molt bé mirar, mirar el públic abans de cantar, o sigui, miro de dir, vale, estaré aquí d'aquí uns
0: minuts. Els tinc localitzats.
1: Aquí estaré jo, sí, com ubicar el lloc
0: molt
1: on estaré cantant.
0: Molt bé.
1: Perquè, si no, a vegades era com sortia i deies, ostres.
0: Clar, clar.
1: Saps?
0: Clar.
1: Sí.
0: I la companyonia també important, la gent que tens al voltant,
1: sí.
0: Us doneu suport uns als altres, evidentment.
1: Jo tinc molta sort perquè penso que sempre treballo amb gent maquíssima que m'ajuda, que ens ajudem entre tots a escriure'ns en plan, fuà, m'està passant això i doncs et dones consell i tal, o a vegades que t'has de substituir. Jo, per exemple, amb les meves companyes, que en teoria són competència, no? Perquè al final, quan no és una és l'altra, jo em porto molt bé amb totes. Som, o sigui, som amigues. I llavors, moltes vegades és com... Fuà, no puc fer aquest concert, però els he dit que et truquin a tu, no? Uh-huh. I és com ens anem passant.
0: Uh-huh,
1: perquè
0: bé.
1: És molt més fàcil això que no que hi hagi mal rotllo, no? Al final.
0: Uh-huh. Escolta'm, a propòsit que no ens queda massa d'estoneta per poder continuar xerrant, és una llàstima, però que portem ja força temps i encara, encara no hem explicat què és mezzosoprano, el concepte. Explica'ns-ho ràpidament perquè ho entenguem.
1: A veure, simplement és fisiològic, és a dir, uh-huh. les cordes vocals, segons com tinguis les cordes vocals, tens un registre o un altre.
0: Val.
1: O sigui, quan ets soprano, les teves cordes vocals són més finetes i tal, uh-huh. llavors per això tens aquest timbre més agut.
0: Molt bé.
1: Mezzosoprano no tant i contralt, pues, encara
0: clar,
1: menys.
0: Encara menys. Això
1: però
0: no...
1: jo no trio, és a dir...
0: Clar, però tampoc evoluciona o sí?
1: No, o sigui, jo no comences sent mezzo i acabes sent soprano.
0: No.
1: O sigui, sí que és veritat que hi ha no. vegades que comences treballant d'un registre i per motius de la vida, uh-huh. doncs igual dius, ostres, pues, porto 3 anys treballant de mezzo i de sobte que soc soprano, o al revés, això
0: molt
1: passa.
0: Bé, molt bé.
1: Però vull dir, no és que jo d'aquí 50 anys em canvi el registre, saps? Evidentment la veu creixerà i serà més madura.
0: Però és
1: lo que
0: la teva condició,
1: sí.
0: És el que tu ets. Exacte. Molt bé, fantàstic. Escolta'm, on vols anar a espetegar? On vols arribar? No, mulla't, és a dir, no et tallis. On hem d'arribar, Jana? On has d'arribar?
1: Jo... on sigui, vull dir, a mi m'encantaria anar a tot arreu, a tots els teatres.
0: No te n'estiguis. A on t'agradaria?
1: És que al final jo el que vull és cantar i si és a l'Òpera de Berlín, a la Filarmònica de París, al Liceu de solista, vull dir, al final crec que és més el fet de poder dedicar-me a això i de poder cantar de solista i tenir feina. I...
0: important això, eh?
1: Clar.
0: O estem sigui... parlant, clar, de nivells molt alts de música que no tothom hi arriba, però que no es pensi la gent que això és arribar i triomfar,
1: clar.
0: Amb el sentit de que tot costa,
1: sí.
0: I que no tothom es pot guanyar la vida.
1: Exacte, és que sincerament, en poder dedicar-me a això,
0: clar.
1: Evidentment, doncs, òbviament, aspiro al màxim, aspiro a poder arribar el més lluny possible, a cantar de solista a teatres de fora d'Espanya, m'encantaria.
0: Clar.
1: O sigui, jo la meva intenció és aquesta.
0: Sí?
1: Però
0: hi ha algun lloc que et faci molta il·lusió? Especialment?
1: A veure, clar, és que tenint el Liceu aquí...
0: Clar.
1: El Liceu és un dels llocs que m'encantaria, però hi ha molts llocs maquíssims, o sigui, hi ha teatres brutals, sobretot per Europa, hi ha teatres maquíssims. Llavors, m'agradaria, o sigui, sí que és veritat que m'agradaria poder debutar fora d'aquí.
0: Ja
1: i, jo què sé, debutar a algun teatre d'Alemanya.
0: Tu creus que... jo crec que a Catalunya sí, eh? Jo crec que sí, sincerament, però que es valora prou la gent que es dedica a la clàssica. T'ho dic perquè moltes vegades jo, parlant amb gent, amb músics, músiques, força, força important.

0: concerts, tanta cultura. Però he de dir, tot s'ha de dir, que s'està, o sigui, s'està intentant canviar, i a poc a poc veus que aquí s'estan intentant fer més coses, s'estan fent més concerts, però sí que és veritat que fora hi ha com una mena de, no vull dir elitisme, perquè no és que ens creiem, o sigui, siguem superiors, però com que la gent ho valora molt, és com una cultura que valora molt.
1: Clar. Una pregunta, una mica tonta. Una mezzo soprano que escolta quan està de lleure?
0: Uf.
1: Quina música? Sí, sí, sí, pots explicar-me. Què escoltes?
0: Jo,
1: a banda d'òpera.
0: Clar, jo no solc escoltar música clàssica, a no ser que sigui amb algun objectiu o que vingui de gust, òbviament. Però a mi m'agrada molt... Uf, quina vergonya. A mi m'agrada molt, doncs, la Rosalía, m'encanta.
1: Veus? Molt bé.
0: M'agrada molt el pop així com anglès dels 2000. Reggaeton a vegades també... Hi ha hagut l'època, no?, de quan tenies 20 anys, però jo sóc el que escoltar més, doncs, això, la Rosalía, cantautors espanyols, pop anglès, sí. També per desconnectar, no?, perquè al final...
1: Sí. No, molt bé. A propòsit de la Rosalía, quina impressió et dona quan veus aquesta posada en escena, aquests canvis de registre?
0: Mira,
1: el que intenta... El que fa veure i el que no fa veure, perquè ens entenguem.
0: Mira, jo vaig treballar perquè el cor de cambra del Palau vam ser els que vam fer el cor del seu àlbum, i jo vaig treballar en els cors amb el cor de l'àlbum, i va ser maquíssim. O sigui, va ser una experiència molt guai veure també el que ella demanava, i clar, llavors per mi aquest àlbum, a part de que és especial per això, per mi és una dona que és això, no? Ella igual utilitza l'autotune en algun moment, però... Realment tu l'escoltes i tampoc no és que li faci falta, perquè té una, o sigui, una veu increïble. Per mi és una persona que inspira molt, o sigui, fa obres d'art, diguem-ne. És com que no fa una obra completa, no? No és només veu, no és només música, no és només show, és com tot és una cosa global, no?
1: Molt bé, molt bé. No, m'ha agradat això de que una mezzo-soprano escolta molta cosa i pràcticament mai òpera. Bueno, tampoc seria això, però vaja, no? Molt bé.
0: Sí.
1: Bueno, està molt bé, està molt bé. Escolta'm una cosa, jo crec que tot el que has fet és brutal i que arribaràs molt lluny.
0: Gràcies.
1: I que et veurem en llocs impressionants i que aconseguiràs el teu somni, perquè al final depèn de tu.
0: Sí, sí.
1: Amb el sentit de que ho has de voler, ho has de materialitzar i has d'estar segura de tu mateixa.
0: Sí, sí.
1: Per nosaltres és un luxe, és molt xulo que la Jana Coromines hagi passat una estoneta aquí a la República Santboiana. Jo crec, queda res, un minut i escaig, però jo crec, home, que és de justícia que si t'hem d'acomiadar, que t'acomiadem, doncs, amb la teva pròpia veu, et sembla, no?, que escoltem alguna cosa.
0: Sí, està bé, clar.
1: Jana Coromines, que vagi molt bé, molta sort, i no t'aturis, perquè que tinguis aquesta veu i que la regalis d'aquesta manera ens prova a totes i a tots. Això és de rebut i això és molt necessari.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment, que vagi bé.

O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.

0: No t'ho creuràs. L'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Les 10 i 32 minuts, el No t'ho creuràs, sempre per anar tancant la paradeta dels dimarts, esclar que sí. I avui, signat per la Marina Mallart. Molt bon dia, Marina, què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs molt bé, molt contenta.
1: Fantàstic, et sento com si estiguessis dins d'una mena de llauna, a dintre de... Sí, no sé què ha passat, ara mirarem de tocar, doncs, algun botonet, alguna cosa. Estàs com enllaunada, saps?
2: Llaunada, però vols dir com relaxada?
1: No. Enllaunada de so. Jo prefereixo que canvis potser de micròfon.
2: Vale, perfecte.
1: No, perquè sí, se't sent que qui no ho sàpiga es pensarà que estàs a la llunyania, estàs a no sé on, i no, la tenim aquí als nostres estudis. Recordeu que la Marina és la coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines com la meditació, i per nosaltres sempre una amiga i un referent.
3: Ara què tal?
1: Fantàstic.
3: Sí,
1: sembla
3: ara sí.
1: Un abans i un després.
3: Ah, jo pensava que em deies sí. que em veies com un...
1: No. El tema so, pel que sigui... estava com enllaunat, saps?
3: Vale.
1: una
3: coses
1: cosa molt
3: directe,
1: rara.
3: Però això sí. És lo maco, no?
1: Sí.
3: La imperfecció,
1: sí.
3: No, la perfecció d'estar aquí.
1: Home, per favor, encara et diré més. Déu faci que les errades no deixin de ser-hi, perquè tal i com estan les coses amb la IA, la gent dirà, això és IA o què és?
3: Bueno,
1: doncs no, aquí ens equivoquem.
3: En directe. Bueno, ara saps què? Ara hi ha un pas més de la IA, que ara fan coses que siguin com imperfectes.
1: Ja.
3: No? Perquè ja sí, no sàpigues no, el que
1: sí, però no és el mateix.
3: No, així que aquí estem en directe.
1: Sí, en viu i en directe el No t'ho creuràs.
3: Sí.
1: Va, Marina, avui ens vols parlar de... Sí, d'algun concepte, d'alguna cosa, però que al final és parlar de moltes coses, però que esdevenen totes amb una mateixa manera d'entendre alguns problemes.
3: Sí, vinc amb una reflexió pels nostres oients i també cap a una mateixa, no? Perquè, bueno, aquest cap de setmana he estat a Palamós, que dices, ai, que guai, ha sigut fantàstic.
1: Maco, però, Palamós.
3: Maco, molt maco. I aquí vinc amb la primera reflexió que no sé si també t'ha passat a tu, no? Que quan marxem de casa nostra, encara que sigui, marxem a 20 quilòmetres, no? D'on vivim, no? És com que valorem, apreciem molt les situacions que estan visquent en aquell moment. Vull dir, per exemple, no? Quan tu estàs allà, no? A la platja i veus allà, dius, és que és fantàstico esto, no?
1: Home,
3: quina
1: clar,
3: posta de sol aquí.
1: Tot molt bucòlic,
3: estupenda,
1: tot molt bonic.
3: Estupenda, quan a Sant Boi tenim uns paisatges estupendos, no?
1: Segur, clar.
3: Vull dir que hem de sortir cap enfora per poder parar, que aquí ja és un punt important, no? I poder apreciar el que tenim, no?
1: Uh-huh.
3: I una cosa que em va passar és que estàvem per allà i em vaig fer amb aquesta segona reflexió. Primer el que he dit, no? De valorar els petits detalls que tenim a la vida, i jo aquí als nostres oients, si us plau, si són santboians, santboianes o de qualsevol poble del costat, fixeu-vos com si fos la primera vegada que veieu, per exemple, l'arbre que teniu davant, que sembla que dius, quina xorrada estàs dient. Doncs no, el cel, fixeu-vos, perquè és una passada, és a dir, tenim tantes coses tan maques que no valorem i no apreciem, i aquest cap de setmana m'ha donat molt per fer molta fotografia amb molt de zoom per poder apreciar els petits detalls, i em sembla que és increïble. Això per un costat, i després per un altre penso jo, que m'ha semblat molt fort, barra molt interessant, segona reflexió, és que, bueno, vam entrar a una església que estava, que hi havia allà a Palamós, no? Perquè allà és un espai, pues, és molt maco, si algú no ha anat, pues, jo us recomano moltíssim, i em vaig fer com una petita reflexió i vaig veure un noi allà que estava allà, pues, no sé si estava com plorant, reflexionant, no ho sé, bueno, i em va impactar moltíssim. Era un noi bastant jove i em va impactar moltíssim de dir, ostres, en quins espais tenim nosaltres, siguin joves, siguin persones més grans, més adultes, quins espais tenim per parar, per reflexionar, per plorar, per cridar...
1: Per deixar-nos anar.
3: Per deixar-nos anar.
1: Allò, que dius,
3: hi ha espais com aquests actualment?
1: Home, tu has posat un exemple, una església, clar, el sentiment que aquella persona devia estar passant, el moment que devia estar passant, probablement, evidentment només ho sap ell, però sí, probablement era un punt per ell important i ell es trobava, jo no sé si a l'aixopluc o en un moment dramàtic, però a l'aixopluc d'un lloc on sabia que podia meditar, resar o digue-li com vulguis,
3: exacte,
1: segur que sí.
3: Però les persones que, no? per exemple, pues, no són religioses i aquests espais no se senten identificades, jo penso, tenim espais? És a dir, una dona, 45 anys, amb dos fills, que deixa els fills a les 8 del matí al col·le, que després va a la feina, que després torna, agafa els fills, es dutxa, no sé, quin espai té aquesta dona o aquest home, no? O la jovent, no? que estan a la universitat fent milions d'hores, quins espais tenen per reflexionar, per parar, per dir com em sento, necessito plorar, perquè moltes vegades es necessita necessari plorar, es necessita cridar, en quins espais tu pots cridar, en quins espais tu pots sentir-te escoltat, o amb aquesta meditació.
1: Bueno, escoltat o amb una solitud que necessites com a vacuna, digue-li com vulguis, no?
3: I jo reflexiono, els nostres oients, teniu aquests espais? Bé. Necessiteu aquests espais? Clar. Perquè des del punt personal, jo sí que els necessito. De fet, a casa meva, com si no teniu espais per on anar, busqueu dintre dels raconets de casa vostra quin espai dius, ai, aquest és el meu moment o espai de reflexió.
1: Però puc contestar-te?
3: I tant.
1: T'ho dic perquè, a veure, sense esgarrar-te una mica, sense esgarrar-te el missatge, perquè el missatge és no només molt interessant i molt vàlid, però sí que intentant contestar-te,
3: Vinga.
1: A l'espai te l'has de crear tu. És a dir, cada persona tindrà el seu espai i el seu moment. Jo crec que algú es pot trobar molt bé a l'església, com algú es pot trobar molt bé en un racó d'una biblioteca,
3: total,
1: de poble petitona, que pot semblar que no t'aporti res i t'aporta molt, com pots estar en una plaça semiabandonada, sota un arbre, en una cantonada, en un banc d'un carrer, amb un empedrat, amb un, on tu notes el que necessites, la força de la soledat o la força de la,
3: total,
1: de la senzillesa, de la senzillesa. Cadascú s'ha de crear els seus espais i el que és vàlid per tu... potser per un altre no ho serà.
3: 100%. Això també és algo interessant, no? Clar. Moltes vegades volem anar a espais on allà no ens sentim identificats. La qüestió també aquí és, ens donem permís per tenir, crear aquests espais? Perquè amb el ritme que portem de vida, no? Que jo ho veig, o sigui, i moltes vegades reflexiono, només has de veure com la gent va corrent, però que no els hi agradaria, possiblement no agafen a la canalla allà corrent, no? Però... tenim aquests espais? Som conscients que podem crear aquests espais? Saps què dic? Que ho dubto.
1: Clar. Ho dubto. El que passa que suposo que avui en dia ha arribat un moment en què els espais no són físics, de vegades, no? I que la teva pròpia geografia no té fronteres. No sé com dir-t'ho.
3: A veure, explica, que això m'agrada.
1: I no és palpable.
3: No són físics, vols dir, per exemple, no és físic anar a un parc, o jo, per exemple, m'identifico molt anar a una platja molt concreta. Et refereixes més internament?
1: Evidentment, si estàs embolcallat d'alguna cosa que ja t'ajudi, la serenor, això és molt important.
3: Sí.
1: Però insisteixo, tu pots estar amb els teus auriculars, ja sé que això és una mica caòtic el que diré ara, estar meditant i estar tranquil amb un vagó de metre.
3: Totalment.
1: En realitat estàs aïllat, perquè avui en dia allò que critiquem sempre, no? Marina, que estem amb els mòbils, els transports, els mitjans de transport, i que dius, ui, sembla que siguem molta gent aquí, però tothom està sol, no?
3: Doncs, és que és la veritat.
1: Clar,
3: no?
1: Però al final jo dic que els espais no tenen per què ser de vegades físics, perquè tu... pots arribar a mentalitzar-te de que en aquell raconet d'aquell lloc, en aquell bar on tu estàs tranquil amb el teu cafetó o el que sigui, estàs trobant el teu espai. I quan dic la teva geografia no té fronteres, vol dir que no tan sols et pots trobar bé a Miami o amb una platja paradisiaca de no sé on, sinó que la teva geografia pot estar aquí a Sant Ramon, o pot estar en un parc, o pot estar embolcallat d'altres coses.
3: I a vegades tenim la tendència, a vegades relacionat amb això, tenim la tendència de quan tenim una situació complicada, difícil, un problema greu, el que fem moltes vegades és marxar, no? Marxo de viatge el més lluny possible, no? A vegades et serveix com, bueno, per donar-te aire, no? I veure-ho des d'una altra perspectiva, però moltes vegades el que fas és fugir. I jo, relacionat amb el que tu deies, no? És molt interessant, no? Perquè tu pots aïllar-te dintre d'un espai, però mental, emocionalment, t'ho emportes. De la mateixa manera que et pots aïllar en un espai de caos, on tot és soroll, no?
1: Correcte.
3: I tu estàs ja supertranquil i tranquil·la, però a vegades per això dic, no? Marxem de viatge amb quin és el propòsit o l'objectiu, i a vegades t'emportes aquestes motxilles. Hi ha una reflexió molt guai que va dir Nelson Mandela, que va estar, crec que va estar a presó 25 anys.
1: Tranquil·lament.
3: 25 anys i amb un espai de 2 metres quadrats.
1: Correcte.
3: I ell va dir que ella es sentia lliure. Fixa't, és molt heavy
1: això. Sí, ho recordo això.
3: Relacionat al que tu dius, estava allà en una pressió que no el deixaven sortir i ell es sentia lliure, en pau, no? És a dir, uau! Llavors, bueno, són reflexions de dir, i tu tens aquest espai? Tu et dones permís per tenir aquest espai?
1: Però allò que dèiem de l'espai, no? Que al final... fixa-t'hi que hi ha molta gent que està molt allunyada del que sigui, de nosaltres mateixos, i la tens aquí al costat, al carrer d'aquí baix, però estan lluny de nosaltres per molts aspectes. En canvi, n'hi ha que han hagut d'anar a l'altra quinta porra o a l'altra i els tenim molt propers.
3: Sí,
1: és un exemple.
3: Totalment.
1: No?
3: Bueno, no, perquè moltes vegades ens donem, bueno, com estan allà.
1: Clar.
3: Com estan allà?
1: Escolta'm una cosa,
3: digues.
1: Marina, arribat aquest moment, allò que fem sempre, aquella juguesca que fem sempre, de dir, tot això ho embolcallarem amb una cançó.
3: Vinga, a veure amb què ens sorprèn.
1: A veure si me la compres.
3: Vinga.
1: Que de vegades la proposa la Marina o la Diana, i de vegades la proposa un servidor, vull dir que jo, saps què passa? M'he agafat i com sempre escoltarem un bocinet molt i molt reduït, molt petit, un bocinet, un tastet, i qui vulgui sentir-la del tot s'haurà d'esperar que acabi el No t'ho creuràs.
3: I em donaràs una petita pista de...
1: Ara mateix, perquè saps què passa? Que m'he agafat una mica el primer que has explicat, que has dit, ostres, de vegades un lloc bucòlic, un lloc proper a nosaltres que no té grans coses, no és una ciutat de grans edificis, ni és una platja paradisiaca de palmeres, són coses molt properes a nosaltres, són molt petites, aquí et dono una pista, molt petites, són molt senzilles, però ens omplen molt i molt i molt. Per què? Un bocinet.

0: El meu país és tan petit.
1: Impressionant.
0: Que des de dalt d'un campanar es veu el campanar veí. Escolta'm una cosa.
1: Ai,
0: després en parlarem. Bueno, en parlarem, no, la punxarem ja sencera.
1: M'encanta, la compro 100%.
0: Les coses senzilles, properes, que al final són la nostra pàtria, perquè enllà, quan parlava del meu país és tan petit, la gent diu, ah, parla de Catalunya. Doncs no, parla de l'Empordà, del petit Empordà. Imaginen, no?, la seva gran nació, no?, al final.
1: M'encanta.
0: Molt bé.
1: I m'agrada moltíssim, bueno, el que parlàvem a l'inici, no?, d'aquestes coses del directe, no?, d'aquesta manera de poder sorprendre els nostres oients i també a mi, així que molt agraïda per aquesta cançó, que vull escoltar-la al final.
0: Oh, i tant, la posarem pràcticament sencera. L'Albert ens indicarà el temps que necessitem, perquè ningú digui, ens l'heu esgarrat, perquè això els locutors de ràdio tenim, que les esgarrem.
1: Sí, i això de la música sempre ha sigut algo que forma part de la teva vida, perquè sempre ens fiques allà unes cançons, perquè aquí estem en directe,
0: no,
1: portem 10 minuts,
0: no,
1: i de sobte surt aquesta cançó.
0: Això són hores.
1: Són hores.
0: Són jornades. Són jornades.
1: Aquí ens anem entre tots,
0: sí.
1: Molt guai. Bueno, és lo maco del directe. És lo maco del directe i és lo maco de viure, viure el present, no?
0: Reprenem, però, tot el que has portat, perquè al final parlaves d'una persona anònima per nosaltres, però que tu la veies assegut en un banc d'una església, en un estat, doncs, difícil de descriure, perquè suposo que suposava tristor, pregunto, i potser soledat.
1: Potser, no ho sabem. Jo, aquest moment d'intimitat és per aquesta persona, però sí que l'energia que hi havia allà era, per mi va ser molt forta, mira que jo sóc amb això molt.
0: T'entenc.
1: Però hi havia una energia i també d'allà vaig sortir amb aquesta reflexió, no?, de dir quins espais tenim. Espais físics i espais emocionals, no? I que és molt necessari, perquè si no anem amb un ritme de vida, amb una situació que al final veus a les persones completament desgastades i perdudes. Mira, m'he trobat a moltíssimes persones amb 30, 40, 50, 60 que m'han vingut i m'han dit, Marina, he fet tot el que la vida m'ha dit que haig de fer, tot el que la societat, tots els xecs, però ara mateix realment no sé qui sóc. Ara mateix no sé què tinc,
0: perquè
1: què és la que necessito.
0: La pregunta és, t'has dedicat temps a tu?
1: Exacte, és a dir...
0: T'has aturat?
1: Exacte, llavors, en el sentit aquí que crec que és important que donem aquesta reflexió i sempre, no des del drama, sinó en positiu, de dir, què t'agradaria fer avui? Què t'agradaria treure avui? Què t'agradaria deixar a un costat, no? Cremar, com dic jo, no?
0: La teva vida,
1: deixa-la, no? I que potser aquests espais que tenim aquí, a la ràdio, amb tu, al No t'ho creuràs, siguin aquests espais que tinguin aquestes persones per reflexionar i per tenir aquesta estona per un mateix.
0: No, i dèiem aturar-se i jo saps que penso que...
1: Digues.
0: Jo penso que si de tant en tant no sabem aturar el temps ens aturarà nosaltres de cop.
1: Explica'm això.
0: Clar, al final tu has d'aturar-te, però sobretot allò que dèiem, aquell punt egoista que no ho és, de mirar de tindre cura de tu mateix, de tu mateixa. Si t'atures i dius, saps què? Avui el dedicaré a una cosa que m'agrada, m'ho invento.
1: Sí.
0: Escoltar música amb soledat i amb tranquil·litat.
1: Sí.
0: Avui aniré a passejar per un lloc que normalment no hi vaig i en tinc ganes. Avui, fins i tot, mira quina banalitat, perquè em dono la gana, me n'aniré de compres, me n'aniré a comprar, passejaré, badaré, perquè badar és tan important d'aturar-se, si tu vols, davant d'una botiga, però també, per què no, davant de qualsevol cosa, un edifici, una cosa que no coneixies, etcètera, no?
1: Totalment.
0: Si tu no t'atures... Si tu no atures el temps, perquè això al final és aturar el temps, no et donaràs compte, volia dir amb això, no et donaràs compte i el temps arribarà un moment que t'aturarà tu.
1: Totalment. Jo moltes vegades, quan faig aquests, bueno, les formacions i els tallers, no?, que hi ha un exercici molt maco que es diu la tenda del temps, que és maquíssim, faig una reflexió a les persones, no?, d'aquesta tenda, com si fos la seva vida, qui hi ha dintre, no?, d'aquesta botiga, d'aquesta tenda, no?, i moltes vegades el que tens és pongos, no? O sigui, no, això no em serveix de res. Això no em serveix de res a la meva vida, però a vegades són obligacions. Dintre del que tu has dit, que a mi em sembla maquíssim, que la gent s'ho agafi al seu terreny, a la seva realitat, perquè què passa? Que arriba a les redes socials on tu et compares tant amb la gent del teu voltant, perquè sempre la ment el que farà és fixar-se en el que no tens, del, ah, mira, jo no tinc això, sí, no, aquest, sí, sí, no tinc aquest viatge, no tinc aquest cos, no puc fer aquestes coses perquè no tinc diners, no tinc pasta per fer això, etc. No? Llavors és, dintre del teu temps, dintre de la teva realitat, quines petites coses pots fer?
0: Clar,
1: te vols agafar una cançó, per exemple, la que tenim avui, i ja estàs al metro,
0: exemple,
1: i vols agafar perquè allà... no pots fer res, és a dir, estàs allà al metro, doncs aprofites i et fiques aquesta cançó que escoltem avui, tens els 5 minutets, 3 minutets per tu, que no vas al metro, que no et dona temps, bueno, doncs puja les escales de casa en comptes de l'ascensor i mous una mica el cos.
0: Sí.
1: Dintre de les possibilitats de cada persona, això és el que vull dir. I, i dintre d'això tens el teu espai, i dintre d'aquest espai, tornem com a l'inici, el que hem dit, la importància de tenir moments per tu, per reflexionar, per parar, per donar-te aquest temps de qualitat, encara que sigui un minut cada dia, són molts minuts.
0: Sí, tens tota la raó del món, un minut que es pot fer etern, que pots, en el bon sentit de la paraula, que pot ser molt important, que pot ser reparador.
1: Totalment, bueno, fica't davant de qualsevol, pues, el microones, no? Et fiques davant un minut, ja veuràs tu com el temps et passa lent.
0: Vas veient com d'on voltes allò i ping,
1: clar, però
0: ping,
1: imagina't que has d'anar cap a un lloc en un minut, doncs per això és molt relatiu el tema del temps, no? Llavors,
0: totalment,
1: què t'agradaria fer avui per tu?
0: Sí, aturar-te i dedicar-te aquell temps, perquè al final... el temps caduca, ho hem dit moltes vegades i ningú te'l tornarà.
1: Sí, per això avui podem donar pues, una petita pràctica pels nostres oients, no? De dir, què t'agradaria fer avui? Per tu.
0: Clar.
1: No fa falta que li diguis a ningú, però què t'agradaria? Una petita cosa que quan estiguis allà dic, això és per mi. Això és per mi.
0: I preguntar-te per què és important això per mi. Per exemple, el meu poble, demà se'n vol dir-hi. Sí, home, sí, és la festa major, diguéssim, ja l'hem passada, més o menys, però demà se'n vol dir-hi, no? Doncs, escolta, per què és important per mi el meu poble, el meu barri, la meva gent, la meva família, la meva pàtria, allò que dèiem, el Lluís Llach ho diu, el meu país és tan petit, oi? Etcètera, etcètera. I la teva gent.
1: Totalment.
0: Al final formen part de la teva geografia.
1: Totalment.
0: Jo que dèiem, la teva geografia,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, dintre aquest mapa que ens estem construint, no? Dintre d'aquest espai.
0: Sí, totalment.
1: La veritat és que són aquestes coses que aquest espai, no, aquest temps per reflexionar i tenir temps per un mateix i dir, vale, això és el que necessito, això és el que ja no vull a la meva vida, no? Puc deixar-ho. I a partir d'aquí, pues, a veure què ens diuen els nostres oients, no? A veure què comenten.
0: I tant que sí, ens poden enviar missatges, ja ho saben, a republicasamboiana@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Però també tens les teves xarxes, les teves pròpies xarxes.
1: Sí, totalment. Si volen pues, dir-me un hola a marina_mallar a Instagram i Marina Mallar a LinkedIn, que per cert, si ens estan escoltant responsables de recursos humans o managers o CEOs, vaig a fer un superevento el dia 18 de juny, un espai exclusiu d'una de les emprenedores que va vindre aquí a Emprenem amb Salut, que té un espai que es diu Casa Mar Blava i farem allà envoltats de naturalesa, així que si volen, que ens escrivin.
0: Clar que sí.
1: Serà superlimitat, exclusiu i gratuït.
0: Aquí ho deixo. Doncs, ben fet, i tant. En prenem nota. Escolta'm, això, que tinguis també un bon Sant Baldiri, que
1: igualment,
0: tu ets samboiana de soc arrel,
1: I tant,
0: et sembla si ho deixem aquí?
1: I tant.
0: Ens anem cap a l'Empordà amb el Lluís Llach? Ai, sí?
1: Sisplau.
0: Sí? Fem una volteta?
1: Vinga.
0: Et ve de gust?
1: Sempre.
0: Doncs, Marina, moltes gràcies.
1: A tu,
0: com sempre, un luxe. Veus com al final ens ho acabem creient? No t'ho creuràs, doncs ens ho creiem.
1: Sí, ens ho creiem.
0: sempre. Gràcies, Marina.
1: A tu.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, que tingueu un bon Sant Baldiri, ens tornarem a escoltar dijous. Aquí estarem, som els de la República Samboiana. Que vagi molt bé.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La República Santboiana.
6: Amb l'Amadeu Alemany.
1: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: continueu la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui, presentant la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot. En aquesta ocasió ens recorden que tant fa falta sang com plasma. Avui coneixerem les dates de donació de sang de cara a aquest estiu a la nostra ciutat. I per això ens acompanya la promotora del Banc de Sang i Teixits, la Marta Coca. Marta, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs amb la campanya Sant Boi de dos dies del mes de juliol, 21 i 22, el Banc de Sang inicia aquesta crida a donar sang a l'estiu. És un període principal de davallada de donacions. La campanya d'estiu du per títol "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" i recorda que tant fa falta sang com plasma. Tal com s'ha anat fent al llarg d'aquests darrers anys, s'han planificat campanyes de donació en locals considerats refugis climàtics, com ara centres cívics o biblioteques. Calen més de 40.000 donacions durant juliol i agost a tot Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals. Des de juliol i fins a setembre s'intensificaran les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. El Banc de Sang també afegeix i recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú. Un estiu especial plasma, és això que diem, és una crida a tothom a donar una vegada més plasma que l'any passat. D'això en parlarem tot seguit, com dèiem, amb la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca.

0: Doncs aquestes dues dates del mes de juliol seran 21 i 22, serà a Can Massellera el dia 21 a la tarda i el dia 22 en horari de matí i de tarda. Potser el primer que hauríem de posar sobre la taula, Marta, és valorar com han anat campanyes d'aquestes característiques als estius anteriors.
1: Doncs bé, no tenim queixa dels resultats. Sí que és veritat que la ciutat de Sant Boi és una ciutat que respon molt bé, i podem dir-ho molt, molt contents. Intentem mantenir les mateixes, més o menys les mateixes dates que fem durant tota la resta de l'any, vull dir, fem una sessió i mitja o potser dos sessions durant el mes de juliol i d'agost, i els resultats són al voltant del que estem acostumats, unes 30-40 donacions. També afegim, no?, aquesta necessitat de plasma, i afegim sempre dos màquines, i així donem també la possibilitat de fer aquesta donació mixta de sang i plasma en un mateix lloc.
0: Molt bé, ho explicarem en detall durant l'Espai Salut d'avui dilluns aquí al Dies de Ràdio. Feu aquestes campanyes especials en èpoques també especials, tenint en compte, doncs, que molts i moltes d'aquestes donants, d'aquestes persones donants, clar, marxen de vacances, potser no estan tan pendents de les dates, malgrat segurament tenen ganes de donar, però la possibilitat, doncs, de no estar, per exemple, a Sant Boi de Llobregat, fa que potser aquests futurs donants no donin sang o plasma. I imagino que per això la insistència, no?, d'aquestes campanyes.
1: Sí, la insistència, la difusió extra que demanem sempre als ajuntaments, un petit recolzament, no?, per fer més difusió d'aquestes campanyes. Sí que és veritat que compensem d'alguna manera el cas de que la gent potser no està a la seva ciutat de residència, com podria ser Sant Boi, i potser estan a la costa, llavors intentem reforçar una miqueta més aquestes campanyes de litoral i intentar recuperar totes aquestes donacions, sempre intentant fer tot el possible per facilitar la donació, apropar-la al lloc on estiguin els donants.
0: Avui presentem aquesta campanya del Banc de Sang i Teixits, que es diu enguany, aquest estiu, som fans de donar-ho tot, d'aquí el tema del sang, de la sang i el plasma, no? De donar-ho tot.
1: Sí, exacte. Malauradament acostumem a oblidar-nos una mica de la donació de plasma, i hem de recordar que la donació de plasma és tan important com la de sang, és molt necessària, i també amb aquest lema, no?, amb aquest eslògan, intentem recordar que totes les donacions són importants. Recordeu que al banc de sang, podem donar plasma, es donen plaquetes, es dona moll d'os, es dona llet materna, es poden donar moltes coses. I llavors, sobretot a l'estiu, de cara a l'estiu, intentar pues fer aquest reclam i agafar una donació més de plasma, que ens ajudaria molt a establir una miqueta l'estoc i a continuar la resta de l'any amb un estoc correcte.
0: Insisteixo que ara de seguida explicarem inclús les diferències de què és la sang i què és el plasma. Això ho explicarem ara de seguida, però de moment estem centrant l'atenció en aquesta campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, que enguany busca fans de les donacions de sang, i de la mateixa manera que l'any passat recordàvem l'amor d'estiu, no? Sempre intenteu, doncs, estar aguts i agudes, pensant les metàfores dels estius. Si sí, l'any passat parlàvem de l'amor d'estiu, ara de donar-ho tot aquest estiu.
1: Sí, exacte, intentem relacionar-ho, no?, amb algun aspecte curiós, ja sigui de l'estiu, no?, com l'any passat amb el cas de l'amor d'estiu, pues aquest any amb aquest eslògan intentar, pues, això, donar-ho tot, anem a donar-ho tot i anem a fer aquesta donació extra.
0: Doncs avui, presentant la campanya del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot, ens acompanya la promotora del Banc de Sang i Teixits, la Marta Coca. Potser també per centrar una mica l'atenció i explicar, doncs, exactament de què anirem parlant al llarg dels propers minuts, dir que la sang, de moment, a data d'avui, no es pot fabricar. Per tant, és imprescindible, necessària l'aportació de les persones donants.
1: Exacte, com bé dius, de moment no hi ha manera de fabricar-la, per tant depenem totalment dels donants que donin aquesta sang de manera altruista. Intentem, doncs, si podem, l'ideal és donar el màxim que podem a l'any, que són 3 cops les dones i 4 cops els homes. Que la donació sigui més un hàbit, no?, que una cosa puntual. D'aquesta manera aconseguim l'estoc que sigui estable durant tot l'any.
0: Doncs per això, perquè no es pot fabricar de moment. Hi ha hagut alguns intents, sabem, sí, que hi ha recerca en el tema, però de moment no es pot fabricar. Per això és imprescindible, doncs, aquestes persones que són habituals donants, i també sempre les crides que fem és per obrir l'atenció a les persones que potser no han donat mai sang. Mm. Els donants, i que tenen ja el seu carnet de donant, aquestes persones suposa que sí que col·laboraran, si no en aquesta campanya, a les properes, o que van doncs sent solidaris durant tot l'any. Però aquella persona que no ha donat mai sang, què li diríem?
1: Li diríem que està totalment convidat a fer aquesta primera donació, sigui ara a l'estiu o durant la resta d'any. Sempre intentem buscar donants nous. Al final no ens podem oblidar que una gran part dels donants ja no poden donar quan arriben als 70 anys. Llavors intentem anar renovant aquest llistat de donants. En aquest sentit, tenim un gran avantatge, que són les escoles, que són les campanyes que podem fer a les escoles. Mm-hmm. Aquestes, a través dels alumnes que fan una petita formació i reben tota aquesta informació, aconseguim captar els familiars, no? Ja siguin els pares, germans, tiets, a través del discurs dels alumnes, que bueno, reben la informació, els hi cala molt, i després porten aquest missatge a casa i els porten a donar a l'escola. És una jornada que és molt, molt bonica i molt maca pels alumnes, que s'ho passen molt bé, i nosaltres agraïm, no, que hi hagi escoles que vulguin participar en aquest projecte i que ens ajudin a fer nous donants.
0: Doncs les dates a Sant Boi per donar sang seran a Can Marcellera el dia 21 i el 22 d'abril, dia 21 a la tarda i el dia 22 durant tot el dia. També hi haurà dates disponibles al mes d'agost i, evidentment, al mes de setembre, que tot sembla que torna, entre cometes, a la normalitat. Evidentment, hi haurà les jornades habituals, oi, Marta?
1: Sí, exactament. Farem els dos dies habituals i així estem planificant tot l'any. Vull dir, cada mes fem dos dies. Normalment, el 20, el 21, 22 són aquests dies els que habitualment anem a Can Marcellera i podem trobar la donació de sang allà.
0: Doncs la sang és un teixit format per diversos components amb característiques i funcions diferents. La sang, com deia abans, no es pot fabricar ni substituir d'una manera artificial, perquè potser fabricar no, però tampoc substituir-la per algun altre element. La sang ha de ser sang, i en aquesta ocasió sang d'una persona donant, oi, Marta?
1: Sí, exacte. El que necessiten els hospitals és algun component, no? Ja pot ser, per exemple, glòbuls vermells, o podria ser les plaquetes. No hi ha una manera artificial de fer-ho, és a dir, necessitem una bossa de sang, extreure aquests components i fer la transfusió al malalt que ho necessiti.
0: Totes aquestes donacions de sang se separen, com diu la nostra convidada avui, al laboratori, per obtenir aquests tres productes diferents: glòbuls vermells, plasma i plaquetes, i cada un d'aquests components sanguinis es transforma, oi, a un malalt diferent, a una persona que necessita algun d'aquests elements. Per tant, podem dir que amb una donació podem arribar a ajudar o inclús salvar la vida de tres persones?
1: Sí, exacte. Aquest és el lema que portem, no? Superimportant, i tenir en compte que amb una donació, el poder agafar aquests tres components, separar-los, van a persones diferents al final. I podem dir que salvem tres vides.
0: Déu-n'hi-do. Per definició, parlem d'aquestes tres paraules que hem esmentat: glòbuls vermells, plasma i plaquetes.
1: Sí, els glòbuls vermells al final és el component que segurament rebrà una persona que està fent una cirurgia a un hospital, que necessita una transfusió de glòbuls vermells perquè ha perdut molta sang. És el component habitual. En el cas de les plaquetes, és un component que és imprescindible als malalts oncològics. Una persona que li estan fent una quimioteràpia ha de rebre una transfusió de plaquetes de manera habitual. I per últim, el plasma, que en el cas de transfondre'l seria segurament per una persona que ha patit una gran cremada, una cremada molt, molt greu, i li faria una transfusió. I a més, en el cas del plasma es fabriquen uns medicaments amb les immunoglobulines, que són unes proteïnes que té el plasma. Es fan uns medicaments que serveix per donar tractament a unes persones que tenen unes malalties que es diuen immunodeficiències primàries. El seu sistema immunitari no funciona correctament i necessiten de manera permanent una medicació feta amb el plasma.
0: Aquest any hem dit que la campanya es diu "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", i especialment també la crida és pels donants de plasma. Per què aquest any, doncs, aquest èmfasi, aquesta atenció posada al plasma?
1: Doncs bé, així com en el cas de la sang som autosuficients, tenim la sang necessària per cobrir els malalts dels hospitals, en el cas del plasma no ho som. Actualment és un 39% que aconseguim de les donacions, no? Tot i que, com deia abans, d'una donació de sang una petita part aconseguim que sigui plasma i també fem donació només de plasma, tot i així no aconseguim tenir tot el plasma necessari pels nostres malalts. I llavors amb aquesta crida, no?, intentem donar-li aquesta importància que es mereix el plasma, perquè realment necessitem més donacions. I el que tampoc no és ideal és treure una donació de sang per fer la donació de plasma. Intentem afegir aquesta donació de plasma, que a més es pot fer cada 15 dies.
0: Uh-huh. En aquesta jornada doble que tenim a Sant Boi, 21 i 22 de juliol, i a Can Massellera, 21 a la tarda, 22 tot el dia, es podrà fer les dues coses, donar sang o donar plasma, o les dues coses alhora?
1: Sí, es podrà fer les dues coses. Sí.
0: Molt bé, ho diem per si hi ha alguna persona que ara ens escolta i li està cridant l'atenció aquesta nova campanya especial d'estiu, doncs que sàpiga que en aquestes dues jornades ho podrà fer a la nostra ciutat.
1: Sí, perfecte.
0: Dic que, clar, compteu amb la col·laboració imprescindible també de les administracions locals, en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Sant Boi, des de la Unitat de Salut de l'Ajuntament, oi? Per fer totes aquestes campanyes.
1: Sí, exacte, al final des de l'Ajuntament són els que ens ajuden a buscar un lloc que sigui propi per fer la donació de sang. Necessitem un local que sigui gran, que estigui climatitzat, al final són moltes petites coses, i gràcies als ajuntaments aconseguim aquesta cessió d'espais i podem aprofitar.
0: Hem de dir que aquests centres cívics, en aquesta ocasió que Massellera, són refugis climàtics també, que tenint en compte doncs la calor ara, sí, perquè estem en plena onada de calor, però també se suposa que l'estiu i l'agost, evidentment, el juliol i l'agost farà també calor, i per això busqueu aquests recintes que estiguin evidentment ben condicionats, no?
1: Sí, exacte, la donació de sang no, ni de plasma no es pot fer amb unes altes temperatures, perquè al final hi ha marejos i bueno, al final els donants pateixen també, i necessitem pues, això, refugis climàtics, poden ser centres cívics, biblioteques, i gràcies als ajuntaments doncs això ho aconseguim.
0: Doncs avui estem parlant d'aquesta jornada de donació de sang i també la presentació de la nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Aquest estiu som fans a donar-ho tot, en aquesta ocasió amb el recordatori que fa falta sang, però també és molt necessari el plasma, i per això tenim nosaltres a la promotora del Banc de Sang i Teixits, la Marta Coca. Clar, l'objectiu és arribar aproximadament a unes 40.000 donacions durant aquests dos mesos, perquè en una setmana normal, en un dia normal, quantes donacions de sang serien necessàries a Catalunya, perquè tot estigués bé, perquè no fossin necessàries davant d'una urgència?
1: Idealment el que demanem al dia és entre 800 i 1.000 donacions. Això ens garanteix que podem tenir un estoc correcte i que davant de qualsevol urgència tindríem la resposta necessària per poder donar als hospitals.
0: Mm-hmm. Això tenint en compte doncs unes jornades habituals normals, no? Que no hi hagi cap emergència, però clar, davant d'una emergència ara a l'estiu hi ha molts desplaçaments, pensem en un accident, no? Per exemple, a trànsit o qualsevol altra emergència sobtada, aquí doncs la necessitat encara seria més gran.
1: Clar, en el cas dels desplaçaments, malauradament, de vegades hi ha accidents, això fa que pugi la necessitat, però no només ve d'aquí, sinó simplement perquè al final els hospitals, la seva, estan programades operacions, estan programades tractaments, això, aquesta necessitat és estable durant l'estiu, i nosaltres necessitem arribar

0: Per tant, ara a l'estiu hi hauria unes reserves de sang, o haurien d'haver unes reserves de sang una miqueta superiors al qualsevol altra temporada de l'any, Marta?
1: Sí, idealment la temporada d'estiu, just abans de l'estiu i just abans del Nadal, per exemple, són dues èpoques on les donacions baixen per motius evidents, i llavors intentem arribar a aquestes dates amb un estoc una miqueta més òptim del que seria habitual la resta de l'any.
0: Ara estem, doncs, acabant el mes de juny, 29 de juny. Com estem de reserves a dia d'avui?
1: Estem bé. Podríem dir que estem bé, sí, intentem sempre, doncs, això, mantenir-ho, no, estem en guàrdia, perquè al final qualsevol cosa pot passar, i sí que és veritat que hi ha dies més bons i dies més dolents, però bueno, en general l'estoc és correcte.
0: Estem a 29 de juny, i justament el 14 d'aquest mes de juny és el Dia Mundial del Donant de Sang, que és, doncs, un homenatge més que es fa a aquesta persona que de manera voluntària, solidària, les vegades que consideri l'any, que després recordarem quines són les màximes, que abans ho deies, dona sang.
1: Sí, exacte, agrair, no? Tenim aquest dia, el 14 de juny, on agraïm a tots els donants que donen sang de manera, bueno, que ho han fet o que ho fan de manera habitual, i que gràcies a ells aconseguim que els hospitals tinguin les necessitats cobertes.
0: Clar, a vegades parlem de solidaritat d'altres moltes maneres, però aquesta és una manera, doncs, també molt fàcil, molt assequible per tothom, amb unes característiques que després insistirem, i molt bona també perquè pots ajudar qualsevol, per exemple, del teu veí o veïna, perquè també qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida pot necessitar una donació de sang, oi? O necessitar plasma o sang, no?
1: Sí, es diu que una de cada tres persones necessitarà sang o qualsevol component sanguini al llarg de la seva vida. Per tant, la donació és altruista i és anònima, no sabem qui rep aquesta sang, però segurament alguna persona, si no nosaltres mateixos, o alguna persona propera a nosaltres, haurà de rebre sang o algun component sanguini durant la seva vida.
0: Recordem la jornada de donació de sang que a Sant Boi de Llobregat serà aquest mes de juliol, el 21 i 22 serà a Can Marcellera, el dia 21 en horari de tarda i el dia 22 en horari de matí i en horari de tarda, i que en aquestes jornades tant es podrà donar sang com plasma, com sang i plasma alhora. És possible?
1: En principi, ara em fas dubtar, no sé si potser alguna de les jornades és només de plasma, però diria que no, diria que són mixtes, és el que diem, que podem donar sang i plasma.
0: Molt bé, i per poder demanar cita prèvia, evidentment també la persona pot aixecar-se aquell dia i dir, vaig a donar sang.
1: Exacte.
0: Però si volem fer una reserva prèvia, la podem fer.
1: Podeu fer-ho des de bancdesang.net, aquí podeu buscar la localitat, Sant Boi, llavors sortiria la campanya de Can Marcellera i podríem omplir dades i reservar hora. Això ens ajuda molt a nosaltres a tenir una previsió, no?, de la gent que pot venir aquell dia.
0: D'acord. Abans parlàvem de les reserves que tenim a data d'avui, deies que doncs estem bé a data de 29 de juny. Hi ha algun grup sanguini que avui en dia, o que per tradició hi hagi sempre menys reserves? Ho dic per cridar l'atenció a aquest possible futur donant.
1: Sí, nosaltres sempre fem normalment crida al 0 negatiu o negatiu, que és el grup universal, però sí que és veritat que un grup que de vegades patim perquè no tenim prou estoc, que és el negatiu.
0: D'acord, A negatiu, però el O positiu seria, doncs, el que és universal.
1: El negatiu, el O negatiu és l'universal. Sempre farem crida d'aquest grup perquè, bueno, és més fàcil, però l'A negatiu és un grup que de vegades costa una mica tenir l'estoc necessari.
0: D'acord, doncs insistim en la crida a aquestes persones que poden ajudar, perquè habitualment, doncs, hi ha menys reserves. Doncs som-hi, quin és el protocol per donar sang? Imaginem que arribem a aquesta data, 21-22 de juliol, i ens disposem, doncs, a anar a Can Marcellera. Potser el primer que hauríem de dir, no hem d'anar en dejú, perquè això no és una analítica d'aquestes anuals que ens fem o que ens hauríem de fer tothom. No és això. Per tant, hem d'anar esmorzats i esmorzades, oi?
1: Exacte, superimportant anar esmorzat, perquè al final no estem fent una petita... O sigui, la donació és gairebé mig litre de sang, és una quantitat important, i llavors tot el contrari. Hem d'anar menjats i sopats i tot. I llavors, a partir d'aquí, el que hauríem de fer és omplir un qüestionari. És molt important recordar que necessitem persones que siguin majors de 18 anys, que pesin més de 50 quilos i que estiguin en bon estat de salut de manera general. Després, si és veritat que el qüestionari mèdic que fem i una entrevista mèdica, ja mirem diferents coses que podrien ser, que no podrien fer la donació, però bueno, en principi a trets generals serien aquests.
0: Molt bé, és veritat que la persona arriba allà, li fan aquest qüestionari i miren principalment el ferro, no?
1: Sí, ferro, nivell d'hemoglobina i també la tensió.

0: Mirem aquests dos paràmetres i tot és correcte, la donació es pot fer.
1: Recordem, 21-22 de juliol a Can Marcellera, 21 horari de tarda, 22 de juliol durant tot el dia. A partir d'aquest moment, la persona doncs, ja ha fet aquest qüestionari, és apta per poder donar sang. Uh-huh. Què passarà?
0: Passarem a fer la donació de sang, és aproximadament uns 8-10 minuts. Després ens quedarem estiradets a la camilla una estoneta. Després passarem a fer el refrigeri, on és superimportant, sobretot, beure líquid, ja ho hem dit, no? Aigua, sí. I durant tota la resta del dia. I també menjar alguna cosa, si volem menjar alguna cosa. En total, el procediment és mitja horeta i cap a casa.
1: És molt habitual tenir por a aquella punxada.
0: Sí.
1: Però... hem de dir que són persones que ho fan no sé quantes vegades al dia, però moltíssimes, són professionals de punxar, no?
0: Sí, són professionals de punxar. La veritat, tenim un equip que és fantàstic i ho fan molt bé. La veritat que és una punxada, al principi pot fer una mica de mal, però és el moment i ja està. Després la resta de la donació ja no nota res i és això, són 8-10 minuts que no fa res. No bé, fa res i ajudes molt.
1: I tant que sí. Com a mínim a 3 persones, hem dit, que aquestes 3 persones separen els components de la sang. Amb aquesta bosseta, que hem vist moltes vegades imatge, que hi ha una bosseta de quan has dit? De mig litre aproximadament
0: gairebé
1: de sang? Gairebé
0: mig litre, sí, 475 mil·lilitres.
1: Bé, a partir de... mentre la persona ja està fent el refrigeri, la persona que ha donat sang, què es fa amb aquesta bosseta?
0: La tanquem, tenim unes màquines segelladores que tanquen la bossa i les guardem a les neveres. I d'aquí ja aniran directes al banc de sang i començaran el procediment que és el fraccionament, que és el que diem, separem aquesta bossa total en 3 components diferents.
1: Bé, i a partir d'aquest moment ja podrà ser utilitzada per, o primer s'ha de fer evidentment aquest estudi o aquesta separació dels components i a partir d'aquí...
0: Sí, són 2 procediments que fem alhora. Arriba al banc de sang les neveres amb la bossa completa i també arriben els tubs de comprovació que passaran al laboratori de seguretat transfusional. Aquí es faran algunes analítiques, mirarem el grup sanguini, mirarem algunes enfermetats que pugui haver-hi. Llavors, si tot és correcte al laboratori, aquesta bossa ja passaria a guardar-se a les neveres de les que disposem al banc de sang. I després, cada matí, surten cap als hospitals totes les unitats de components sanguinis que necessiten.
1: Hem de dir que la persona que ha donat sang també rebrà al seu domicili doncs, un informe, una petita analítica, no? O gran, no sé,
0: sí.
1: Conforme doncs, com està, no? De salut.
0: Tot és correcte. Sí, ara ja no fem l'enviament a casa,
1: sí, bé, per online,
0: però tenim l'àrea del donant, on podem consultar totes les donacions que hem fet, on podem veure el resultat de les analítiques i tenim tota la informació allà.
1: Doncs avui estem parlant d'aquesta nova campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. És la campanya d'estiu que enguany ens diu que aquest estiu som fans de donar-ho tot. En aquesta ocasió la crida és per donar sang i donar plasma. Hem dit que es fa aquesta diferenciació per la necessitat també, Marta, de plasma que hi ha tots els dies de l'any, no?
0: Sí, exacte. Intentem sumar una donació de plasma més per intentar establir un estoc millor del que tenim actualment, que com deia abans, doncs no arribem a l'autosuficiència i aquest és el nostre objectiu.
1: Hem parlat del protocol d'aquesta persona que ha decidit que donarà sang aquell dia, per exemple, que a Massallera, el dia 21 i 22 de juliol, però hauríem d'insistir qui pot donar sang o quasi millor qui no pot donar sang, perquè donar sang pràcticament pot tothom a partir de 18 anys, però sí. Qui no podria donar sang?
0: Vale, aquí és més complicat, no? Perquè s'han de complir els 3 requisits aquests, 18 anys, més de 50 quilos, que és important, i trobar-se bé de salut. Llavors, hi ha determinades medicacions, per exemple, que serien no podrien fer la donació de sang, però aquestes, el millor que podem fer és fer la consulta directament amb el metge, a campanya, que al final és la persona referent, és la persona que té les indicacions per poder fer-ho. Així, a grans trets, doncs, podem dir que una persona, doncs, per exemple, que acaba de tenir una operació, doncs, hauria d'esperar un temps prudencial, una dona embarassada, per exemple, no podria donar sang i hem d'esperar 6 mesos a que hagi tingut la criatura. Petites cosetes que a la web, de fet, es poden fer aquest tipus de consultes, podem mirar tema medicacions i potser alguna malaltia i mirar la compatibilitat.
1: Clar, perquè potser la persona s'autoesclou, no? Jo no puc donar sang perquè estic amb aquest tractament i potser no té res a veure, no? Pot donar sang tranquil·lament, no?
0: Exacte, de vegades algo tan habitual com estic prenent paracetamol i no puc fer el contrari. Amb un paracetamol en principi no és indicatiu de que no puguis fer una donació de sang. sigui que hem de comprovar-ho i el millor és anar allà i parlar-ho amb el metge.
1: Edats i diferències, que crec que sí que hi ha una petita diferència entre homes i dones, per motius obvis, a l'hora de donar sang.
0: Sí, el nivell de donacions sí. que podem fer, sí. Els homes poden fer 4 donacions a l'any i les dones poden fer 3 a l'any.
1: I dèiem per motius obvis pel tema de la menstruació, perquè
0: Exacte.
1: Tots els mesos doncs, ja les dones perdem una quantitat de sang
0: quantitat,
1: i,
0: sí.
1: i potser no és bo doncs, perdre més, no?
0: A més de que potser les dones quan estan menstruant el nivell d'hemoglobina ja és més baix, no? per aquesta pèrdua, i llavors també de vegades és indicatiu de que no podem fer la donació perquè tenim un nivell d'hemoglobina més baix.
1: Parlo de més...
0: Tot lo, sí, tota la resta...
1: Normal. Doncs som-hi. Preguntes que potser ara mateix algun oient que ens està sintonitzant s'està fent davant d'aquesta propera campanya de donació de sang a Sant Boi a Can Marcellera 21 i 22 de juliol, 21 a la tarda, 22 durant tot el dia. També hi haurà campanya per ser al mes d'agost i també al mes de setembre quan torni doncs, a la normalitat a partir de l'inici de curs, segurament, curs lectiu, doncs continuen les campanyes de donació. Davant d'una intervenció quirúrgica, això que dèiem, suposo que depèn de la intervenció, no? Es pot donar sang o no. Imagina que una persona doncs, ha tingut una petita intervenció, però clar, de quin tipus ha de ser la intervenció per no poder donar sang? O quant de temps ha de passar?
0: Clar, diferenciem sobretot d'una cirurgia, per exemple, ambulatòria, on l'exclusió depèn del tipus, potser seria una setmana, o seria potser fins i tot d'un dia. I en el cas d'una cirurgia major, que s'hagi fet a un hospital, aquí hauríem d'esperar com a mínim 4 mesos.
1: D'acord.
0: De fet, aprofito per... Sí. De vegades hi ha una intervenció que és la colonoscòpia, que és molt habitual, i és un motiu d'exclusió durant 4 mesos, vale? Això també tenir-ho en compte.
1: Molt bé. Per exemple, el dentista. Algú ha anat al dentista i potser s'està preguntant ara, doncs no sé si puc donar sang o no.
0: Clar, en el dentista també hem de diferenciar, doncs depèn del que ens haguem fet, si és una neteja o si és una extracció d'una peça, depèn, o si hem arribat, per exemple, doncs, un curetatge, no?, que fan
1: sí.
0: això... és una mica més de temps, o fins i tot de vegades el dentista dona amoxicil·lina, no?
1: Sí.
0: Per exemple, per
1: antibiòtic,
0: de manera,
1: sí.
0: antibiòtic de manera preventiva, i això per si no és una exclusió, però hem de vigilar si de cas hi ha alguna infecció així, hauríem d'esperar una mica.
1: D'acord. Estem parlant de donar sang o donar plasma, però aprofitem perquè és el banc de sang i teixits, que també hi ha la possibilitat de ser donant d'òrgans i de teixits, que és molt senzill fer-ho, autoritzar aquesta donació quan doncs, ja no sigui necessari per nosaltres, perquè malauradament doncs, hagi mort, no? És molt senzill també això, oi?
0: Sí. En el cas dels teixits es pot fer a través de La Meva Salut.
1: Sí.
0: Hi ha una petita autorització.
1: Sí, i una pestanyeta. Sí.
0: I superimportant, que de vegades això no es té molt en compte, és que el nostre entorn sàpiga que volem fer això. Llavors és gairebé més important que el de La Meva Salut.
1: Sí.
0: Dir-ho, simplement, perquè la resta de la família ho sàpiga.
1: Exacte. De tota manera, quan malauradament doncs, hi ha la mort a la família, també es pregunta a la família,
0: sí.
1: Es torna a preguntar, però és bo això que dius que sigui comunicat, expressar-ho de manera verbal. Per què, per exemple, aquestes analítiques quan donem sang doncs, no tenen en compte altres aspectes d'interès per al donant? Perquè clar, això no és una analítica habitual, no és per mirar colesterol ni triglicèrid ni tot això, oi que no?
0: No, clar, nosaltres al final mirem que la donació que hem fet sigui apta i que sigui bona per una altra persona. No entrem en detall de la salut del donant, no? Com pot ser això, pues, el colesterol o alguna cosa. Però sí que és veritat que si es detecta alguna anomalia dins d'una analítica sempre s'avisa el donant, això sí que es farà. I llavors se'l cita a un centre de donació, parla amb un metge i d'aquí ja comença el procediment que s'hagi de fer.
1: Està parlant d'aquesta doble cita de donació de sang aquest estiu a Sant Boi, aquest mes de juliol, també hi haurà l'agost i evidentment al setembre tot torna a la normalitat i a aquests llocs d'estiuets. Però imaginem que hi ha alguna persona doncs, que potser no pot cap dia d'aquests i pot anar en qualsevol moment, en aquell moment sobtat, no? Perquè no té feina, mira, ara donaria sang. hi ha llocs estables, hospitals estables, per exemple, a Barcelona, on es pot donar sang sempre, oi?
0: Sí, exacte. Mm-hmm. Tenim els punts de donació fixes, que és el que diem, normalment són els hospitals, aquí el més a prop seria Bellvitge, sí, per exemple, i també tenim el Clínic, el Sant Pau, el Vall d'Hebron, que són punts que sempre estan allà i sempre estan oberts.
1: Ah, exacte. Ho diem per si hi ha alguna persona que potser no pot donar sang aquí o no té la disponibilitat o no sap com podrà donar sang, sàpiga que en aquests llocs durant tot l'any es pot donar sang, oi?
0: Sí, a més tenim la facilitat de que des de la web nosaltres podem introduir el codi postal i en el cas de que no n'hi hagi una campanya a prop nostra, ens buscaríem municipis propers i podríem dir, mira, pues a Sant Boi aquí no puc anar, però puc anar a Sant Feliu, per exemple, alguna cosa. Això també ho podem fer.
1: D'acord. Imaginem, ara estem en període, doncs, a partir d'ara de vacances, hi ha gent que marxarà fora. Si es visita determinats països, potser al tanto, perquè no podrem donar sang, oi?
0: Sí, el tema dels viatges també és algo important. Hi ha malalties, no?, que són endèmiques d'alguns països i que per seguretat hem de deixar un període de temps i no podem fer la donació, no? Pues, en països, per exemple, amb risc de malària, haurem d'esperar 6 mesos fins a poder fer la donació, i d'altres pues, seran 3 mesos, depèn del lloc que hem visitat, i bueno, això, tot això és informació que també podem consultar a la web i fer-ho prèviament per no anar a la campanya i potser trobar-nos i que després no podem fer la donació.
1: I sense ho preguntar allà, evidentment, doncs tenir-ho al cap, no? Sí. Que hem viatjat a aquest país o a l'altre, que potser en aquell moment, just en aquell moment, no podrem donar sang. Hem parlat del protocol per donar sang, però no del document identificatiu, que ens imaginem que és el document d'identitat, oi?
0: Sí.
1: Per acreditar-nos.
0: És important portar un document identificatiu amb fotografia el dia de la donació per poder identificar-nos. Pot ser un DNI, pot ser un carnet de conduir, un passaport, el que tinguem.
1: Molt bé. Imaginem que en aquests dies de donació de sang a Sant Boi hi ha una persona que ens escolta, una dona que en aquell moment està menstruant, que té la menstruació. Pot donar sang aquell dia o aquells 2 dies?
0: En principi no passaria res si el nivell d'hemoglobina és correcte, sí. Això ho elimirem allà mateix a la campanya, i si és correcte el nivell no passaria res, podria fer la donació de sang.
1: I hem dit sempre a partir de 18 anys, oi?
0: Sí, important la majoria d'edat per poder fer la donació.
1: I fins a quina edat?
0: Fins als 70. Diferenciem també entre els donants habituals i els que no ho són. Una persona que porta donant tota la vida, sí, podria donar fins als 70, i una persona que no, que és el primer cop, fins als 65.
1: D'acord. I una persona que ho fa de tant en tant?
0: Jo crec que fins als
1: 70, també
0: això ho deixem també a criteri del metge.
1: D'acord. Sí. Molt bé. Clar, hi ha malalties a vegades, hepatitis, mononucleosi, que també creen una miqueta de, no sé si d'error o de confusió de si es pot donar sang o no.
0: Clar, això depèn de la malaltia. Les hepatitis, algunes sí, algunes no. Llavors, això, lo millor, el metge és el que mira i determina el temps d'exclusió, o si és definitiva o no ho és. Però, com deia, que a nivell indicatiu sempre podem fer la consulta, sempre és molt millor anar a la campanya i tenir la conversa amb el metge i que ens digui realment quina és la situació. Però, bueno, sí, això ens podem avançar una miqueta.
1: Això pel que fa a l'hepatitis, a la mononucleosi també, eh?
0: Sí.
1: Són malalties que s'hauria de consultar, però que segurament sí que es podrà donar sang, si no és en aquell moment, més endavant, no?
0: Sí, en el cas de l'hepatitis, alguna em sembla que és definitiva i sí, no es pot donar, altres són després d'un període de temps, i en el cas de la mononucleosi em sembla que l'exclusió és d'uns mesos.
1: Sí, és d'uns mesos, sí, sí. S'ha de menjar, abans de donar sang. És molt important, perquè a vegades hi ha aquesta confusió, no és una analítica d'aquestes que ens fem anualment, eh?
0: No, exacte, hem de menjar alguna cosa per evitar sobretot un mareig o bueno, cosetes que podrien passar. Llavors és important haver esmorzat i després fer la donació.
1: Bé, algú ens escolta i té el colesterol o els triglicèrids elevats, o inclús pren medicació per el colesterol o els triglicèrids o per la pressió arterial elevada, és a dir, que és hipertens, i inclús pren medicació. Aquestes casuístiques com es contemplen a l'hora de donar sang?
0: Vale, amb el tema del colesterol no hi ha problema realment,
1: sí,
0: tot i que el metge al final és qui ho valora, eh? I en el cas de la tensió al final, com que allà mateix mirem com està la pressió arterial, si és correcta segurament es podrà fer, sobretot si la persona s'està medicant, perquè si s'està medicant vol dir que la té estable, i llavors en principi no hauria d'haver-hi problema. En principi.
1: De tota manera, s'ha de consultar
0: sempre amb el metge.
1: En aquest protocol que hem dit abans i en aquestes preguntes mèdiques, no?
0: Sí.
1: Que, que ens fan, no?
0: Exacte. Nosaltres ja diem, no? Pues en el qüestionari, si estem prenent alguna medicació, ja posarem que sí o que no, quina medicació estem prenent, per què la prenem, i llavors aquí ja, després del qüestionari, com que ja arriba l'entrevista amb el metge, és aquí on es valora realment si la donació es pot fer o no.
1: A vegades hi ha por de, bé, és que amb mig litro de sang i que potser em baixarà massa, no? Els ous vermells, bé, en principi una persona normal i bé de salut no ha de passar gran cosa o gens, no? Res.
0: No, està comprovat que al final aquesta quantitat és òptima per poder donar, la persona recupera fàcilment, això és superimportant, veure líquid.
1: Sí, clar, com es recupera? Va ben líquid, eh?
0: Sí, sobretot veure líquid per evitar marejos, i llavors el cos va tornant a començar a produir un altre cop glòbuls vermells, i es considera que als 2 mesos ja el nivell de glòbuls vermells ja és un altre cop correcte i ja podem tornar a fer una donació de sang.
1: Clar, d'aquí esperar aquests 2 mesos entre donació i donació, no?
0: Per assegurar-nos que el cos recupera totalment i que no hi ha problema.
1: Molt bé. I per obtenir ferro, per exemple, imaginem algú que ens escolta i diu, jo vull estar més preparat, no? Més preparada, i vull doncs anar amb els ous vermells al 100%.
0: Sí, pels núvols, sí. Això és important, la dieta. La dieta és el més important per tenir més ferro. Sí. En aquest cas, les persones que tenen un nivell d'hemoglobina més baixet, i el metge ho detecta, ja els diu, mira, doncs has de menjar més, tal, i ens ajuda.
1: Una altra de les preguntes que també en moltes ocasions ho fan, perquè ens ho dieu vosaltres, és el tema tatuatges, que aquí també s'ha parlat molt, no? Que sí, que si no, que si quan ens hem fet el tatuatge, que si ja el tenim de fa temps, una persona amb un tatuatge, en quin moment pot donar sang, no pot donar sang, quina casuística pot haver?
0: Vale. Aquí el cas és que durant molts anys havia una exclusió de 4 mesos, llavors si tenies un tatuatge no podies donar sang fins passats aquesta data, 4 mesos. El que demanem és si aquest tatuatge s'ha fet en un estudi amb material d'un sol ús, tant sigui l'agulla com la tinta, tot amb la màxima higiene, si tot això s'ha complert, llavors la donació es pot fer al moment, no hi ha problema, i si no hi ha cap infecció.
1: Al moment vol dir que ens hem fet la setmana passada un tatuatge i aquesta setmana es pot donar sang.
0: Sí, que he anat al matí a fer-me el tatuatge i a la tarda vaig a donar sang.
1: Sí, al mateix dia, sí, clar, és que abans no existia això abans. És relativament recent.
0: Sí, això té un parell o 3 anys.
1: Sí, però que és veritat que hi havia, doncs, i ara pot haver encara aquesta confusió. En principi no ha d'haver cap problema.
0: Si no hi ha infecció i tot s'ha fet amb una directriu d'higiene, no passaria res.
1: Molt bé. Hem explicat moltes casuístiques, però no sé si ens hem deixat alguna, que potser ara et vingui al cap, segurament sí.
0: Segurament alguna.
1: No sé si alguna que et vingui ara al cap i diguis, mira, doncs, davant d'això, doncs, potser esperar, o davant d'això no hi ha cap problema, es pot donar sang.
0: Bueno, has comentat el tema de... Sí. Tatuatges, en el cas dels piercings,
1: per exemple,
0: el mateix. I bueno, ara mateix no sabria dir-te, algunes medicacions que són restrictives, hi ha una medicació per exemple que es pren per l'acné que és restrictiva, una altra que es pren per la calvície que també, però són coses molt concretes,
1: no?
0: I clar,
1: O sigui, en principi qualsevol persona que ens escolti a partir de 18 anys bé de salut, sobretot que pesi més de 50 quilos, això és imprescindible.
0: Això
1: és imprescindible, perquè menys de 50 quilos no és gens recomanable, donar sang, a més que no està indicat donar sang a menys de 50 quilos, en principi això, qualsevol persona pot donar sang.
0: Sí, si es compleixen aquests requisits, i superimportant també, dona, si ets dona no està embarassada.
1: Recordem quantes vegades a l'any i les edats.
0: Sí, els homes 4 cops a l'any i les dones 3 cops a l'any, això, més de 18, 50 quilos, i trobar-se bé de salut, així com a requisits imprescindibles i principals.
1: Molt bé, avui estem presentant aquesta campanya aquest estiu, som fans de donar-ho tot, perquè es crida doncs, a la participació, a ser solidari en la donació de sang i de plasma, especialment també doncs, es fa un recordatori de la importància de donar plasma. Imaginem que ara algú ens escolta i diu, doncs mira, jo aquest any donaré plasma, o ara dono plasma i d'aquí un parell de mesos dono sang. Això també es pot fer, no?
0: Sí, es poden anar combinant. És important tenir en compte que la donació de plasma és una mica més llarga que la donació de sang. Estem parlant de potser uns 40-45 minuts la donació de plasma, llavors hem de venir amb més temps. És l'única cosa que hem de tenir més en compte. Sí que és important saber també que el cos es recupera molt més ràpid, perquè el plasma és gairebé un 90% aigua. Sí. Llavors, en 15 dies estem recuperats.
1: Bé, parlant del protocol de donar sang, és idèntic al de donar plasma?
0: Més o menys, bastant similar. L'única cosa que en el cas del plasma, la dieta també és molt important. Si mengem algun menjar molt de greix, això, la qualitat del plasma després és més dolenta i potser no serveix per transfondre. Llavors és important menjar de manera lleugera, una mica abans, i ja està. Però a part d'això, la resta de criteris són els mateixos.
1: No, avui estem presentant aquesta campanya, aquest estiu som fans de donar-ho tot, del Banc de Sang i Teixits, que viatja pel territori, no?, estaran tots els pobles i ciutats. És una campanya que voleu que arribi tothom, no? Des del banc.
0: Estarem a tota Catalunya, visitarem gairebé tots els municipis i des d'aquí doncs a convidar tothom que vingui a fer la donació de sang de rigor o que vingui de nou a fer la donació de sang o de plasma i res, benvinguts sobretot.
1: Començàvem aquesta entrevista dient, tu mateixa ho deies, Marta Coca, com a promotora del Banc de Sang i Teixits, que Sant Boi de Llobregat és una ciutat solidària que col·laboren aquestes campanyes, oi?
0: Sí, exacte. Podem estar contents i orgullosos de que la resposta sempre és molt bona. En general, el Baix Llobregat, que és la part que jo porto del Garraf, podem estar contents, la gent respon bé, tenim un índex de donació que és correcte i, de fet, bastant alt si comparem amb altres països.
1: Bastant alt, comparat amb altres països, sí. Per exemple, d'Europa? Sí?
0: Sí, és alt. Sí, sí. Mm-hmm. Espanya està dels primers en donació de sang. En altres tipus de donació doncs ja estem una mica més a la cua, però
1: la donació de sang, que és el que ens ocupa, bé, sí, estem contentes, no?
0: Estem contentes, sí.

0: Arribem pràcticament al final de l'espai Salut d'avui dilluns, el Dies de Ràdio, aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui presentant aquesta campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot. En aquesta ocasió ens recorden que tant fa falta sang com plasma i hem avançat aquestes dates de donació de sang a la nostra ciutat. 21 i 22 de juliol a la Can Massellera, 21 a la tarda, 22 de juliol durant tot el dia, i també el mes d'agost hi haurà jornada de donació de sang. Demanem a la nostra audiència, no, que estigui pendent d'aquesta pàgina web del Banc de Sang i Teixits, i allà exactament es comunicarà durant el mes d'agost quina serà la data i el lloc, oi, Marta?
1: Sí, de fet, d'aquí a un parell de setmanes ja trobarem la data de l'agost, la trobarem disponible i podem fer la reserva.
0: I que ens ha acompanyat la promotora del Banc de Sang i Teixits, que és la Marta Coca. Per anar acabant, un esforç de síntesi. Per què és tan important fer crida a la població en aquesta jornada de doble de donació de sang, Marta?
1: Doncs bé, a l'estiu les donacions baixen i, malauradament, la sang, l'única manera que tenim d'obtenir-la és que la gent vingui a donar. Llavors, és important que, tot i que hi ha un canvi d'hàbits, intentem mantenir aquest número de donacions i, si és possible, encara afegir alguna donació més.
0: Demanem doble missatge. Primer missatge, la persona que és habitual donant de sang, que té inclús el seu carnet de donant de sang, com l'animem per aquesta campanya del juliol?
1: Doncs en aquesta campanya de l'estiu, a més afegim un petit obsequi, no?, pels donants de plasma, i és que donem una experiència, ja sigui gastronòmica o cultural. Llavors, bueno, intentem que això sigui també un petit reclam i el convidem a que vingui un altre cop a donar.
0: Ens escolta una persona que no ha donat mai a la vida, no ha donat sang ni plasma mai, i potser ara, doncs, amb el que estem explicant, s'anima a donar sang aquest juliol a Sant Boi. Com l'acabem d'engrescar?
1: Estan convidats i s'animin a venir a donar sang. Amb una donació es salven 3 vides, tothom és imprescindible, i és una sensació molt bona acabar de donar sang i saber que ha salvat la vida d'algú.
0: Aquest estiu som fans de donar-ho tot. La nova campanya, la d'aquest estiu 2026 del Banc de Sang i Teixits, ens ha explicat tota aquesta informació la promotora del Banc de Sang i Teixits, la Marta Coca. Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Espai Salut del Dies de Ràdio. T'esperem properament.
1: Gràcies a vosaltres, Mònica.
0: Bon estiu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val, ho dic ja. Diferents. Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballa d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, ojalà. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més savis que
1: això,
2: els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
0: Ràpidament.
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Okay. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja les combinaries Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les illes Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, el 1740, va escriure: el control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
3: Carai!
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
3: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1873 es perden enfront dels britànics, no? Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. En 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les Illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem a Thatcher. La Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, ¿vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per
2: no
1: favor,
2: fos cas. Nosaltres. No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa també de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el proceso de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganització nacional. Vale, vale. Caracteritzat
0: perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja està. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També, sí, sí, vas a fer...
0: Un PFI.
1: Voy a l'escola de mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons,
2: vale? Vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia. No? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982 després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bé, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: Exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Konstantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició

0: No, ja
1: és una broma al propi
0: nom. Ostres, tio, no podíem posar-nos normals. Bueno, en fi, una altra estació balanera abandonada a les Illes Azores ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions, la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible... a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
2: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí? Poses a planificar, tenen la il·lusió de... Vai, ja està. Sí,
2: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar,
2: què? Una merda aquesta negociació.
1: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
2: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
1: És que els militars, quan s'animen, s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
2: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
2: Ha sortit.
1: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
2: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí, aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
1: sí,
2: feia por. Feia molta por.
0: Sí. Quan va girar ser el seu marit?
2: Quan sí. Va morir... Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí.
2: Vull dir...
0: Hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
2: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
2: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
2: Clar, és un cabell perfectament... Pentinat,
0: conservador carnet. Britànic.
2: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb el rull

0: endavant.
1: Val, endavant,
0: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: En una residència d'avis.
0: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
2: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell encarnat no. De l'ensurt.
0: No, no. Només cal preguntar-li als miners.
2: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
0: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
2: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet, no confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
2: Aquest ha fregat el pal. Però ha entrat.
0: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
2: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació.
1: Vale? Molt bé.
2: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de l'OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem. Mm-hmm.
1: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
2: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
2: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvinas contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
2: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep! Al tanto que estem aquí, eh?
2: Esto es muy loco, eh? Que esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
2: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit. No tant així a tots els homes que van morir, esclar.
0: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
2: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda. Així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirantat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com a neiaitit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
2: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
2: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
2: El Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Li va dir en argentí, t'imagines?
2: Tírale
1: a les Malvinas, tírale.
2: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, per a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era a Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha surt tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és... Sí, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama d'Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que, evidentment, s'ha d'esbossar, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bé, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, pot ser esa silla, no? Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant, ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia, sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid, la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos. Gràcies.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, l'operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar, les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja he dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. En la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint al comandament argentí. Al comandament, que no els argentins. Clar. Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop. I a l'entrada, les portes hi van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estàvem molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la Ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: SpaceX. Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya, un mes de juny amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
0: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
0: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més, al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi, a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
0: A Catalunya, el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: I ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
0: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
0: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: Esports, Anna Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
0: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
0: Un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canàlies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa, i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures sofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canàlies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa, com França i Països Baixos.
0: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Elena Puigdeleta.
8: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'acceptabilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica, pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
8: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
8: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
9: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori i des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
8: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
10: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
8: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya. Ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
11: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
12: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
3: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
0: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
3: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
0: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
3: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya, no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els quatre espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat quatre mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
0: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
14: I evidentment, recordar totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
13: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
15: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que, segons ha dit, no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
15: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: I per tant, encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. Lleida Televisió, Cel Márquez.
17: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
18: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
17: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
0: En punt un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
0: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
19: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
20: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.
19: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
0: Coses, avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
21: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà cara al Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica l'objectiu del nou cartipàs.
22: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
21: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
0: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: Les obres del carrer Arquimedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
24: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
23: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
0: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, a Lleida Baz.
2: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
4: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. I en canvi aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. I llavors aquest adonar-nos de que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
2: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
4: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut alguna cosa.
2: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per a aquest moment.
0: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
3: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que ja ha tocat a la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
0: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
3: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
3: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria organitzat, protagonitzat, vaja, episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: 8 minuts, arribem a 2:15 de la tarda, moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de les postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
3: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
0: És una crònica de David Navarro.
5: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
6: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
5: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura a finals del segle XIX a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
0: I de la cultura dels esports. que ens porta la nostra companya Ana Freixa. Bon dia, Ana. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
7: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al saló lliure, modalitat en què és campiona del món. Amb aquest

0: millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
1: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto ayer y hoy era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
0: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics de el futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. El Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça comença avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp on farà una estada a partir del 7 d'agost.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
7: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
6: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans i immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
0: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijoan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
0: En aquest context, la calor dona una petita treva, les tempestes seran però a partir d'ara les protagonistes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit a molt dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: Gràcies, Marc. Més coses. L'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
0: I a Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: Ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
0: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va apujar amb l'abstenció, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
0: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es presenta al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: Esports, Ana Freixa, Iris Tió, bones notícies, ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mixt lliure.
0: El control de so, avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació l'Artau Bellavista i també la Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar al juny gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
0: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canàlies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més activitat activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
0: Aquestes xifres de visitants contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat, doncs, perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: És una crònica de la nostra companya Helena Puigdeleta.
8: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa i és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
8: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: Seguim amb tu, Helena, perquè en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
8: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
9: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori i des del territori es destini realment amb aquest fi últim que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
8: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
10: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
8: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. El risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Terrassa. Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la Vall de Boí.
0: I l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
12: I evidentment recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
11: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort a causa d'una patologia cardiorrespiratòria a la piscina municipal de Jorba, l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
0: Més coses, us ho destacàvem en titulars. A 4 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, l'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
13: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
14: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
13: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: I a Catalunya, parlant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. A Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
16: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
15: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
1: Notícies en xarxa.
0: És un dels titulars d'aquest dilluns. El govern que es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 d'aquests processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
0: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí. Gisela, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures
5: mesures, com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
17: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
5: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
0: En punt 3:45 de la tarda i aquest dilluns ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a la ciutat de Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'abstenció del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
18: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica l'objectiu del nou cartipàs.
19: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
18: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Badalona, on una empresa organitza incursions a alta mar per avistar taurons, cetacis i altres animals que viuen al Mediterrani.
3: El seu objectiu és divulgar a la ciutadania sobre quines espècies podem trobar al mar mentre n'estudien el seu comportament.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
20: Pelàgic s'ha fundat recentment pel David Jara, metge de família de professió i un enamorat de la fauna marina. A bord l'acompanyen dos biòlegs marins que expliquen als tripulants quines espècies es poden trobar i les seves característiques. El seu propòsit principal és creuar-se amb taurons blaus, també coneguts com tintureres. Si un d'aquests taurons s'apropa, aprofiten per identificar-lo, observar el seu comportament amb els humans i recollir altres dades per a estudis científics. Escoltem a David Jara, fundador de Pelagic Expeditions.
21: És un hàbitat on els científics, doncs, tenen dificultat per arribar-hi, llavors la idea és que aquestes sortides donin informació sobre aquests animals i, per tant, això ens ajudi a poder entendre'ls millor i poder protegir-los.
20: Pelagic ofereix tres expedicions especialitzades per avistar diferents animals en cadascuna. Una per taurons, una altra per cetacis i una tercera per observar la fauna marina durant la nit.
0: 12 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Crònica de salut. Els embarassos aconseguits per fecundació in vitro requereixen un càlcul més precís del risc de patir preeclàmpsia. Ho apunta un estudi liderat per investigadors de Deixeus Dona que proposa revisar els algoritmes actuals de cribratge per evitar que alguns casos quedin infravalorats. Cugat Mèdia, Marc Castro.
22: Els investigadors han detectat que un dels principals biomarcadors que s'utilitzen per calcular el risc de preeclàmpsia pot oferir una falsa sensació de baix risc en alguns embarassos per fecundació in vitro. Per això proposen actualitzar els algoritmes de cribatge perquè tinguin en compte si la gestació és espontània o prové d'una tècnica de reproducció assistida. Segons la doctora Valeria Dono, responsable de l'estudi, no es tracta de canviar el seguiment de les embarassades, sinó de fer una estimació més precisa del risc.
23: És un canvi en com se calcula el risc, o sea, és un canvi en l'algoritme. Des del cribado que actualment se hace en el primer trimestre, por ejemplo, al considerar la arteria uterina y al tener en cuenta que este factor podría ser alterado en los embarazos de fecundación in vitro, es importante para que el cálculo de riesgo sea real que se aplique un factor de corrección.
22: L'equip investigador treballa ara en un estudi prospectiu per confirmar els resultats i continuar perfeccionant les eines de detecció precoç d'aquesta complicació de la embaràs.
0: I la presència d'un bacteri al tumor pot ser clau per personalitzar el tractament de pacients amb càncer colorectal.
3: Ho indiquen els primers resultats d'un projecte liderat pel grup d'oncologia molecular del Vall d'Hebron publicats a l'ESMO Open.
0: I ara moment per la cultura. 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Comencem amb les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR.
3: De fet, es podrà veure fins al 6 de setembre. També és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
0: I ja la vista és el nostre company David Navarro i ara ens l'explica, David.
2: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
4: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
2: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
0: Més cultura, 9 minuts. Ja arribem a les 3 de la tarda al Festival de Cinema de la Terra Alta, IMFCTA. Fa 10 anys. El certamen se celebrarà a Bot fins al 8 d'agost. Va començar ahir amb un programa ple d'activitats multidisciplinars per a tots els públics. Canal T, Blanca Carol.
6: Durant tota la setmana el festival oferirà una programació que combina cinema, música, tallers, gastronomia, activitats professionals i propostes artístiques. Durant la inauguració s'ha donat el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertirà el municipi en un punt de trobada entre professionals del sector audiovisual, creadors i públic. Ivan Massaguer és el director del Festival Infecto.
7: L'eclecticisme que ens caracteritza i el multidisciplinari, que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, la podem començar a fer l'any passat, és molt important que no només sigui un festival on projectem pel·lis.
6: L'Infecte arriba als 10 anys consolidat com una de les principals cites culturals de la Terra Alta. El festival destaca per la proximitat entre els artistes i els espectadors i contribueix a donar visibilitat a Bot i al conjunt de la comarca.
0: Festival Infecte, doncs, fins dissabte vinent. I arribarem als esports escoltant Irene Mas.

0: la nostra proposta musical d'aquest dilluns. La soprano actuarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana i ho farà acompanyada pel pianista Marc Serra. Tots dos oferiran un concert amb peces de Ravel, Montpuig, Toldrà i Mendelssohn, entre altres autors. Doncs amb la veu d'Irene Mas, amb música clàssica, arribem als esports. 7 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda, uns esports que ens porta aquest dilluns la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. I amb una excel·lent notícia, una més, Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
1: Bon dia, Jordi. Sí, la nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure, modalitat en què és actualment campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París. Després de les plates, el duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a partir de les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Plau Lablasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
2: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
1: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El manresà arriba i ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen i avui s'arrenca aquesta edició del torneig històrics, la 40, amb el debut del grup 1 amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. Cap de setmana amb partits de pretemporada, el Tona va rebre ahir el Barça Atlètic. Els osonencs van imposar-se al filial el Blaugrana per 2-1. Escoltem Axel Vizuete, entrenador del Tona, i Juliano Belletti, tècnic del Barça Atlètic.
3: Estem parlant del final del Barça, possiblement la millor cantera del món, en un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip ha estat a un nivell molt i molt alt.
4: Estamos en pretemporada, 2 setmanes, con jugadores de juvenil, pocos del filial, que han jugado por primera vez juntos esta tarde, contra un equipo más mayor que el nuestro. Ya sabemos que es así por la categoría que jugaremos.
1: El Barça femení continua amb la preparació de la temporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. I en futbol sala, el Barça ha començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada fins al 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Fins aleshores, que en tingueu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Bon dia, fogoses. Us imagineu un espai on només hi puguin entrar dones? Un espai segur, sense mirades estranyes, on puguis treballar, fer activitats, assistir a conferències, presentacions de producte, fer networking, dinar, o simplement desconnectar una estoneta. Sona glòria, oi? Doncs aquesta és la descripció d'un club social femení. La veritat és que hem hagut d'investigar una mica d'on surt això dels clubs femenins. Pensàvem que era una cosa nova del segle XXI, però la realitat és que no. Fa més de 150 anys que existeixen. Fent una mica d'història, tot va començar el 1868 a Nova York, quan a la periodista Jane Cunningham li van negar l'entrada al sopar de New York Press Club, en honor a Charles Dickens. El motiu? Sí, dona. Doncs bé, en lloc d'acceptar-ho, ella i altres periodistes van decidir crear el seu propi espai, i així va néixer Sorosis, un dels primers clubs femenins de la història. I no va ser l'únic. Ja a principis del 20 hi havia més de 5.000 clubs femenins només als Estats Units. Allà es discutia de política, de cultura, d'educació, i el més important és on van començar a organitzar-se el moviment sufragista. És a dir, molts dels drets que avui donem per fets van començar a pensar-se en espais així. És veritat que amb la incorporació massiva de la dona al món laboral, aquests clubs van anar desapareixent, fins ara. Perquè avui, més d'un segle després, tornen a aparèixer clubs de dones a Londres, París, Nova York o Barcelona. No només networking fan, segurament és una altra cosa. I per això avui hem volgut convidar a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el primer club privat de dones a Catalunya i de tot l'Estat, perquè ens expliqui què és això d'un club privat de dones i que més està aquí. I és que és tan important fer xarxa entre dones per sostenir-nos, per inspirar-nos, per aprendre i reforçar-nos les unes a les altres. I això és el que volem, sororitat. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs comencem, si és que no ho havíem fet ja. Avui tenim, com ho hem dit, a Beatriz de Vicente, especialitzada en estratègia, màrqueting i desenvolupament de negoci, amb més de 15 anys d'experiència en empreses internacionals com PepsiCo, Nintendo, Pirelli. També ha liderat projectes emprenedors i comunitats empresarials, i com a CEO de Steeltel, bueno, això no m'ha sortit molt bé, Steeltel, és una empresa, i de NetMentora, una organització sense ànim de lucre que impulsa el coneixement i el reconeixement d'emprenedors i emprenedores, i de la qual és vicepresidenta. L'any passat, el 2025, va assumir la direcció executiva de Ju House, el club de dones amb l'objectiu d'impulsar una nova etapa en el projecte, reforçant més la comunitat de professionals, el lideratge femení i l'estratègia des de Barcelona. Beatriz, què és Juno? Juno, perquè és la... Saps?
3: Com sí, a... sí, ens ho pronunciem de totes les maneres i
1: sí,
3: no passa res.
1: Sí, sí.
3: Mira, Juno diem que és una comunitat i que també és un espai en el que promovem la igualtat d'oportunitats, ho fem des de l'equitat, i ho fem creant espais de debat, de diàleg, d'inspiració i connexions. I al final tot això genera aquestes oportunitats de visibilitzar el talent i el talent femení.
1: Escolta, però què és un... Explica'ns, què és un club de dones? Perquè una espera que quan entri es trobarà, jo no sé què espera, no? Però la veritat és que dius un club de dones. Què esperes? Què és el que realment...
3: Mira, de fet, jo en aquesta nova etapa estem intentant no posar el club com a fi últim, sinó com a mitjà. Llavors, el que esperem nosaltres en aquesta nova etapa, per mi el club és l'espai que reuneix una comunitat de persones que tenen unes mateixes inquietuds i necessitats. Llavors, el que coincideix allà són persones, en el cas de Juno, que tenen aquesta inquietud de créixer, d'aprendre, de connectar-se, d'aprendre a través dels altres, de sortir una mica inclús del dia a dia i de les zones de confort, i això és algo que té el perfil de dones i d'homes que estan a Juno també, i d'altra banda són persones que entenen la necessitat del propòsit que afrontem, el que és la igualtat d'oportunitats o el que no és avui la igualtat i el que necessitem que sigui.
1: I què ens podem trobar a Juno, a part d'un espai meravellós que us recomano, mireu-lo perquè és una passada, quan veieu a internet dius, jo vull ser-hi, Què és el que ens podem trobar?
3: Mira, primer, és veritat que sorprèn molt que un espai com aquest estigui al centre de Barcelona, diagonal a Maribau, concretament. Molta gent pensa que, com que tenim la Farinera, estem a Poblenou, però està en el centre mig.
1: Sí, i parlem de... el cor.
3: Tal qual, i parlem d'oasis moltes vegades perquè t'ajuda a desconnectar del món i entrar una mica en aquest espai de creixement, diem. Tens des de zona de... el que són serveis purs i durs, des de zona de restauració, espai per esdeveniments, sales, tenim un estudi que ens serveix també una mica per fomentar aquest espai d'equilibri que intentem promoure molt a Juno, que trobem aquest equilibri entre l'ambició i el creixement professional i també l'equilibri amb la salut mental, el benestar, més 360. Mm-hmm. Dit això, que això al final és un espai i seríem, quedaríem amb la part del club, el que et pots trobar cada dia són persones i esdeveniments que el que busquen és connectar i desconnectar a través de la inspiració i del coneixement. I trobes temes de qualsevol. O sigui, estem parlant de geopolítica, igual que estem parlant d'economia o de restauració o de vins, o l'altre ja feia un tema amb les dones del Cava, del Penedès. O sigui, pots trobar qualsevol temàtica que t'ajuda a connectar i a desconnectar.
1: Per tant, el que ens trobarem és moltes dones treballant i moltes dones fent networking, és a dir, compartint.
3: Sí.
1: No? Tu que fas, jo que faig, no? Una mica aquest espai com una àgora.
3: Sí, sí, sí. Una mica des de posar el coneixement i l'experiència dels altres en el centre, totalment.
1: Parlem de dones o també poden haver homes en aquest club? Perquè...
3: Mira, és un gran debat. De fet, hem fet una evolució. A Juno parlàvem del por y para las mujeres, quan va néixer Juno fa 3 anys. Uh-huh. I avui parlem de que és un espai impulsat per les dones però obert al món. I això té molt a veure amb la transició que estem fent. Jo crec que com a espai que neix per transformar, per canviar alguna cosa, necessita transformar-se en aquest procés també. I estem en aquesta evolució. Poden haver-hi homes, per suposat. És que hi ha d'haver homes, és que no aconseguirem la igualtat si no estem les dues parts que afecten. Per tant, poden haver-hi homes, els esperem conscientment i voluntàriament en tots els espais. Hi ha homes a l'escenari quan hi ha una temàtica potent, hi ha més dones, perquè hi ha moltíssim talent femení que moltes vegades no troba aquest espai on ser visible i necessitem que sigui visible aquest talent. I a les audiències, òbviament, hi ha homes també.
1: Vale, perquè una de les coses que a mi em preocupa és que tenim masses preguntes i poc espai per fer-les, no?
3: Sí.
1: Les dones.
3: Sí.
1: I Juno sembla que en principi seria un espai adient per començar a implementar aquestes preguntes cap a la societat, no?
3: Sí. De fet, fas un matís que per mi és xulo. Jo crec que estem acostumades a espais que han estat creats des de la visió de l'home i liderats per l'home, culturalment, estructuralment, i Juno xoca una mica, precisament, perquè està creat des de la visió de la necessitat i del que viu i les inquietuds d'una dona. Això no vol dir que exclogui a l'home, simplement que balancegem, intentem que aquest espai es miri des d'una altra forma. I això no vol excloure a ningú, sinó que li posem una altra mirada per aconseguir donar la visibilitat a aquest percentatge de la població que habitualment no el té i que no l'ha tingut en el passat i que volem que el tingui en el futur.
1: Escolta'm una cosa, llavors... És un espai elitista? Perquè és una de les coses, quan tu veus el club, te'l mires i quan vas, que jo he tingut l'oportunitat agradable de conèixer-lo, que és una meravella, dius, això deu costar una pasta entrar, no? Que hi ha moltes peculiaritats, hi ha gent que no pot entrar, o podem accedir totes i tots?
3: Vale. Té molts matisos la pregunta que fas. El primer, elitisme, no. Per mi és un tema de necessitats i de prioritats. Els preus són de mercat, no, i tot ja està en el centre de Barcelona. Hem prioritzat que sigui un espai accessible, però és veritat que has de tenir la inquietud i la necessitat com qualsevol altre servei o producte. El preu té molt a veure amb el que t'ofereix i amb el que necessites tu en aquest moment. Sí que és veritat que hi ha, a nivell d'admissions, nosaltres hem posat un comitè d'admissions precisament per assegurar la diversitat. Per mi qualsevol persona podria formar part de Juno, però has de tenir aquesta doble inquietud del que dèiem, de voler aprendre a compartir i de voler ajudar els altres també per estar en un espai d'aquest tipus. Al final has de voler posar aquest prop i ser molt conscient del que vols aconseguir participar en un espai com Juno. No vens a repartir targetes, vens a connectar amb persones, a ajudar altres a créixer a través dels altres, i això genera moltíssimes oportunitats, òbviament. Llavors, quan fem aquests comitès d'admissions, el que busquem és la diversitat. És a dir, assegurar-nos que quan t'assentes en una sessió i intentem treballar molt al petit comitè, estàs assentades amb persones molt diferents a tu. I això és el que ens fa anar seleccionant en funció dels moments en els que estem quin perfil de dones poden entrar a Juno.
1: Escolta, i com ho feu? Perquè això està molt bé, està al centre de Barcelona, però tenint en compte que és el primer gran club, sobretot a Catalunya, crec que la resta sí. de l'Estat també és el primer gran club femení, com ho feu per articular la xarxa amb les que estem a fora? Que estem a fora del cercle de la gran ciutat, que és el Cap i Casau.
3: Doncs mira, és un gran repte. Primer, de manera natural, t'he de dir que hi ha moltes dones que estan a fora i que troben a Juno aquest espai per quan estic a Barcelona saber que tinc l'espai per reunir-me, per fer el dinar, per tenir aquesta sala o per portar els meus equips i treure'ls del dia a dia, hi ha aquest punt. I després es fa amb aliances. Una de les coses que, quan et deia, hem canviat una mica aquest posicionament de por i para les mujeres a obrir-nos al món, impulsat per dones però obert al món, busca promoure les aliances també. I les estem fent amb tot l'ecosistema.
1: Escolta, ara deixa'm que et tregui una mica de Juno i entrem a la teva fase emprenedora, perquè tinc moltes preguntes com a emprenedora. La primera, com podem ajudar a les dones que volen tornar, per exemple, cap als 50 hi ha com un break en el que les dones ens tornem a plantejar què volem fer amb la nostra vida. Això en molts casos suposa que canviarem, que sortirem d'aquesta zona de confort que era el nostre hàbitat natural i tirarem per coses que ens venen de dins o ens agraden més. Què podem fer per ajudar aquestes dones a articular una nova proposta de negoci, de feina? Moltes vegades no és negoci, perquè no, el que vols és treballar per un altre, per exemple, no? Com les ajudem? Què els hi diem?
3: Hi ha diverses versions del que dius. Jo separo molt el que és l'autoocupació de l'emprenedoria, també perquè vinc, com deies a l'inici, estic a NetMentora, que és una xarxa d'emprenedoria. Llavors separo molt les dues coses perquè crec que tenen necessitats i inquietuds diferents. Crec que la xarxa és crítica en els dos casos. A mi em va canviar professionalment formar part de NetMentora i entendre el potencial de tenir una xarxa de debò al voltant i aquest coneixement i aquest accés a persones que tenen la inquietud de créixer. Crec que això és imprescindible i més quan fas una transició. El que estàs dient tu és una realitat que ens trobem molt sovint a Juno. Llavors, crec que és imprescindible tenir aquesta xarxa que et dona la confiança, que et dona les oportunitats, que t'ajuda en aquesta nova etapa. Això és molt potent. Crec que si me'n vaig a la pota emprenedora necessitem finançament. O sigui,
1: això és el que
3: les dones per emprendre, igual que els homes per emprendre, necessitem aquesta aposta econòmica. I hi ha xifres que fan por. El 2% del venture capital va dirigit a dones. El 84% va dirigit a homes.
1: Dos?
3: Sí, el 2. El 14 equips mixtes, però el 2 a dones, el 84% a homes.
1: Tenint en compte que nosaltres, i dic nosaltres, Catalunya i Espanya, és la segona comunitat, el segon país europeu, amb emprenedoria.
3: Sí.
1: Darrere d'Irlanda.
3: Sí. Un tema és qui llança, qui activa i qui s'atreveix, i l'altre és qui consolida. I no pots passar a la següent fase sense el finançament. I això està marcant xifres com les que va sortir aquesta setmana l'informe de que potser m'avanço de temes, però...
1: No, tu avança.
3: De Grant Thornton, on es demostra que anem cap enrere. Estava en un 19%, estem en un 18,5% de dones a Espanya en posicions de CEO, però el més fort d'aquestes xifres que estem a... En tres anys, hem perdut 10 punts.
1: Hem perdut.
3: És a dir, el mateix que estàvem el 2018, estem al 2025.
1: Estem parlant
3: de CEO, cap a baix, en posicions de CEO. Posicions de presidència, estem parlant que a rols de presidència hi ha un 4% de dones.
1: Vale, perquè a Espanya. Una de les coses és que el juny comença a implementar-se aquesta llei de paritat, que l'IBEX 35 ha corregut a contractar dones CEO, però això és una mica feta la llei, feta la trampa, no?
3: Literal, el que passa que no hi ha una bona resposta a això, és a dir, ninguna de nosaltres vol estar seleccionada pues, perquè és dona. Hem de fer el salt a això, jo crec que ens hem d'avançar. Ja ha caducat aquest discurs, ninguna vol estar en aquesta posició i necessitem avançar.
1: Vale, però com avancem? Vull dir, perquè sí que és cert que si no hi ha aquest estímul per la part pública, la res pública, d'empènyer les dones cap amunt, sembla ser que l'empresa per si mateixa... Escolta, nosaltres arribem a directives mitges i tira que te vas.
3: Sí, aquest és el punt. Per mi, un dels grans reptes de Juno és activar coses. Hem d'explicar quines són les xifres. Encara avui hi ha moltes persones que ens retreuen que no és necessari tota aquesta acció. Quan veus els números t'adones que és absolutament necessari, i per mi el que s'ha de fer des d'un espai com Juno és visibilitzar que estem parlant de talent, que perdem competitivitat quan no tenim talent, que prescindir d'aquest 50% del talent no té cap lògica, i s'ha d'activar la visibilitat, s'ha d'activar qualsevol acció que permeti que ens allunyem del gènere i posem per davant les aptituds.
1: És que, a més a més, el que em fa gràcia el que dius, perquè fa uns capítols vam parlar amb la Jo López, que em sembla que també forma part de la vostra xarxa, i parlàvem d'això, no?, de com les dones, a partir dels 50, hi ha com una mena de... O sigui, a part del fogot, d'aquest fogot que de tant en tant és molest, tenim un altre fogot, que és un fogot mental, que no aturem mai el cervell. Estem disposades a gairebé tot. És, jo recordo aquelles imatges de la senyora d'un president que es tirava per un helicòpter, no?, als 80 anys, no? Pues una mica als 50 les dones ens arrisquem i ens volem llançades de qualsevol helicòpter, no? I ens falta potser aquest empenya endavant.
3: I aquestes referents, perquè jo crec que també un dels altres punts és això. Jo crec que vull pensar, potser sóc massa ingènua, però vull pensar que abans l'edat era el moment, a mesura que guanyaves anys, era el moment d'anar desapareixent del mapa. Ara l'edat s'entén com a experiència, o la volem entendre com a experiència.
1: Bueno, això tu, no tothom.
3: Sí, jo per això et dic, potser des de la ingenuïtat, però també perquè vas fent anys i te n'adones que guanyes confiança i te n'adones de com eres abans i com ets ara. I crec que això s'ha de posar en valor. Té un potencial absolut. Nosaltres, és el que et dic, és una realitat, ens n'adonem. I hi ha moltíssimes dones emprenent. Potser ens falta la visió aquesta d'entendre aquestes referents i visibilitzar empreses com, sembla que era Natura Visé, que la van crear amb els 40 anys, més o menys, a partir dels 40 o els 50, no? L'empresa com a tal es va fundar en edats molt avançades. Hi ha aquest tipus d'emprenedoria o de decisió d'autoocupació, totalment.
1: Però... O sigui, hi ha la llei que diu que promou tot això, però, en canvi, això també ho llegíem fa molt poc, amb un informe que deia que el feminisme estava cada cop pitjor vist per la societat catalana. És a dir, hi ha com una mena d'anatema, o venen les bruixes, venen les feministes. És com, saps?
3: Sí. Bueno, de fet, ens hem carregat la paraula. Tu no pots dir feminisme sense que impliqui un posicionament, quan el feminisme no implica cap posicionament, el que demana és la igualtat. O sigui, en aquest punt del llenguatge hem arribat. És veritat, sí. Tenim molts reptes. De fet, és que els joves amb 16 anys, si no m'equivoco, és on estan més separats en la igualtat i en el que és el feminisme, i entenen, ho hem reflexionat diversos cops a Juno, ve del discurs d'odi en el que s'han creat, perquè no ho han viscut, s'han criat en aquest discurs en el que les dones han de tenir més coses que els homes, que no va d'això, per mi va de trobar la forma en què les dues parts aporten. I no ha de ser una suma zero, és una suma zero, perdó, homes i dones, és un més dos, vull dir, hem de tirar cap endavant, que això és el que a vegades ens costa, i entrem en debats i són tots igual de vàlids. Nosaltres, de fet, ahir activàvem a Juno, fem el kick-off de comissions d'expertes que hem creat, diferents àrees per entendre quins temes volem parlar i en quins temes necessitem tenir visibilitat, i s'obria el debat de què implicava estar a Juno, qui podia estar, qui no podia estar... Tothom té les seves inquietuds i el seu històric, i des d'aquí construeixes el que esperes. Jo en tinc unes, jo m'he criat a una família, amb tu parlàvem fa temps, m'he criat una família de dones que han liderat negocis. A casa meva s'ha parlat de treballar i no s'ha parlat de gènere mai.
1: Bé, és que a Catalunya, si no recordem malament, tenim un gran, gran brou de dones que han generat negoci de sempre. La mare que tenia una botiga, la marca de roba de nens o no sé què, vull dir, era un teixit textil de petites i mitjanes empreses que permetien això. Deixa'm fer-te una pregunta. No és veritat que l'emprenedoria acaba sent una mica el cul de sac on anem a parar moltes dones, i parlo de dones perquè és el que em toca, moltes dones que no sabem cap on articular esforços després d'un temps de, a lo millor, haver estat aturada perquè no podies deixar els nens, o perquè has decidit canviar, o... No és una mica això, una saca de gent?
3: Si ho fos, o sigui, per mi hi ha un gran repte, que és que la carrera professional d'una dona molts cops no és lineal. igual que la d'un home probablement ho pugui ser. Nosaltres afrontem molts més reptes, la criança, la part de cuidar, o sigui, hi ha tota una evolució que implica que les dones anem i tornem,
1: sí, sí,
3: quan els homes no ho viuen, això. Llavors, això té un impacte també. El que estàs dient ho he vist en homes i ho he vist en dones, aquest punt d'estar cremat de la vida laboral i decidir a certa edat fins aquí ja em poso pel meu compte. També et dic, per mi són inquietuds diferents. Que sigui el sac aquest de cultiu, de perfil que busca l'autonomia, etcètera, etcètera, no té res a veure amb el que està buscant l'emprenedoria. Són inquietuds i necessitats diferents. De tenir el teu negoci, això és una cosa, a tenir un negoci que sigui teu o que ja ni tan sols funcioni perquè hi siguis tu. Crec que són dos vies molt diferents. El teu propi negoci, quan estàs muntant el teu projecte autònom, etcètera, etcètera, tenir un negoci que ha de no dependre de tu perquè creixi.
1: I ara has dit la paraula, autònoms. Els autònoms som aquell llegat de la societat que quan arribis a jubilar-te tindrem una jubilació minsa, que mentrestant estem pagant gestors, advocats, perquè ens gestionin factures, etcètera, etcètera, i que a més ningú contempla com a valor. I si tu mires als autònoms, hi ha moltes més dones que homes autònoms. Això, d'entrada, ens diu alguna cosa, no? Què ens diu?
3: Jo crec que són aquests reptes que ens trobem i el probablement és l'espai aquest que necessitem per decidir el que volem fer nosaltres. Crec que quan estàs a dintre d'una empresa, crec que aquí et pots trobar a vegades més collada, pots trobar que no tens l'espai i hi ha un punt en el que amb certa edat probablement decideixis fins aquí. Tinc la confiança, tinc els contactes, tinc l'experiència i decidiré pel meu compte. També per lo que deia, hi ha aquest punt més de buscar aquesta llibertat, però després hi ha el punt aquest de les carreres no lineals en els que arriba un punt que per fer compatible una inquietud professional has de decidir per altres vies, que són molt més senzilles i que et donen la flexibilitat i l'espai que necessites.
1: El que passa és que, si mires els números, nosaltres portem el 70% del pes d'una llar, sigui una llar amb nens o sense nens, perquè pots tenir la cura dels teus grans, no? Dels teus majors. Per tant, les dones, això que dius de la vida laboral lineal, això deu ser molt de màrqueting, perquè no ho havia sentit, però m'agrada molt.
3: No. Ah, però sí,
1: molt.
3: Sí.
1: La vida lineal. Per tant, encara tenim un sostre de vidre, les dones, a sobre, no?
3: Que és el gran repte, exacte. Clar. I la conciliació que implica això.
1: Bueno,
3: sí, clar.
1: Hi ha conciliació? És possible la conciliació, doctora?
3: Jo et deia, sóc el pitjor exemple. Jo no sé conciliar, no en sé. És veritat que no tinc els reptes que tenen moltes altres dones, però també tinc un gran suport familiar i de parella. O sigui, suposo perquè m'he criat en això. A casa meva les coses es fan, les dues parts les fan. I quan veig el biaix, em queixo. Però ho dic perquè necessitem visibilitzar-ho. A mi la Núria Bassi, que és una persona que sempre dic, després em mata perquè la menciono sempre, però és una persona que em va dir una cosa, és que tu assumeixis i tiris endavant. Jo tinc perfil de supervivència, tiraré endavant sí o sí. L'altre és que no visibilitzis i que normalitzem certes coses. Uh-huh. Llavors, les hem de dir, ben dites, això m'ho deia sempre la meva mare, ben dit, però
1: sí,
3: s'ha de dir.
1: Sí, ben dit es pot dir tot, no?
3: Exacte. Però és veritat que necessites tenir aquest suport, que et permet conciliar. Conciliar és cosa de dues persones o de la llar que tinguis i del que hagis creat a casa. Llavors, això et permetrà moure't més o menys. I després n'hi ha algunes que no ho sabem fer, però perquè prioritzem altres coses, que és inquietud també.
1: Bueno, no passa
3: també,
1: res.
3: Si és decisió, benvingut sigui.
1: Vale, perquè fins a quin punt les dones podem decidir? Clar, a mi em fa molta gràcia quan em diuen no, és que he decidit quedar-me a casa. Diu, has decidit o no t'ha quedat més asos? Perquè d'entrada el sou, i això encara no hem parlat, del viatge salarial, el sou, quan tens dos sous a casa, dius, quin perdem? Per tenir, per exemple, fills, o per fer cura dels pares. Quin perdem? El que guanya menys. Malauradament, aquest biaix normalment és cap a la dona. Què fem amb aquesta bretxa salarial que tenim encara?
3: Que és un gran repte i ara ve tota la llei també de la igualtat salarial, d'aquesta visibilitat, i veurem el que implica, perquè és el que has dit tu, echa la llei, echa la trampa, com amb tot. El canvi ha de ser cultural, o sigui, el repte és estructural. Llavors, necessitem parlar aquestes coses.

0: Sí.
1: I encara estem amb el sostre de, vidre de la, de la Simone de Beauvoir, quasi, no? Dius, jo perdoneu-me...
0: I anant endarrere, que això és el pitjor.
1: Això és el que anava a preguntar. Anem cada cop més enrere.
0: I les xifres ho diuen,
1: amb valors,
0: eh?
1: Amb...
0: Sí. Sí, avui parlava, precisament parlava amb els mitjans i em deia, és la igualtat, però són molts altres valors. El tema de la sostenibilitat, abans parlàvem dels ODS, etcètera, etcètera, són coses que anem fent pàgina. Sí.
1: Però què fem? Com a bones, clar, és que jo vull solucions. I he portat una senyora...
0: Juno, solucions, Juno. Fem
1: exacte,
0: coses.
1: Exacte. Què fem?
0: S'han de fer coses. O sigui, que, des de quin posicionament ho estem fent nosaltres? Des de l'acció. Absoluta. Qualsevol cosa que plantegem la fem des de l'acció. Estem parlant de la presència de les dones en el món de l'art. Lo mateix, fem una activitat, o sigui, nosaltres tenim una sèrie que es diu Beyond Art, on estem donant visibilitat al talent femení. Des del dia 1 expliquem les xifres, però visibilitzem el talent femení. Ara llançarem una campanya, que això suposo que no ho dec poder dir, però bueno, ara llançarem una campanya, perquè que va de visibilitzar el talent femení. Sí, tenim un gran repte. I tenim un repte en un doble sentit, eh? Perquè en el moment que presentem aquesta campanya i l'estem començant a construir i anem parlant amb dones, aquesta invisibilitat molts cops és voluntària. I que sigui voluntària és un repte. Ha de ser una decisió personal, visibilitzar-te, òbviament, pujar-te a l'escenari quan et truquen per anar a la ràdio, dir que sí i fer aquest forat... però també té una implicació per les altres. El construir referents és algo que diem totes, però els referents no es construeixen sols, es construeixen donant un pas al front.
1: Llavors,
0: aquest punt de visibilitzar-nos i ser responsables amb el que implica que hi hagi una presència femenina vol dir que nosaltres també hem de fer alguna cosa perquè això passi.
1: És que moltes vegades, i això és una cosa que ens passa a Fogots, però crec que ens passa a tots els mitjans, moltes vegades ens costa que la gent, que les dones d'una certa importància, una certa presència, admetin venir a programes com ara Fogots, no? Perquè tenen, realment són dones molt ocupades, sou dones molt ocupades i teniu molta feina, però si les altres, les que estan en el seu lloc de treball o a casa, no saben que existiu, que existeix aquesta possibilitat, com arribaran? No?
0: Tal qual, tal qual. I aquesta responsabilitat és superlícit, però hi ha una responsabilitat. O sigui, jo he après amb els anys a no gaudir, perquè sempre et tensa una mica, a mi que m'agrada sortir de la zona de confort, aquestes coses m'agraden sí o sí, però molts cops ho faig pensant en que s'ha de fer sí o sí, després no em podré queixar si no. De que no hi hagi dones en certs llocs. Això ho parlava l'altre dia amb una periodista que precisament deia m'han proposat un càrrec i primer vaig pensar què faig jo allà i després vaig pensar que si no l'agafo jo anirà un home i després em queixaré de que no hi ha dones en certes posicions de lideratge. Doncs pues sí.
1: Sí, el que passa és que costa.
0: A veure, que costa.
1: Costa
0: perquè
1: molt...
0: són moltes menys, perquè tenim menys visibilitat, perquè ens hem sentit molts cops, i jo ho he dit, falten dones. No falten dones, el que falta és visibilitzar aquest talent femení que existeix.
1: Bueno, però sí que falten en llocs de poder.
0: Perdó, no falta el talent, tens tota la raó. El que falta és visibilitzar, perquè visibilitzar implica donar oportunitats. Totalment.
1: Clar, perquè visibilitzar... I això és una pregunta que et volia fer com a marketingian aquests. Per favor, per què els de màrqueting feu servir paraules com a, saps? Networking, que no hi ha la traducció en català.
0: Mira...
1: És que, clar, quan parles amb algú de màrqueting o algun CEO ja et dius, sí, perquè soc CEO, el CEO ja encara ho entens, no? Però comença a dir-te el networking, el no sé què, teníem unes paraules apuntats però ara no sé on són.
0: És pitjor encara, eh? Jo que vinc del món emprenedor, sóc capaç de tenir una conversa en la que no entenguis cap paraula.
1: No, segur.
0: Perquè és algo que és increïble. Ho vivíem i ens reiem molt d'això. Mira, copiem, anem darrere. L'anglès ens sembla sexy i ens sembla més sexy que el català i jo som així. Pues no.
1: Mira, pues a mi...
0: Totalment.
1: A mi em sembla molt més sexy un català
0: totalment,
1: que entengui
0: mira.
1: Que un anglès que, mira...
0: No que potser no, no entenc ni què m'estàs dient, no?
1: Ah, escolta, l'altre dia la nostra humorista parlava de les girl boss.
0: Vale.
1: Veus? Girl boss.
0: Veus? Sí.
1: Les noies jefes, no?
0: Sí.
1: De les xiques jefes, les...
0: Sí.
1: Jovenes. Hi ha una mica aquesta sensació de que la dona perfecta, aquesta dona que s'aixeca a les 5 del matí, que surt a córrer, que porta el gos a pixar i els nens al col·le, o no té nens, però és igual, es maquilla, no sé què, i a més fa ioga, tai chi, i li queda temps per rellegir 3 vegades Guerra i Paz, i dius, això, aquest perfeccionisme, ens fa avançar o...?
0: No. Retrocedir absolutament. No existeix i no és necessari, bàsicament.
1: Sí, el de no és necessari, jo això ho tenia clar, perquè ja sóc menopàusica.
0: Bueno, no és realista, no som així. Caiem moltes vegades en això, i és veritat, i anem guanyant anys i veiem com ens van traient, perquè ja no som aquest producte perfecte.

0: perfecte, no hi ha cap necessitat, no és realista i no necessitem ser perfectes ni arribar a tot, no.
1: Bueno, és el que vam... la conclusió a la que va arribar la nostra humorista és que no calia, que ella es trencava el carnet de
0: totalment, el regalem, exacte.
1: Jo ja fa anys que el vaig regalar, sí. Perquè ja vaig adonar que no... Jo crec que des del 15 ja em vaig adonar que no era perfecte. era un projecte gairebé impossible.
0: I cap inquietud de ser-ho, al contrari.
1: Però clar, la societat et força, et demana, sí. No? Has de ser una gran professional, una gran mare, una gran esposa, una gran parella, una gran imbècil. Perdoneu,
0: sí, i nosaltres mateixes, eh? Jo, de fet, ostres, què necessita una emprenedora? I acaba sempre en el punt de la formació, en finances, en no sé què, no sé quantos. Jo estic cansada de veure dones hiperpreparades necessitant més formació. No.
1: Bueno, no. Estem massa preparades. Després vas a un contracte, sí. I diuen, no, vostè no, perquè, clar, em deixarà els dos dies. Dius, home, potser no, provi'm.
0: Sí, crec que hem de donar més el pas al front i no necessitar ser perfectes constantment, que és el que ens ensenyen, eh? O sigui, no diré la frase qui la diu, però és veritat que les nenes estem educades en la perfecció i els nens en la valentia, i això té molt a veure en com actuem i com són les nostres carreres. I aquesta perfecció d'aprendre i ser permanentment perfecta, innecessària. Donem el pas i aprenem de camí, que això jo crec que és la part bona que et dona l'emprenedoria.
1: Escolta'm, aquesta pregunta ja per acabar la fem sempre a les nostres convidades. Què li diries a la Beatriz dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: És difícil aquesta pregunta.
1: No, és difícil, per això la deixo sempre pel final.
0: Jo li diria que s'atreveixi.
1: Que salti.
0: Permanentment, que salti, sí. Sí, que és molt divertit i que val la pena, sempre. Sí.
1: Saltar, arriscar-se, sí. És la solució.
0: Sempre.
1: Meravellós. Beatriz, ha estat un plaer tenir-te i escoltar una mica el que és Juno com un club de dones i el que pretén fer a la nostra ciutat i al nostre país, si és que
0: vamos.
1: Saltar. No?
0: Podem saltar.
1: Podem saltar. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs aquí estem, un dia més, amb l'Andrea Román, que ve disposada a enviar a la foguera. Què enviem avui a la foguera?
2: Avui vinc calenteta, bueno, sempre vinc calenteta a la primavera.
1: La sac altera.
2: Sí, sí, tinc jo el fogot de primavera i vinc enfadada. Ah? Vinc a tirar a la foguera avui les xarxes socials. Però totes,
1: sembles,
2: Però totes. Vinc a explicar-te una historieta que m'ha passat a mi. Vinga. I anem a parlar una estona de tot el que hi ha darrere de les xarxes i, evidentment, anem a enfadar-nos una miqueta i a fer una miqueta de foc.
1: Som-hi!
2: Sembla o no?
1: Som-hi!
2: Mira, jo t'explico. He estat com uns 5 mesos sense xarxes socials, ¿vale? Uh-huh. Jo no estava passant una etapa gaire bona i vaig dir, mira, jo l'últim que necessito és que el senyor Instagram em digui, no, a sobre de que no estic jo molt fina, que el senyor Instagram em digui tot el que no estic fent o el que no soc. No. Vaig desconnectar, no?
1: De fet.
2: I perquè tu saps com va això. Tu obres l'Instagram, no? I de cop et diu, bon dia, mira, avui tampoc has fet ni el Pilates a les 6 del matí, però veus aquesta senyora? Mira, aquesta senyora
1: ja
2: s'ha aixecat. Sí, s'ha aixecat, s'ha posat totes les cremes, ha fet un pan de massa madre i ara mateix està obrint 3 empreses. Saps? I jo que no sé ni què he sopat ahir ni on pebrots soc.
1: Ha fet un pa de massa mare, m'ha semblat tot... fantàstic.
2: Sí, bueno, és que, clar, ara començaré
1: si no
2: a parlar una miqueta.
1: Si no és de massa mare, no és pa.
2: No, home, no. Recorda que som girls boss. Bueno, tu el recordes.
1: Però vam llençar el carnet.
2: I tant.
1: No som girls boss, vinga, som-hi.
2: No, som girls i fem el que podem, això
1: sí,
2: està clar.
1: Sí, som les que podem.
2: Pues sí. Llavors, ara he tornat i, clar, quan un ha estat lluny, les estic veient com amb una altra mirada, no?
1: Sí, és com quan deixes un nòvio?
2: Sí.
1: I després el retornes, que ho mires i dius, ui...
2: Sí, per això diuen que les segones oportunitats no són bones.
1: Les segones parts entre
2: nunca
1: suïcides.
2: Nunca fueron buenas.
1: Vinga.
2: Però sí, les xarxes socials, bueno, tothom les fem servir, no? He estat mirant uns estudis i totes les franges d'edats utilitzen unes xarxes o altres, però es diu que gairebé el 83% de la població a Espanya consumeix xarxes socials. O sigui, és
1: 83,
2: quasi tothom,
1: sí, tothom.
2: De tothom, sí. I, quina sorpresa, les que més consumim som les dones per sobre dels homes.
1: Sorpresa, sí.
2: Sorpresa, bueno.
1: Clar, a veure, si ens hem d'aixecar i hem de saber com ens maquillem
2: clar,
1: en el semàfor
2: de...
1: Algú
2: ens ho ha de dir.
1: I després, clar, hi ha molta xarxa de gastronomia, molta...
2: Sí.
1: Ojo.
2: Sí, però et sorprendrà, o no, he estat mirant els sectors que més presència tenen, no? I més anuncis hi ha, i més contingut hi ha. De tots els sectors, el tercer és el de la bellesa.
1: Clar.
2: El segon són viatges i el primer és entreteniment, perquè sí que hi ha una part d'entreteniment, no? Però el tercer sector mundial de contingut i de negoci a les xarxes socials és la bellesa.
1: Tots per què productes... serà?
2: Que raro, ¿verdad?
1: Raro.
2: Mira, alguna cosa que no...
1: Que no et quadra.
2: Que no em quadra, no em quadra. Però clar, les xarxes socials, o sigui, jo no dic que siguin dolentes.
1: No, bueno, no. Sí, podem dir-ho, però...
2: Per mi sí que ho són, però sí que poden tenir una part d'entreteniment i que ens poden ajudar a desconnectar i de més, no? Jo... Les xarxes socials dic que són com un bitxo, ¿vale? Que et piquen, ja veuràs. Ara, jo,
1: vinga,
2: ja veuràs.
1: Vinga, tu a lo tuyo.
2: Súbete, que te llevo.
1: Vinga.
2: Jo ho he estat pensant, dic, són com un bitxo, ¿vale? Tu et piquen, tu no te n'adones, i al principi fa com gràcia, no? Dius, bueno, comencen a ensenyar-te contingut i dius, mira, aquest restaurant sí que el vull provar, no? O aquest taller de ceràmica, va, sí que l'hauria de fer. Oh, mira, o aquesta crema, va, només no compraré aquesta crema, a veure què tal, no? Al principi, innocent, dius, que guai, continguts que m'agraden, no? Bueno, ai, sembla que em parlen a mi. Però, clar, és un bitxo verinós, Charo.
1: Ah, sí.
2: I te va enverinant, plenant el cap i el cos de coses, vale? I potser, i fins que arriba un dia que estàs tu tan tranquil·la, a lo millor a casa teva, t'has assentat al sofà 5 minutets i dius, ai, em sembla que hauria d'estar fent sentadilles, eh?
1: Ah! I això no ho diré mai, ni les xarxes. Que
2: bueno,
1: no,
2: però potser ara després podem parlar una mica d'aquest suratú, no? I diferents, no? Rangos d'edat i de més, sí que hi ha diferents tipus de contingut, però sempre hi ha, no?, aquest missatge de i si fas això, i si hauries de fer això, perquè les xarxes socials, bueno, aquest bitxo és l'algoritme, no?
1: Algoritme.
2: El bitxo aquest que et pica, que t'enverina, es diu algoritme en el món de les xarxes socials.
1: Vale?
2: Un algoritme, però, bueno, el que és un filtre, no? Una espècie de màquina intel·ligent que el que fa és escanejar el que tu fas, no? Va mirant a veure què fa la Charo a les xarxes socials, a veure què li agrada, llavors l'algoritme fa la seva feina per ensenyar-te només allò que t'agrada.
1: Això fa molta por, perquè a vegades estàs parlant de... Jo què sé, anem a Turquia. Sempre, tothom vol anar a Turquia. No sé, a posar-se cabello, jo que sigui.
2: Sí.
1: No, i de cop i volta, pam!
2: Turquia
1: per tot arreu.
2: Turquia. És com quan les iaies, tu els hi deies, ai, m'ha agradat molt aquest pastís de formatge, i bueno, ja donava igual el dia que anessis a casa de la iaia que tenies pastís de formatge, potser sí. fins que ja no t'agradés, però és igual, per la iaia tu eres algú que menjava i que
1: pastís
2: li encantava.
1: Pastís de formatge.
2: Doncs l'algoritme és el mateix.
1: És un pastís de formatge.
2: És un pastís, és la iaia que te veu i diu, això li agrada doncs més i més i més i més i tota l'estona. Vale, aquest és el bitxo.
1: És el bitxo del pastís de formatge, m'ha encantat.
2: L'algoritme és, bueno, el que dius Turquia, o te ves un vídeo de gatitos, no, de gatets,
1: i ja es
2: pensa que ets una senyora que té 14 gats i viu sola, i tot el que veuràs són vídeos de gatets després.
1: O senyor que viu sol.
2: Però hi ha molt d'estigma, la loca de los gatos, no ho dic,
1: ah, bueno, sí, clar,
2: no ho dic
1: clar,
2: gratis,
1: clar.
2: Això, eh?
1: No ho dius gratis, és veritat, home, el que vas dir, els dibuixos animats.
2: El Simpson.
1: Hi ha la loca de los gatos. Sí.
2: No és el senyor loco, però
1: sí,
2: la loca de los gatos.
1: El viatge també.
2: Fins aquí tot bé. Pots fer fins i tot hasta tendresa, no? Una iaia, no? L'algoritme que t'ensenya, no? Que et dona aquest pastís de formatge constantment. El problema de tot això és que és un bitxo verinós, l'algoritme. Per què? Doncs perquè l'objectiu que té és que tu passis més temps a la xarxa, consumeixis més continguts, consumeixis més anuncis i acabes comprant-te alguna coseta que potser fa 30 segons ni coneixies ni sabies que existia. Vale? Aquest és l'objectiu de qualsevol algoritme, de qualsevol xarxa social.
1: És que consumeixis algo.
2: Que consumeixis algo
1: o
2: que
1: producte.
2: Siguis algo o que pensis algo. Perquè aquest és el problema. O sigui, l'algoritme no només t'ensenyarà el que sap que t'agrada, en base al que tu has fet, no? No, l'algoritme també t'ensenya el que se suposa que t'ha d'agradar, el que se suposa que has de ser i el que se suposa que has de fer en el teu dia a dia. ¿Vale? Aquest és el problema de l'algoritme i el problema de les xarxes socials. És un bombardeig i creen aquest tipus d'addicció, no? O sigui, al final, doncs, per exemple, algú com jo que acabo de tornar a les xarxes, no? Jo crec que l'algoritme ha fet així, ha entrat i ha dit, vale, mujer de 30 i pico, no està casada, no té fills. Activamos, pac, crisi existencial.
1: I bim.
2: I això aquest és l'experiment que et porto avui.
1: Vinga, som-hi, vale? Entra en l'experiment.
2: Perquè jo he estat fora de les xarxes, no? Jo he entrat, el senyor algoritme, el bitxo aquest ha dit, vale, ja ha tornat. Sembla que no és mare, sembla que no està casada.
1: Ha tornat i encara no està mare.
2: I encara no, Llavors ha activat el pac existencial. I en què consisteix això? Doncs han mostrat-me una sèrie d'anuncis en bucle, de continguts que se suposa que m'interessen o que se suposa que jo hauria de, no?
1: Interessar-te.
2: Estar interessada o ser o pensar. I el que et vaig llegir ara, Charo, és la llista real d'un experiment que vaig fer, que va ser 10 minuts observant el meu mòbil, vale? I prenent nota de tot el que em va sortir, que, per cert, ni ho he buscat, ni jo segueixo a comptes d'això, no, això és l'algoritme que...
1: Ha decidit
2: que, com jo soy este tipo de mujer, esto es lo que yo tengo que consumir.
1: Vinga.
2: Voy a ello, no t'espantis.
1: No.
2: Començo, eh? Corre, congela els teus òvuls que tens una edat. No et posis maquillatge, la dona natural es porta. Té un descompte per la teva primera sessió de Botox. Fes esport, viatja lluny. Dona'n idees a aquesta ONG per sentir-te millor. Atura la caiguda del cabell. Transforma la teva pell amb aquesta crema revolucionària. Té un descompte per una depilació làser. Et sents trista? Parla amb un coach. Segur que no vols provar el nostre tractament anticel·lulític? Fes feliç a una dona. Dona òvuls. Cuina una sopa com la de la teva mare, amb aquests nous sobres de caldo. Sedueix els homes amb aquesta colònia. T'has donat que tens la pell seca? Has fet ayuno intermitente? I sobretot, sigues feliç. Sigues la millor versió de tu mateixa.
1: No ho puc creure.
2: 10 minuts, Charo.
1: No m'ho puc creure.
2: Sí, segons el meu Instagram, jo estic mig deprimida, mig calva, amb la pell seca, i és massa tard perquè jo tingui fills.
1: A mi em fa gràcia perquè primer diu reserva els ous, diu dona'ls.
2: La qüestió és fer negoci amb mi, saps?
1: Jo,
2: no et maquillis, però punxa't Botox. Sigues natural, però treu-te els pèls, carbonitza les cames amb aquest làser, aquest descompte, no? Llavors, segons el meu algoritme, estic a la merda, però té un codi descompte per absolutament tot.
1: És brit. A mi no em surt això.
2: Què et surt a tu? Perquè al final això és un negoci per totes les franges d'edat.
1: No, a mi em surten moltes coses de menopausa, moltes, i després em surten coses de viatge.
2: Bueno.
1: I també em surten, i això em preocupa, gatets.
2: Mai... S'ha activat el pack, mujer loca de los gatos. Cuidado.
1: I jo no tinc gats, tinc gossos. Però és igual. És igual, ja entro dins del pack.
2: Correcte.
1: De iaia amb gats.
2: Iaia amb gats.
1: Em fa una certa por, perquè a més sóc al·lèrgic als gats.
2: Ui,
1: però no passa
2: tranquil·la,
1: res.
2: Ja et sortirà vacuna per gats, tot, està tot pensat. Tot l'engranatge perquè tu consumeixis i facis el que ells volen, s'activa i funciona.
1: A mi m'ha fet una mica de... Ara no sé si abraçar-te, aixecar-me i abraçar-te, perquè clar, diu... Congela els òvuls, no, dona'ls, depila't. Era una mica tremend. O sigui, si tu realment estàs malament, t'enfonsa.
2: T'enfonsa, evidentment. Les xarxes, de veritat, és que és un parany que t'atrapa. I jo perquè tinc consciència, però si pensem en les nenes joves...
1: Això és el que t'ho diu.
2: Bueno, segons l'Instagram tinc consciència.
1: Això sí que dirà la teva mare, si tens jornal.
2: Clar, és que, però si pensem en l'impacte que pot tenir això amb noies joves, o sigui, les xarxes socials són un catalitzador de trastorns de salut mental, d'alimentació, de tot, perquè al final és un bombardeig constant, camuflat, amb continguts que ens agraden, que ens contratenen, que ens inspiren... No, és una mentida. Al final, jo també pensava que aquest bitxo que et pica, que és l'algoritme que et va enverinant, jo digo, és el Pepito Grillo 2.0, no? Tens aquí, és com una veueta, el Pepito Grillo dolent, no? Que en comptes de dir-te que prenguis bones decisions, com en el Pinocho, és un Pepito Grillo que t'està dient que no ets lo suficientment guapa, que no estàs lo suficientment activa, que no fas suficientment coses durant el dia. Saps?
1: Clar, no fas suficientment res.
2: Clar, no ets suficient.
1: Tu no ets prou. Tu no ets prou.
2: Tranquil·leta, que tu no ets prou.
1: Però t'ajudarem.
2: T'ajudarem amb aquest codi de descompte i amb aquest vídeo i amb aquest... És que prou.
1: El codi de descompte.
2: Però és veritat.
1: És brutal.
2: Clar. És veritat. És un negoci, res és gratis. No t'estan entretinguent. T'estan intentant vendre alguna cosa.
1: És impressionant.
2: Claríssimament.
1: Clar, no m'estranya, Andrea, que després et dediquis a l'humor.
2: Home, jo perquè... o em ric d'això o m'heu d'abraçar tot el dia. No sé si m'entens.
1: Jo, quan acabem el programa, t'abraçaré durant 2 minuts o 3 per consolar-te, perquè no obris el... No obriu les xarxes. Si
2: no ho feu. Al final, hi ha una cosa greu, que és que les xarxes el que volen és que no siguem crítiques, no pensem, no siguem creatives, no seguim el nostre propi instint o el que nosaltres volem. Al final volen adoctrinar-nos d'alguna manera. Quan més bombardeig, menys pensem, menys podem valorar, no? És a dir, jo l'altre dia dic, vull un air fryer... La vull, sí. Per què? No ho sé, si jo no cuino, saps? Pues és una mica això, no? Necessito fer ayuno. Per què? No ho sé. Vull dir,
1: és igual.
2: Però és part de l'engranatge.
1: El dejú intermitent ha fet molt mal a la cultura mediterrània. Ha fet molt mal, senyores. El dejú és una fal·làcia, això.
2: Com totes altres coses. Com el de ser una gelbos que pot amb tot, les xarxes és una plataforma per fer-nos creure que sempre hi ha alguna cosa que no estem fent, algun lloc que no estem viatjant o alguna cosa que no ens hem punxat a la cara o el que sigui. És molt complicat. Per tant, avui, a la foguera, les xarxes, el Pepito Grillo i tot.
1: O sigui, no tirem prou. El pinotxo perquè crema molt.
2: Home.
1: És fusta. Pobre, no s'acosta, ell no s'acosta. Escolta, Andrea,
2: doncs sí.
1: Un plaer de llançar la foguera amb tu, fora. El que faci falta, i aquestes xarxes les llancem a la foguera.
2: Sí.
1: Nosaltres, les senyores que escoltem aquest programa, ja fa temps que les vam llançar, el que passa és que reboten.
2: Home, és difícil sortir-se'n.
1: Reboten, eh?
2: I tant. És I com... sempre hi ha un dia que dius, ai, això...
1: Sí.
2: Siguem crítiques, no passa res.
1: Miraré la sopa de l'àvia, perquè t'ha sortit la sopa.
2: Sí, clar, perquè com que no soc mare, com que no soc mare, ja m'estan dient que la meva sopa no serà igual de bona que la meva mare, per tant, eren uns sobrecitos d'una marca molt coneguda, perquè així en casa també sepa com si mi madre hubiera cocinado. És que prou.
1: Molt bonic.
2: Prou, a la foguera. La sopa.
1: La sopa i prou. El senyor de la xarxa també la diré.
2: Tothom.
1: Andrea, un plaer. Et tornem a veure el mes que ve?
2: Sí, vinga. Aquí estarem.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat de la importància de la comunitat femenina de la mà de la Beatriz de Vicente i de la trampa a les xarxes socials, amb l'Andrea, que sempre ens deixa amb un somriure a la boca, que avui ens ha deixat amb més d'un somriure, amb una rialla i una cosa fantàstica. I com diu la Gloria Steinem, sola puc arribar lluny, però juntes podem arribar a tot arreu. Ja sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
5: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. Què es pot fer per envellir millor? Envellir és un procés natural que forma part de l'evolució de la vida. Ai, perdoneu. I es caracteritza per una disminució progressiva de les funcions de l'organisme, que es manifesta al llarg del temps amb el deteriorament de la capacitat funcional. Cada persona té una edat cronològica i una edat biològica. La cronològica no es pot variar perquè és la des de quan naixem. Mentre que l'edat biològica es refereix a l'estat físic de cadascun dels òrgans i teixits del nostre cos. I de què depèn? Depèn de factors genètics, factors ambientals i d'estil de vida, especialment dels dos grans pilars que són l'alimentació i l'activitat física. Una dieta equilibrada és aquella en la que es consumeixen els nutrients necessaris i en quantitats òptimes. Una activitat física moderada ens ajudarà a mantenir-nos més àgils i els nostres ossos més forts. Doncs ja ho sabeu, a seguir el consell. Avui som dilluns 26 de gener del 2026. Iniciem el programa 546 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Bueno, doncs apa, donem la benvinguda als nostres col·laboradors d'aquest darrer dilluns del mes, que són el Josep Oller. Bona Hola. Tarda, Josep.
6: Bona tarda, bona tarda.
5: L'Albert, bona tarda, Albert.
7: Hola, macos i maques, què tal?
5: I el Josep Oró. Bona tarda, Josep.
8: Bona tarda a tothom.
5: Vinga, avui crec que teniu, com sempre, ja sabeu, els nostres oients ja saben, que el darrer programa del mes sempre es refereix al tema cinematogràfic, oi? D'aquests dos forofos del cinema i de la música del cinema. Però avui també l'Oró, després al final, ens farà una pinceladeta del tema que ell ens ha preparat. Doncs vinga, va, comencem perquè després no se'ns fa tard.
6: Comencem?
5: Vinga.
6: Comencem, doncs.

0: Molt bé, eh? Això, mira, em sona aquesta pel·lícula, començar, però digueu-la vosaltres.
1: Sí, és una pel·lícula que es va rodar a Barcelona i es diu Los Tarantos. El director era Rovira Veleta i resulta que, bueno, ara parlarem avui sobre la Barcelona Plató. Què vol dir això? Doncs que són pel·lícules que s'han rodat a Barcelona, siguin estrangeres, siguin catalanes, siguin espanyoles, el que sigui, no? I començo dient que dins de Barcelona hi ha moltes Barcelones. La Barcelona jove, de Gràcia, la Barcelona històrica, del gòtic, la Barcelona canalla, del Raval, la Barcelona distingida, de l'Eixample, la Barcelona desconeguda, de Torre Baró. Aquesta riquesa de textures i ambients es tradueix cinematogràficament en un ventall ampli de propostes i mirades sobre la ciutat. És un mirall molt atractiu per pels localitzadors, tècnics i directors, on es poden realitzar verdaderes pel·lícules ensenyant com a fons l'estimada Barcelona. Avui porto una selecció de títols rellevants per la seva connexió amb la ciutat. El primer film rodat a Barcelona va ser en francès. No podia ser d'una altra manera. L'autor era l'Alexandre Promio, treballador dels germans Lumière, que, com és ben sabut, havia mostrat l'invent del cinematògraf en públic oficialment el 28 de desembre del 1895 a París. El primer film, anomenat Veus, Vistes, de pocs minuts de durada, eren, doncs, curtmetratges documentals de la ciutat, com a inici a les projeccions que més endavant es farien. El precursor català va ser Fructuós Gelabert, que va néixer el 1874 i es va morir el 1955, nascut a Gràcia i crescut a Sants. Va rodar les pel·lícules Riña en un cafè, el 1899, Salida de los trabajadores de la España industrial, el 1899, Salida del público de la iglesia parroquial de Santa María de Sants, el 1899. Després, com a anècdota, entre el 1918 i el 1925 hi havia un tal Ricard Baños, que va ser un director d'una trentena de pel·lícules pornogràfiques, com El impotente, Cuando los padres se van, Consultorio de señoras, El ministro o los polvos de la madre Celestina, segons algunes fonts fidedignes, per exprés del director, les va fer desaparèixer. Vull dir, això eren pel·lícules d'aquella època, però bueno, imagina't el porno el 1918, el 1925.
0: Déu-n'hi-do, eh? La censura llavors devia ser...
1: Bueno, després d'unes paraules de l'Albert, que ja està desitjant parlar, ens endintrarem amb les pel·lícules.
2: No, simplement, aquest tema que ha sonat, que jo la primera vegada que el vaig sentir pensava que era aquest que has dit tu, el
3: Barbero de Sevilla.
2: No, i el Barbero. Bueno, és d'un guitarrista flamenc que es diu Andrés Batista, que va començar a estudiar música clàssica i després es va passar al flamenc i era el guitarrista que acompanyava sempre a Carmen Amaya. Aquest senyor va donar cursos a la Complutense de Madrid, a l'estiu, allò que es fa a l'Escorial, i és el compositor de la música de Los Tarantos, que per cert té gràcia perquè en aquesta pel·lícula surt el Peret quan pràcticament ningú el coneixia. I ja està. I ara el professor Oller.
1: Sí, el professor. El professor. Bueno, ara anomenaré unes quantes pel·lícules, després, si tenim temps, algunes em detindria més dient, doncs, la direcció, els actors, inclús una petita ressenya de lo que es tractava, no? Però bueno, en un principi diré, doncs, per no sé, perquè la gent pugui tindre una miqueta d'orientació, no? Que hi ha, com ara, la Barcelona Internacional, eh? O sigui, la Barcelona Internacional, hi ha una que es diu La Bandera, que es va rodar el 1935. Després, el 1964, El fabulós món del circ, que aquí va vindre el John Wayne, bueno, tota una sèrie d'actors. Després, el 75, El reportero, que és de l'Antonioni. Una papallona a l'espatlla, el 1978. La Barcelona, 1994. Una casa de bojos, el 2002. Vicky, Cristina i Barcelona, 2008. Beautiful, 2010. Uncharted, el 2022. Aquesta Uncharted, que bueno, és bastant recent, és del 22, també la van rodar una gran part aquí a Barcelona, per allà a Montjuïc.
3: Escolta, Una casa de bojos és la jaula de les loques o el que així? És una versió?
1: Bueno, sí, aquesta completament, bueno, sé que es va rodar aquí, però no serà, si no seria la caixa, com es diu, perquè se la venen en francès, la caixa folie.
3: La caixa folie, sí.
1: Sí. No, aquesta és... Llavors, hi ha la Barcelona ciutat romàntica, no? Que aquesta hi ha Històries de la fèria, el 1957, Una història d'amor, el 1967, El Food of Life, el 2001, Amor idiota, el 2004, Manual d'amore, que jo em pensava que aquesta era el Manual d'amore 2, em pensava que es havia rodat a Itàlia, i la van rodar el 2006 aquí. Després, 3 metros sobre el cielo, el 2010, Barcelona nit d'estiu, el 2013, i la Saben aquel, que és aquell que la van rodar el 2023, que era el de l'Eugeni. Sí. Després hi ha la Barcelona ciutat postguerra, hi ha la Calle Sin Sol, el 1948, Hay un camino a la derecha, el 1953, la plaça del Diamant, el 1982, Libertàries, el 1996, i l'Embrujo de Xangai, el 2002. Aquestes ja com a postguerra, no? Després, La ciutat amb acció, que aquestes ja són pel·lícules. Hi ha El ojo de cristal, el 1955, El tigre se perfume con dinamita, el 1965, Tarzán i el misteri de la selva, i en diràs rodada aquí a Barcelona, el 1965.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí,
3: a Santa Coloma de Cervelló,
1: sí, potser? No.
0: A la colònia.
1: Això devien agafar trossos de per allà dalt a Montjuïc i tot això, no? Després, el 1974, Larga noche de julio, El ojo en la oscuridad, el 1975, Tatuaje, 1976, després Perros callejeros 2, Busca y captura, el 1979, Asalto al Banco Central, el 1983, La taula de Flandes, el 1994, Indomable, el 2011, Los últimos días, el 2013, que aquesta van representa que era Barcelona apocalíptica, no? Que es veu doncs tota la ciutat enrunada i tot, vull dir. Després Anacleto, Agente Secreto, el 2015, i Casa l'assassí, el 2015. Després, bueno, hi ha també la ciutat còmica, que el 1953 la van fer 11 pares de botes.
3: Ai, sí, era... amb el Kubala.
4: Sí, el Kubala i el Remellet.
1: Exacte, sí. Després, La vida és magnífica, el 64, L'orgia, el 1978.
3: Ai, sí, que
1: aquest bona, teníem el Juanjo Puig Corbé passejant per Barcelona en pilotes a dalt d'una moto.
3: D'un Vespino.
1: Sí.
4: Déu-n'hi-do.
1: Un submarí a les Estovalles, el 1990. Què t'hi jugues, Maripili, el 1991. Tardes de Gaudí, el 2001. Any de Gràcia, el 2012. I després, com a films curiosos, hi ha el De Bobo, el 1967, l'incomundible Singapur, 1967, El Rubio de dos cares, 1968, Els supercamorristes, el 1984, Ida d'Ara Maialato, 2013, que aquesta era d'aquestes films així mig, bueno, mig, molt de l'Escola de Barcelona, no? Que ara, un altre que representa que no és Barcelona, però es va rodar a Barcelona, que és Istanbul 65, que aquesta va ser d'acció de l'Isasi Sasmendi. Bueno, no el coneixeu?
3: Isasi Sasmendi,
1: que havia estat casat amb la Marisa Paredes, sí. Després, el Castillo de Fumanchu, el 1969, La gran esperanza blanca, del 1970, que representava que estava a Cuba i... No, tot això, tots aquests, representaven que no eren aquí. Es van rodar aquí a Barcelona, però no era la ciutat de Barcelona. Eh?
4: Aquesta de l'esperanza blanca és de boxeu.
1: Sí, de negre, sí. Sí. El asesino de muñecas, el 1974. El viatge dels maleïts, el 1976. Sahara, el 2005. El perfum, Històries d'un assassí, que aquest la van rodar, sí, per allà al Born, el 2006. Sí. Savage Grace, el 2007. Llums vermells, el 2012. O sigui, bueno, aquí hi ha tota una sèrie de pel·lícules que he dit, però més endavant, si l'Albert no té prou coses per dir.
4: Ja,
2: llavors,
4: ja
2: dirà, jo no,
1: profunditzaré en alguna pel·lícula, clar, com a mínim.
2: Explica una mica de què tracta cada pel·lícula. Sí,
0: sí, home, miqueta, si t'he d'explicar sí, del que tracta però tot aquest recital...
2: He dit les paraules màgiques una mica.
1: Sí, no, no, sí, però vull dir, ara vols que continuï o vols parlar tu una miqueta?
2: No, jo ja he parlat el que havia de parlar. Bueno, l'únic que puc dir, per exemple, d'això de los tarantos,
1: sí,
2: és, bueno, aquests, que la pel·lícula, pues, que la ballarina principal és la Carmen Amaya, que va néixer al Somorrostro,
1: sí,
2: que em sembla que és on es va rodar la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I que hi havia com cantants, cantaores, sí, el cante, el chocolate, la mueque, Morita, Enrique Cádiz i el Viti. I el toque, o sigui, els que toquen la guitarra, sí, Andrés Batista, Emilio de Diego, Peret, en els seus inicis,
1: sí,
2: Pucherete i Blai.
1: Doncs, sí, aquesta pel·lícula la van rodar després del West Side Story, que era una... El West Side Story, si fixeu, és el Romeo i Julieta en modern, no? I aquí els tarantos van voler fer un Romeo i Julieta
0: De flamenc.
1: De flamenc, o sigui, sí, dos anys, ja ho diu, sí, que l'adaptació era es trasllada amb el Romeo i Julieta de Shakespeare a un conflicte entre dues bandes juvenils als carrers de Nova York. O sigui, aquesta era la
0: West Side Story.
1: Doncs la del Rovira Veleta, que és el director, va estrenar la seva particular visió de la tragèdia dels amants de Verona a dues famílies gitanes de Barcelona, los Taranto i los Torongos, noms trets dels paios, eh?
2: Perquè no saps una cosa.
1: Què?
2: Que vaig estudiar amb una filla del Rovira Veleta, a l'Acadèmia Peñalbert.
1: Molt bé.
2: Que es deia Gegué.
1: Era filla també de la...
2: Del Rovira Veleta.
1: Sí, no. Ai, sí, no, vale.
2: I no.
1: Sí, no, és que ara confonia...
2: I la seva germana estudiava arquitectura.
1: Sí, sí, sí.
2: Fíjate.
1: Molt bé.
2: Ai, deixa'm dir una cosa.
1: Sí.
2: Si a algú li agrada molt el flamenc, a vegades és molt difícil entendre els pals, els ritmes i tot això, i també és difícil trobar informació. I aquest senyor, l'Andrés Batista, té un llibre on explica tot això, que es diu Cojan papel y lápiz, El flamenco y su vibrante mundo, coma, maestros y estilos y arte flamenco. Repetimos, El flamenco y su vibrante mundo, maestros y estilos y arte flamenco, del senyor Andrés Batista. I ja està.
4: Em sembla molt bé.
2: T'ha agradat?
4: Molt.
2: Te'l compraràs?
4: No ho sé.
0: Home, si t'agrada el flamenc, el que li agradi, se'l pot comprar.
2: Molt difícil, és molt difícil el flamenc.
0: Ja. Home, difícil
4: és difícil el flamenc
2: no.
4: O aconseguir el llibre?
2: El flamenc, és bestial, el flamenc és una cosa que no li fan gaire cas.
0: És un art, eh?
2: I és una vergonya,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
0: El flamenc ben fet és un art.
2: Té un nivell musical brutal, brutal és.
1: Bé, llavors doncs seguim, si voleu, amb El fabulós món del circ. Aquesta va ser una cosa molt important dintre de Barcelona, perquè, o sigui, com a anècdota, no? O sigui, la ciutat condal i representa dues ciutats ella mateixa.
4: Perdona, aquesta és aquella, el millor espectacle del món?
1: Sí, exacte, amb el John Wayne. Hi havia el John Wayne, la Rita...
4: Sí, perquè surt al port de Barcelona quan descarreguen els animals.
1: Sí, exacte, sí.
2: Es deia el millor espectacle del món?
1: Sí.
4: Aquesta la vaig anar a veure jo al Coliseu quan tenia 13 o 14 anys.
1: Doncs mira...
2: Però no es diu El fabuloso mundo del circo?
1: Sí,
0: però
1: jo li he dit El fabuloso mundo del circo perquè l'he traduït en català, però vull dir, és El fabuloso mundo del circo.
4: No, no, és El millor espectacle del món. Jo vaig anar a veure.
1: No, El millor espectacle del món és una del Cecil B. DeMille, que sortia el James Stewart fent de pallasso.
4: No sé, però sé que surt al port de Barcelona descarregant les bèsties.
1: Doncs és aquest, El millor espectacle. Ai, El fabuloso mundo del circo.
4: Doncs aquesta no l'he vista i en canvi l'altre sí.
1: No.
4: Sí, jo...
0: Però millor et confons.
4: Em confong jo, confons tu.
1: No, jo segur.
2: El millor espectacle del mundo
1: és
2: una pel·lícula que surt el James Stewart, que va disfressar de pallasso, i surt l'amigo de los...
4: Aquella no sortia la Gina Lollobrigida de trapecista?
1: Aquella és trapecio. No, però la que parla parlo jo, aquesta és una producció americana que surt el John Wayne, la Claudia Cardinale, la Rita Hayworth, i la van fer, bueno, representa que forma part el port, el van posar com si fos Hamburgo, després van llogar el Liceu, el que és la platea, van posar unes fustes perquè no es fessin malbé els assientos, no? I allà van figurar atraccions com elefants, bueno, tot el que és el Liceu, la platea, tot era un circ. Però imagina't el Liceu entrar allà animals, bèsties i de tot.
3: Ja ho fan, sí. Això d'entrar animals i bèsties.
1: Sí, pots comptar, sí. Sí, pots comptar el
2: amb
1: que els
2: devien... Amb pajarita i vestidets, sí. I joies.
1: Pots comptar el que els hi devien fer, o sigui, el que devien pagar, no? Perquè imagina't per muntar i desmuntar tot el que és la platea, perquè jo m'hi he fixat amb la pel·lícula, i sí que es veu bueno, i enfoca moltes vegades a dalt, i els palcos, i veus que sí. Però era el Liceu, esclar, abans de cremar.
3: Suposo que van treure totes les cadires, clar.
1: No, van fer com una plataforma, sí? a sobre les cadires, per no tindre que...
4: De treure-les,
1: sí. Sí, sí, és com una anècdota així. Bueno, que el John Wayne aquí, doncs, s'hi va trobar molt bé, bueno, esclar, ell, aquest...
3: Què vols dir que es va trobar molt bé?
1: Bueno, no, que el van... Bueno, home, una figura com el John Wayne el perseguia tothom. I ell, doncs, el seu ego, doncs, i americà, doncs... Sí.
0: A sobre, no?
1: Sí, a sobre.
0: Això és el... Sí, sí, per Mas i Enric.
1: Sí. Bueno, després tenim a Barcelona també una que és de l'Isaci Sasmendi, que és a Estambul 65. Que aquesta també surt la Silva Cochina. A l'Orge Buchholz. Bueno, aquesta van vindre aquí a Barcelona, es va rodar durant dues setmanes a Istanbul, però després els quals es van filmar els exteriors, com el pont de Gàlata, la presentació de Toni Mecenas aturat en un pas de zebra. O sigui, representava que era Istanbul, però tot ho feien aquí a Barcelona.
3: Qui és Toni Mecenas?
1: Bueno, un actor.
0: Toni Mecenas. Sí, bueno, portava una mica de malaneta.
1: No, Toni Mecenas és el paper que feia l'Orge Buchholz.
3: Que guapo.
1: Sí.
0: Però, llavors, tota aquesta pel·lícula es va gravar aquí a Barcelona?
1: Sí,
0: o...
1: no, una part.
0: Una part, només.
1: Una part d'Istanbul i una altra aquí. Però els trossos que potser a Istanbul tenien problemes o el que sigui, doncs ho feien aquí a Barcelona.
0: Venien cap aquí.
1: Sí, venien cap aquí. Que aquesta, bueno, també com a pel·lícula és com si fos un James Bond, no? Un James Bond que és, són pel·lícules caríssimes. Aquesta també a Istanbul, per ser rodada aquí i amb director com el Isaci Sasmendi, aquest tio, un espanyol aquí, rodant una pel·lícula tan cara, no? Perquè era com una espècie de James Bond, vull dir, era careta, no? Després també, bueno, si voleu, jo també posaria una mica de música, o parles tu?
2: No, vale, mira, sí. Posem el...

0: Aquesta de quina pel·lícula és, Albert?
1: Vicky Cristina Barcelona.
0: Vale, sí. Vale, vale. És que em sonava, però no la tenia, no la relacionava.
1: Quan van fer la pel·lícula, aquesta la posava en bord per la ràdio. Aquesta té molta gràcia, la història. I és, el grup es diu Giulia i los Tellarini. O Tellarini. Ah, és un grup musical format per Giulia Tellarini i un altre, i més gent, no? No direm els noms, perquè, bueno, la veu principal és ella, nascuda a Treviso, a Itàlia. Es va traslladar a Barcelona junt amb el seu xicot argentí Alejandro Mazzoni i van muntar aquest grup. Aleshores van fer un àlbum que es diu Eusebio, i aquest Eusebio era un senyor jubilat que vivia a Gràcia, i quan es va jubilar va començar a fer dibuixets.

0: que és aquest tema que ara acaba de sonar, que es diu Barcelona, no? I se'n van anar al, a l'Hotel Arts, on estava el Woody Allen, i a la recepció van deixar el CD i els hi va dir que a veure si li podien fer arribar a Woody Allen la, el CD. Aleshores, el Woody Allen el va veure, bueno, el va escoltar, li va encantar i va agafar dos temes, un és el Barcelona i un, i un altre, a veure quin és l'altre, no me'n recordo, Barcelona i la Ley de Retiro, que surta, aquestes, aquests dos temes surten a la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona. I després, bueno, aquests tios, la Júlia i el Cedric, van fundar una discogràfica independent anomenada La Colazione. Vale, pues en el 2010 el Woody Allen els va tornar a cridar perquè els, perquè, per interpretar una cançó que es diu Messi Amour, per la seva pel·lícula Coneixeràs l'home dels teus somnis. Fíjate. I ja està.
1: Molt bé.
0: Adelante, doncs mira, senyor.
1: Doncs mira, doncs Vicky i Cristina Barcelona, el primer que veiem és el gran mural de Miró dels, de la T, bueno, de la Terminal 2 de l'aeroport, no?
2: Sí.
1: Quan hi arriben les dues amigues, perquè una és la, la Scarlett Johansson i la Rebecca Hall, no? I després, i poc després, les primeres visites turístiques de les protagonistes són a la Sagrada Família i la Fundació Tàpies, on fotografien una escultura, i les torres de la Pedrera. La fundació també és utilitzada com a galeria d'art, on les joves coneixen el personatge de Javier Bardem, que aquella mateixa nit el tradicional restaurant Els Quatre Gats les convidarà a fer un viatge a Oviedo. De fet, la capital asturiana comparteix protagonisme amb Barcelona en la primera part de la cinta, ja que és un altre dels llocs favorits del Woody Allen, no? A Oviedo. Li va dedicar una escultura, o sigui, a Oviedo li va dedicar una escultura del 2003. El 2003.
3: Saps qui sortia en aquesta pel·lícula així de resquillada? Em sembla que era allà a l'aeroport.
1: Sí.
3: El Jordi Basté.
1: Ah,
0: sí. Ah,
3: bueno, no, sí, sí, no es veu així, es veu de costat,
1: sí.
3: I com si fes cua per anar a algun lloc, no?
1: Ah.
3: Però es veu que sí.
1: Però que
3: ho va dir-ho, no, agafat, jo vaig veure amb una foto.
1: L'havia agafat com a extra, no?
3: No.
1: O estaria per allà,
3: o hi va anar-hi, o el que sigui, però vull dir, no, ni va parlar ni es va veure res més, no?
1: Sí, sí.
3: Però sí, va sortir perquè ell ho va dir-ho i va ensenyar la foto i em sembla que va sortir per la tele... O per aquí, no sé per on t'ho vaig veure, però vaig veure. Es veu així, fent cua.
1: Fent cua.
3: Sí.
1: Sí. Doncs sí, bueno, és una pel·lícula també, bueno, d'aquestes que es van rodar aquí, no? Després hi ha també una altra que es diu Beautiful, que és aquesta de l'Alejandro González i Iñárritu, amb el Javier Bardem, que aquesta també, la Barcelona en realitat s'estén pel barri del Raval. O sigui, aquesta ensenya el que és Barcelona, però el pitjor, vull dir, el barri del Raval...
4: O sigui, la part negra de Barcelona.
1: Sí, exacte, sí. També hi ha Santa Coloma de Gramenet o Badalona, però sempre en barris, com que l'obra, ja, la pel·lícula ja suporta, no? Amb obres així conflictius i que siguin foscos, i, o sigui, com que és en si la pel·lícula Beautiful és una pel·lícula molt fosca, no? I surt aquest el Javier Bardem, no? O sigui que, bueno, després, si voleu, podem parlar la típica, la plaça del Diamant.
4: Ei, que aquesta és molt maca.
1: Sí, aquesta és molt maca. Que, bueno, exceptuant un passatge a la sala hipòstila del Pargüell, entre la Colometa i el Quimet, en la seva etapa de nuvis, el film central es fa entre els carrers del barri de la Vila de Gràcia, amb un especial protagonisme de la plaça de Bon... Hi ha, bueno, la plaça de la Rodoreda, no? La plaça del Diamant. Lloc on que representa que es coneixen el Quimet i la Colometa. Bueno, aquesta sí que va ser tota íntegra rodada a Barcelona dintre de lo que és...
4: Quants anys fa? Quin any vas dir que s'havia rodat?
1: El 1982.
4: 82.
1: 82, sí. Bueno, i teníem una, com es diu allà?
4: 44 anys ja fa, eh?
1: No, sí, sí.

0: Sí.
1: Hi havia la... com es diu aquesta? Ajuda'm.
0: Digues?
1: Espera't, el... No, la de la plaça del Diamant.
2: La Sílvia Munt.
1: Sílvia Munt, exacte. Ah, sí. I el Lluís Omar, que sí. Tots dos es veuen molt...
2: Molt la Sílvia Munt era una nena...
1: Sí. Sí. I ara ha estat feta tot una... tot una artista, no? Ah, i directora, perquè ara ha deixat la interpretació i fa de directora, no?
2: Ja.
1: Sí, sí, sí. Bueno, si voleu anem seguint, o vols intervindre tu?
3: No, continua.
1: Sí? També tenim l'Embrujo de Xangai, aquesta pel·lícula. També.
2: Home, l'Embrujo de Xangai sona una mica...
1: Doncs el Fernando...
2: Perquè l'Embrujo de Sevilla sí que sí. És...
1: No, no. Surt aquesta, l'Ariadna Gil, amb la direcció del Fernando Trueba, el seu excunyat, perquè l'Ariadna Gil havia estat casat amb el germà del Fernando Trueba, el David Trueba, no? Doncs què hi veiem aquí? Doncs hi veiem, la pel·lícula es va filmar tota a Barcelona i a més també a Madrid. El rodatge es va iniciar l'11 de juny del 2001 i va durar fins al 23 de juliol. A Madrid van agafar-ne el relleu fins a mitjans d'agost. La filmació catalana, que també va comprendre Tarragona, Cardedeu i l'estació de tren del Gerb, va tenir com a punt principal la plaça Rovira i Trias, anomenada així, ja que des de la seva creació el 1861, en honor del seu arquitecte, Antoni, de nom, l'Antoni Gaudí, no? El rodatge es va trasbalsar a la quotidianitat de la plaça Gràcia durant dues setmanes, en les quals va tornar a tenir l'aspecte de finals de la dècada dels 40. O sigui, van tindre que modificar tota la plaça. Va ser un...
2: Però, Josep, quan gravaven aquesta, la plaça del Diamant,
1: sí,
2: no van tenir problemes?
1: No,
2: problemes jurídics, em refereixo, no. Amb el... Perquè, clar, llavors feia poquet que encara que ens havia deixat la dictadura, sí, franquista.
1: Sí, però no, que jo sàpiga, no.
2: No sé per què m'havia sonat.
1: No. Doncs, bueno, esclar, és que m'extendaria molt, però com que hi ha diverses pel·lícules i després també l'actuació de l'Albert, que avui no sé què li passa, però
3: com
1: avui...
3: Com que no saps què m'hi
1: sí,
3: passa?
1: Sí.
3: Res,
2: t'està escoltant.
1: No, sí, m'està escoltant molt, però el que veig és que no intervé massa. Bueno, sí que intervé, però tampoc m'has deixat bastant a la defensiva.
4: Avui que es porta bé.
1: Sí, sí, sí.
2: Exacte. Sí, sí. Avui que el tenim calladet, avui sí. Ja l'estàs punxant.
1: Sí, avui, sí.
2: Que no, calladet també està maco, eh? Sí, de tant en tant.
1: Sí, sí. Diré, bueno, ara m'aniré amb un altre, que és El Perfum, que aquesta també va ser... Ningú s'imagina que aquesta pel·lícula es va rodar a Barcelona, no? Perquè és, hi va haver un gran treball d'ambientació i recreació històrica, com el de l'escena en què el protagonista entra a París i representa que està aquí a Barcelona, no? L'equip de la pel·lícula tenia el permís de l'Ajuntament de només mitja jornada d'un diumenge per emmascarar el carrer Ferran i convertir-lo en l'entrada de París del segle XVIII. O sigui que només tenia migdia per fer tot això, no?
2: Quin tip de carbó?
1: Sí, sí. Una altra de les transformacions més sorprenents és la conversió de la plaça de la Mercè en el mercat del peix de la Rue Aix Fers, on comencen i acaben la narració, que és aquella, si l'heu vista, es veu allà moltes sardines i molt de peix, amb molt de...
4: Sí, ja ha passat. Molta, ja.
1: Sí, sí, sí. Després, el primer assassinat que comet el Gneuville, el d'una venedora de prunes, té lloc a la plaça de Sant Felip Neri, allà, d'altra banda, la perfumeria parisenca, que desperta l'interès del protagonista, és en realitat la històrica arbusteria del rei, del carrer del Vidre, reoberta el 2023, després d'haver estat tancada dos anys. Allà el van fer servir com si, per la pel·lícula.
2: És curiós, eh?
1: Sí, sí,
3: és un carrer que dona a la plaça Real?
1: Jo diria que sí.
3: Sí, ja sé, sí.
1: Sí. Pel que fa Gras, l'escena que s'inicia com a execució del perfumista per guillotinar-lo, no?, i acaba en una orgia multitudinària, succeeix teòricament a la plaça Major d'aquesta ciutat, i en realitat es va rodar a la plaça Major del poble espanyol amb 750 extras i l'assessorament de la companyia teatral La Fura dels Baus, que bueno, aquests ja estaven amb el seu,
4: ambient.
1: Sí, amb el seu ambient, eh? Perquè allà, bueno, sang, fetge, de tot.
4: Sí, sí.
1: Un espai molt utilitzat al film és el parc del laberint d'Horta, que representa on viu el Gràcia, no?, el protagonista. I el personatge d'Alan Rickman, el pare d'un jove d'essència de la qual és el gran objectiu del protagonista, a la ciutat de les aromes. La façana del Palau dels Valls, els jardins de les Boges i el laberint serveixen com a jardí on desapareixen dues noies en el decurs d'uns jocs per els convidats. D'altra banda, l'església de Sant Just i Pastor de Barcelona representa la catedral de Gràcia.
2: Pues Déu-n'hi-do.
1: El van fer molt...
2: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Jo crec que ara ho deixaríem aquí, no? Perquè sí. Si no, aquí tenim història per estona. Sí, sí. I ara l'Albert crec que ens...
1: Ara es desperta.
3: No,
2: acabarem amb una...
3: No, simplement que ara posarem el tema de la pel·lícula La Colometa, sí. Bueno, La plaça del Diamant,
1: sí.
3: Que és del Ramon Muntaner, que és un cantautor que va ser molt conegut a l'època de la nova... Bueno, com la...
1: Es va morir, no?
3: Sí.
4: Era de Cornellà.
3: Era, exacte, sí. Era de Cornellà. Sí. Va néixer el 1950 a Cornellà i es va morir el 2021 d'un infart.
1: I havia sigut el director de l'Esgai.
3: De l'Esgai de Catalunya i Balears.
1: Sí.
3: I ara escoltarem el tema d'aquest bon noi.

rosa per Sant Jordi i flors negres per a tots sants. Xarameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de...

0: El terrat estenent...
1: Molt maca, eh? Aquesta, sí, aquesta cançó és molt maca.
2: Bueno, ara, per acabar, només una pinzellada.
1: Vinga, una pinzellada.
2: És molt curiós, però ara és el dia... A veure quin dia serà. El 28 de febrer faran els Goya. Eh? Els
1: sí.
2: Goya. Després, el... Quin altre és? El de Sant Jordi. El de Sant Jordi és el 8 de febrer. Bueno, abans, el 8 de febrer es farà els Premis Gaudí. No, no Sant Jordi, perdó. Els Premis Gaudí, que ho faran allà al Liceu. I després també els Oscars, que els faran el dia 16 de març. I és una cosa, però, perquè hi ha moltes pel·lícules, ja no les dic, però només haig de dir que el Cirat... Estan tots tres, o sigui...
1: Ah, bueno, amb la això vol dir que és una pel·lícula que està molt, sí, bé, que la, sí, tindrem d'anar a veure.
2: Exacte. és, vull dir, fa gràcia perquè, bueno, a més de guanyar el Festival de Berlín, hi havia moltes pel·lícules... Ai, molts festivals que ha guanyat, està nominada amb aquests tres. Amb aquests tres.
1: Doncs moltíssimes gràcies a Josep i Albert. Ha estat molt interessant tota la... Crec que els que són cinèfols els hi encanta aquest programa perquè doneu molta explicació, cosa que potser molts no saben encara. Bé, donem pas al Josep Puró, que avui... El Josep Puró, què ens parlarà, Josep?
3: Avui una cosa estranya.
1: Vaja, hem passat de...
3: Mira, sí, és un llibre que em van regalar a casa de les meves netes, la Maria i la Martina. I és Guia de les criatures fantàstiques catalanes.
1: Vinga, doncs.
3: O sigui que és la traducció a la mitologia catalana.
1: Doncs au, comencem.
3: Doncs diu que, com a introducció, perquè sapiguem de què va, perquè penseu que totes les mitologies, jo pensava que a la catalana no n'hi havia gaire. N'hi ha més de 150 personatges, diu.
1: Mitològics.
3: Sí, perquè... Entre l'home del sac, que és un personatge mitològic, l'home dels nassos...
1: És una fantasia, més aviat.
3: Però bueno, però són mites que sortien, que aquí ho explica una mica, jo ara us ho llegeixo. Diu, què són les criatures fantàstiques? Diu, són els genis de lloc, els esperits propis de cada indret. Han existit sempre. Totes les cultures clàssiques i tradicionals les coneixien i es convivien fins que arribà la llum elèctrica i les esveí. Com si fos un tel que dissipés el món subtil. I aleshores, amb ella, arribà la decreència, la idea pobra i estreta que només és real allò que es veu amb els ulls. O sigui, al temps que no hi havia electricitat, doncs tenien que fer invents.
2: Els contes.
3: I conjectures i coses d'aquesta. Diu, per retrobar-les cal mirar d'una manera, d'una altra manera. Cal abandonar el racionalisme estricte i enfonsar-se la intuïció, la imaginació, l'emoció i el silenci. Només així es poden guipar de nou. A casa nostra, les antigues divinitats pairals es van anar transformant. Quan el cristianisme les demonitzà i el pensament modern les infantilitzà, es refugiaren en rondalles, llegendes i contalles populars. Però no van desaparèixer. Continuen trescant pels boscos, pels rius i les muntanyes, amb un peu a la nostra realitat i un altre a les dimensions més subtils. Per això no es poden caçar ni posseir, però sí que ens diu que poden comunicar. Si anem ben predisposats, són els demons, posa, dels grecs, intermediaris entre el gran misteri de la vida i els humans. Manobres de la creació que filen la natura i la fan fructificar. Ambigus com les persones, lluminosos o foscos, segons com les invoquem. Estèrils i canviants, prenen formes diverses en cada cultura. Dona d'aigua, follets, genis, ogres, gegants, nans, bruixes... Tots són reflexos d'un mateix impuls vital i simbòlic. Diu, els antics sabien que existien portals. Els dòlmens ho foren. També els gorgs, on les dones d'aigua apareixien per enamorar els hereus de masies i garantir la fertilitat dels conreus. És el mateix mirall que Lewis Carroll, que no sé qui és.
4: Lewis Carroll, el de Alicia, sí, el País, sí, de les, sí, Meravelles.
3: Aquest, doncs. Això. Va fer servir per mostrar un altre món dins d'aquest. Un univers fi, afanescent, invisible i intangible, però que ens revela si ens encallem en el sentit profund de l'existència i la seva dimensió transcendent. Bueno, aquest llibre recull gairebé una guia de les criatures fantàstiques catalanes, però complet per obrir-te camí. Però... sortosament mai tancat, perquè cada racó del país floreix amb entitats subliminals que prenen forma de drac, faristeles, dimonis, nimfes, nereides, goges, éssers admirables i fantasiosos. L'aplec no s'acaba mai.
1: De fet, el que tu has comentat del tema de les persones mitològiques o de les formes mitològiques, quan no hi havia llum, era normal que la mateixa ombra de l'espelma, qui no ha fet, no sé si vosaltres ho heu fet, figures amb les mans, amb la sombra,
2: sombres xinesques,
1: exacte, el que li deien sombres xinesques. Vull dir que jo crec que això tenia de algo que veure amb els mítics aquests.
3: Sí, és el que diu. Quan va arribar el llum, doncs, esclar, no, ja hi havia ràdio, hi havia la televisió més cap aquí, però vull dir que ja era una altra cosa. Ja,
4: clar, es van acabar...
3: Ja les espelmes ja no caminaven, ja no feien sombres rares.
1: Clar.
3: No? A vegades també... La mateixa sombra d'una persona a vegades t'espantava, no?
1: Clar, perquè només que portessis un barret mal posat, sí, ja et semblava una cosa rara.
3: Passar d'una paret a l'altra, doncs, feia un d'allòs. Bé, si cas us llegiré alguns, són ressenyes molt curtes, sí, de lo que és cada personatge.
1: Sí, estaria bé.
3: I també hi ha l'origen, els albiraments, o sigui, allà on es poden veure, l'aspecte que tenien, la naturalesa, els poders que tenien, el punt feble que tenien també, el propòsit, el seu propòsit, per què eren, i el parentiu. Hi ha la Valdemora. Diu, ésser marí, de l'ascendència de les sirenes medievals o de les nereides gregues. No resulta inquietant, se la percep sovint amb una llarga cabellera, a voltes daurada, a voltes platejada. Es mou i serpenteja entre les ones amb pretesa i celeritat. En dies de boira, quan els mariners estrevien el rum a causa de la mala maror, neda a prop dels vaixells, com els dofins, i els condueix a bon port. Els homes de mar la festegen durant la mateixa diada de Sant Pere per dissimular la seva devoció precristiana. Aquell dia no és permès de fer-se la mar.
1: Ah.
3: No sé si ara ho fan, però per Sant Pere es veu que no marxava. Diu, l'origen, diu, és que és possible filla de Nereu, déu del mar. Es pot veure en rutes de cabotatge i altura. Aspecte, dona insinuant d'aparença marina. Té uns cabells molt enrinxolats.
1: Sí,
3: molt...
1: no, s'acostuma a veure amb alguns barcos, amb alguns vaixells, a la part de davant, sí. La figura que és com una sirena.
3: És la Valdemora, suposo que és allò que va davant, no sé si es diu així, però...
4: El mascarón de proa. El mascarón de proa.
3: Un mascarón, pot ser.
4: Bueno, el que va davant del barco.
3: Tipus sirena, si pots contar que devien ser coses d'aquestes. A veure, és naturalesa aquàtica i els poders surfejar les tempestes. El punt feble, mantenir-se fora de l'aigua. I propòsit, salvar els mariners. Aquesta devia ser una eina bona, bueno, un ésser bo. El parentiu diu que li posen de parents a les sirenes, nereides, dones peix i encantades.
4: I els dofins no?
3: No, perquè no tenen aquests cabells que tenen...
1: Els dofins, els hi falta la melena.
3: Després hi ha el barrufet.
4: Ai, que maco, el barrufet.
3: El barrufet diu que quan el vent rebufa o rebombolla i gira remolinant en la pols, es diu que fa que té ànima. És que en deien a vegades dimoniats, no? Sí. També. Aquest esperit que el domina o el governa és un follet del vent, un barrufet. Que inclús els homes del temps en diuen dimoniats, d'aquests
1: que veus. Sí, exacte. Sí, aquí diuen sí. Sí,
2: bueno, aquests surten molt amb la nit de Sant Joan, aquests dimoniats i tot això.
3: Sí. Sí. Diu, segons els entesos, són tan petits que gairebé no es veuen. Barrufet sempre també com a sinònim de dimoniat o d'algú entremaliat. És un... com la canalla, no? Aquests follets són l'ànima de la impostura i dels cops de vent i de la velocitat. També viatgen en la crinera dels cavalls desbocats. I un barruf, d'on prové el mot, és un esclat d'imaginació que es pren com a cert. L'origen, a l'úter de les ventades.
4: El què? A l'úter de les ventades?
3: De les ventades, el vent, clar.
4: Ai,
3: el viraments, topalls, allà on s'esmola el vent és allà on es poden veure. L'aspecte és com la grana, no sé què vol dir això.
1: Bueno,
3: naturalesa
1: com
3: inquieta. Poders, els poders que té és fer moure l'aire, no? Mm-hmm. Punt feble, la bonança del temps. Quan fa bo, no hi ha barrufets. El propòsit, agitar la vida, vull dir... I el parentiu, diuen follets, barruguets, maneirons i bolets. Ja veieu que les ressenyes són curtes, no?
1: Sí, però interessants.
3: Sí. Pues bé, les bruixes.
1: Ara. Vinga, va, parlem de les bruixes, que després la nostra bruixeta bona...
3: La meva dona ens... a vegades m'ho deia, sóc una bruixa bona, per això. Que sí. en la seva vida anterior havia sigut bruixa.
1: Bueno, doncs pues nosaltres en tenim una actual, eh?
3: Sí, sí, oi, és tremenda.
4: Tens molta sort.
3: I tant. Diu, moltes mestresses, vídues, velles solitàries, sabien d'herbes i tisanes de fer de llevadores de curar les bèsties. A la sortida de l'edat mitjana, aquestes dones sàvies es transformaren en fetilleres. Criatures astutes i malicioses que amagaven males intencions amb sornegueries. Al Lluçanès, les bruixes es reunien al Gorg de les Heures per fer invocacions al diable. El pacte amb el maligne se segellava amb una marca que aquest feia amb les ungles o amb les grapes, i la bruixa adquiria el poder del malefici. Els bruixots eren xamans, però les bruixes passaven per ser harpies, dones malvades i perverses. Aquí al Lluçanès crec que és el lloc on es va penjar l'última bruixa de Catalunya. Tenia entès.
1: Bueno, es va penjar o les penjaven?
3: Sí, les penjaven.
1: Sí.
3: Hi havia de tot, però aquí veu que en penjaven. I això m'ho havia dit aquest, el Joan Riquelme, que està per allà dalt, i que coneixia la... Bueno, coneixia. La llegenda, o no era llegenda, que era... L'última bruixa que es va penjar a Catalunya era d'allà, del Lluçanès, o per allà, aquells vols.
5: Tens idea de quina època?
3: Era entre 1700 a 1800, o així.
1: Al segle XVIII-XIX,
3: oi? Sí, XVIII-XIX. Diu, l'origen... L'origen mortal, diu. Alviraments, el Lluçanès, a l'Urgell, Pallars i arreu. Arreu n'hi havia, però vull dir, aquests llocs en tenien més. O sigui, el Lluçanès és el primer que ha dit, no?
5: Mira, per exemple, a Barcelona, a la província de Barcelona, per la zona del... com es diu? Ai, el Montnegre, Vallgorguina, veus? Gorguina ve de Gorga, que és bruixa. A es veu que en aquesta zona n'hi havia moltes bruixes.
3: Allà, perquè a Vallgorguina em sembla que hi havia Aquelarres i tot.
5: Exacte, Aquelarres.
3: Em sembla que sí,
5: ens
3: per
5: apuntem,
3: allà el dolmen, que hi ha un dolmen,
5: sí,
3: per allà, no?
5: Sí, exacte.
3: Sí. Bueno, diu que l'aspecte és de vella desdentegada, o sigui, sense dents. I nas amb arrugues.
1: Ah, això. La verruga estava esperant que ho digués.
3: La típica bruixa és el nas amb
4: arrugues. I l'escombra.
3: I l'escombra.
1: I l'escombra, però
3: la naturalesa és femenina, eh?
1: O sigui, però per què l'escombra? Ho posa aquí l'escrit?
5: No ho posa, no.
1: Per volar.
3: Poders, exercir la medicina natural. Això eren els poders que tenia, perquè totes les...
5: Pues eren bones.
3: Sí, totes aquestes dones que són les remeieres.
5: Les remeieres.
3: Abans eren bruixes, doncs.
5: Clar.
3: Feblesa, viure al país dels homes. Hòstia, això és greu.
1: Home, això...
3: Propòsit, la màgia.
1: Això és una penitència, eh?
3: I el parentiu amb dones sàvies d'arreu. Perquè eren dones sàvies, aquesta gent, aquestes dones.
1: Home, per això les penjaven. Per això les mataven.
5: Perquè
3: eren sàvies.
1: Digues, et queda per una altra, sí.
3: Les bruixes d'Altafulla, diu. Altafulla té la tradició bruixenca. Deu ser casualitat, aleshores, que la població porti nom de sortegi per volar. De sortilegi per volar, Altafulla. Altafulla, xamanei amunt. Petsos fulla, bot, pel cim d'Altafulla.
5: Què?
3: Això és una dita. Sigui com sigui, a la vila...
1: Això és un malefici.
3: Guerra grossa.
5: Malefici.
3: Hi va haver guerra grossa amb les bruixes. D'aquella batussa majúscula en queden evidències dramàtiques en el campanar decapitat. Transformades en corps, intentaren destruir les campanes del temple que les esglaiava amb el seu bram de bronze. La bruixa més coneguda era la Xuixeta, dona amb un caràcter especialment reservat, solitari i misteriós, amb poders màgics i capaç de fer maleficis o curar malalties. Era temuda, sens dubte, per la seva boirosa ambigüitat. L'origen, encreuaments diabòlics, aquesta ja era més... Alviraments, Altafulla i contorns de l'Altafulla. Aspecte corbi, de corp. Naturalesa sobrenatural. Els poders, practicar sortilegis, volar, transformar-se. La feblesa, queden anèmiques si se'ls bastoneja a l'ombra.
1: Carai.
3: A l'ombra d'elles, eh? La seva ombra, no?
4: Ah, la seva ombra!
3: Sí, no a les bastoneja quan fa ja sombra, no. La seva sombra, si bastoneges la seva sombra.
1: La seva, o la trepitges, trepitges l'ombra d'ella i ja està.
3: A propòsit, infondre besar-te, ja era el d'allò. Parentiu amb les bruixes de Cadaqués, Llers i Montnegre.
4: Ah, molt mira, Montnegre.
3: Sí, Montnegre.
1: Una cosa, Josep, les bruixes han estat, durant tots els segles, totes les èpoques, han estat molt, molt perseguides.
3: I tant.
1: Però, possiblement, clar, potser algun dia en parlarem detingudament de tota la història. Devia ser el clero, la religió,
3: sí,
1: que estava en contra de les bruixes aquestes.
3: Però, bueno, però qualsevol que... Clar, tenia la mala fama. Qualsevol que podia fer, que li havia donat una tisana amb un i es havia curat, era bruixa. I...
1: Ah, simplement eren metges de plantes.
4: També era una manera de treure's de sobre una dona que molestés. I, per exemple...
3: A veure, qualsevol que digués...
4: Hi ha una història de un tio que li va fotre un tret a la seva dona. I, clar, el cos de la seva dona, despullada, estava... Va dir, no, és que la meva dona es transformava en llop.
1: Ah.
4: I jo estava a casa i de cop i volta apareix un llop, li fot un tiro i es converteix en la meva
3: dona.
4: Clar, no li va passar res.
1: Això ara no cola, eh? O sigui, amics oients, això es no cola, eh?
4: Bueno, però fa un segle colaven coses...
1: Ja, però ara sortosament no.
6: De quina pel·lícula l'estic?
4: No és cap pel·lícula, no et
1: bueno,
4: diguis.
1: Bueno... Senyors, tenim de deixar-ho aquí, que ens en tenim d'anar a les notícies de les 5.
3: Pues vinga, bona tarda.
1: Molt interessant el programa d'avui i, bueno, no marxeu, amics oients, que tornem d'aquí una estona. Anem a les notícies i tornem amb la bruixeta bona que ens dirà l'horòscop telefònicament.
4: Què és una bruixeta
1: bona? Fins ara.
4: Bona.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
7: La veu de la gent gran.
8: Iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la nit, amb diferit de 9 a 11. Perdona, de 4 a 6 de la tarda, no sé si estic a la nit o a la tarda. I en diferit de 9 a 11 de la nit. També el podeu escoltar les vegades que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, tal com us he comentat a la primera part, iniciarem aquesta segona part telefònicament, perquè tenim a la nostra companya que no està massa bé, amb la nostra bruixeta bona, que avui ens llegirà l'horòscop. Val? Isabel, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Hola, bonica.
9: Com esteu?
8: Molt bé, amb ganes de veure't.
9: Jo també, me fa il·lusió parlar amb vosaltres.
8: Pues,
9: a veure
8: molt
9: si
8: bé.
9: Ens veiem aviat.
8: Vinga, a veure
9: ja, que... Ja he sentit tot allò del cinema.
8: Sí, molt bé, molt bé.
9: I tot allò de les bruixes.
8: Molt bé, doncs vinga, ara fes tu de bruixeta.
9: Val, doncs faré de bruixeta bona.
8: De bona.
9: Doncs mira, comencem amb l'horòscop. Al sí. Principi, en primer salàries. Se'n sent bé?
8: Sí, perfecte.
9: Ah, perfecte. Doncs, a l'Àries, aquesta setmana, la vostra missió és atraure la pau mental. Esteu iniciant un segle molt positiu en el que podreu demostrar la capacitat que teniu per fer possible realitzar els vostres objectius. El dia de la setmana, el dijous, i el número de la sort, el número 4. Després està Taure. La intuïció representa un paper molt important a la vostra vida. Aprofiteu-la per als èxits que voleu obtindre. Tindreu molta energia que us impulsarà a organitzar allò que teniu en ment fa molt de temps. L'economia fa que ho aconseguiu del tot. Dia de la setmana, el dimarts. I el número de la sort, el número 7. Bessons. Hi hauran canvis positius en noves oportunitats per resoldre temes pendents. Esteu molt comunicatius per poder lograr metes i objectius. Podríeu planificar un viatge amb els amics. Seria molt divertit. No deixeu que ningú esborri el somriure i el bon humor que teniu. Diu de la setmana, el dissabte. Número de la sort, el número 1. Cranc. Deixeu les pors i confieu més en vosaltres. Digueu sempre el que sentiu. Farà que les relacions afectives siguin molt satisfactòries. Els beneficis seran patents. A tot a lo que proporcionava molta inspiració i originalitat en tot el que feu. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 5. Leo o Lleó, la vostra habilitat per obtindre beneficis econòmics per mitjans poc usuals es posaran de manifest. Procureu ser oberts a pensaments i flexibles, serà molt beneficiós aquesta setmana. La família us reclama. Aneu a veure'ls perquè us troben molt a faltar. Dia de la setmana, el dilluns. I el número de la sort, el número 8. Verge, esteu baixos d'energia, procureu beure força aigua i ingerir productes rics en molta fibra. El vostre cos us ho agrairà. Necessiteu estar bé en totes les persones del vostre voltant i poder sentir-se estimat per tots ells. L'economia, mica en mica, es va recuperant i pot augmentar molt més els ingressos. Us sentireu satisfets i us plantejareu noves cites personals. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 9. Balança. Estareu molt creatius i amb gran sensibilitat per les arts. Heu decidit canviar algunes coses de la vostra vida, sobretot la forma de pensar. Hi haurà moviments en l'àmbit econòmic que podrien ser molt positius. Els vostres valors segueixen en procés de canvi. Ho aconseguireu. Dia de la setmana, el dijous. El número de la sort, el 0. Escorpí o escorpió. Aprofiteu la setmana per poder fer el que més us agradi. Això us ajudarà a trobar respostes a alguns petits problemes que us havien sortit ja fa temps. Mantindreu un bon enteniment amb la família, en especial amb el vostre fill gran. La ment i les emocions segueixen el mateix camí. Tot estarà amb més equilibri. I això, per vosaltres, és molt important. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 3. Sagitari, les emocions regiran la vostra ment i els sentiments faran que us sentiu molt vulnerables. Inconscientment, absorbireu les energies de les persones que us envolten. Sereu molt originals aquests dies, ja que tot el quotidià us avorreix i voleu canviar el vostre ambient. Aquesta setmana són dies de descobriments i d'il·lusions. Dia de la setmana, dimarts, i el número a l'1. Capricorn, la vostra imaginació no tindrà límits, amb forces il·lusions i fantasies, que res tenen que veure amb la realitat. Tindreu sort amb tot ho relacionat amb la vostra llar. Redecoració, obres... Procureu buscar temps per descansar, doncs tants canvis podrien influir en la vostra salut. Busqueu temps per la relaxació i la meditació. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 6. Aquari, necessitareu fer alguns canvis radicals en el vostre entorn i centrar-vos a aconseguir els vostres somnis. Dona sortida a la càrrega emocional. Teniu massa pressió. Comença a adaptar-la a les noves circumstàncies. Farà que els canvis es puguin agilitzar per millorar-los. Si feu desplaçaments, seran molt beneficiosos. Dia de la setmana, el dimecres, i el número 2. I l'últim, peixos. La percepció i la intuïció estaran molt acuditzades. Us sentireu generosos i sensibles. Tindreu la necessitat de contactar amb els amics i familiars. Procureu controlar despeses. El teu dinamisme i capacitat de trobar solucions amb rapidesa t'ajudaran a aconseguir l'èxit. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 7. I fins aquí l'horòscop de la setmana. Doncs
8: pues molt bé, Isabel, doncs és menys mal, perquè ja feia setmanes que ja estàvem feia... amb una mica així amb la guai, que no sabíem què ens depararia. Ara ja estem preparats.
9: Sí, i el número doncs... de sort, pues compreu un numeret que acabi amb aquest número.
8: Jo ja m'he apuntat el número de la sort, que és el 7, vull dir que...
9: Això hi ha una pega, que si toca amb un no hi pot tocar l'altre.
8: Bueno, pues però el comprem només els peixos. Doncs Isabel...
9: Bueno, moltes gràcies per sentir-me i una abraçada.
8: Moltíssimes gràcies a tu.
9: Jo continuo escoltant-nos
8: a vosaltres. Exacte, t'ho anava a dir, no deixis d'escoltar-nos, que el que ve ara t'agradarà força.
9: Una abraçada per tots.
8: El Miquel ens parlarà de les receptes. Vinga'n.
9: Perfecte, ara vaig a sentir. Gràcies. Bona tarda.
8: Bé, Miquel, avui portes dues receptes que crec que són força llamineres, pels que estem una mica cremant les toxines dels Nadals, no crec que ens vagin massa bé, però bueno, farem una excepció.
5: Molt bé.
8: Vinga, crec que portes... Comencem amb el llobarro? Oi, el llobarro que és... Perquè el caneló de torró jo crec que és millor de postres. Doncs vinga, comencem amb el llobarro. Els ingredients.
5: El llobarro. Ingredients. Ingredients. Dos cebes.
8: De figueres, no?
5: De figueres. Dos cebes de figueres. Tres patates normals.
8: Les patates tenen de ser de bullir o de... No importa. Les canavec, no? Que són universals.
5: Pot ser d'una manera, pot ser d'una altra.
8: Sí. Però, bueno, a vegades, vull dir, hi ha unes patates que si les que són de fregir, si les poses a bullir, es desfan.
5: Està clar.
8: Oi? Aquestes, les canavec, s'hi diuen en tot. Vinga, doncs, tres patates canavec.
5: Tres patates canavec. A veure, que estem aquí dalt.
8: El llobarro, no pot faltar.
5: Un llobarro. Dos gots de vi. Una llimona limonada.
8: Una llimona. El vi té de ser blanc o negre? Millor blanc, no?
5: Millor blanc.
8: Perquè el negre deixarà el peix molt fosc.
5: Sí, sí, sí.
8: Vinga, anem a preparar-lo.
5: Vale. Preparació. Agafarem una safata de dos...
8: De forn.
5: De dos de forn. I la... La cobrirem amb les patates tallades a rodanxes, fines i ben fines.
8: O sigui, s'ha de posar a la safata, s'ha de cobrir...
5: Sí, ben fi.
8: I les patates tallades a rodanxes fines i la ceba de figueres també. També rodanxes.
5: Sí.
8: Vinga, anem a posar el llobarro.
5: Vinga. Si veiem que...
8: Bueno, posem primer el llobarro.
5: Sí, sí, sí. A veure...
8: Posem el llobarro sobre i ho reguem amb un parell de goig d'aigua, crec que...
5: Se m'han anat, vull dir.
8: Sí, mira, jo t'apunto una mica.
5: Vale, gràcies.
8: Posem el llobarro i ho reguem amb un parell de goig d'aigua, oi?
5: Amb un parell dos d'aigua.
8: Dos de vi.
5: Dos de vi i
8: el suc de la llimona.
5: El suc de la llimona...
8: I all i pebre.
5: I all i pebre. Llavors, ho posem en el forn fins que el peix estigui...
8: Fins que els peix i les patates estiguin cuits.
5: Fins que els peix i les patates estiguin cuites.
8: Però aquí una cosa, Esteve, tu que ets cuiner, el peix, clar, lògicament es courà abans... No és preferible posar primer les patates i després afegir el peix? Perquè el peix en dos minuts està cuit, oi? El llobarro?
5: Sí, sí.
8: És millor, oi?
5: És millor, sí. Però vull dir, ells ho posen d'aquesta manera.
8: Clar. Vull dir clar, a veure, la recepta està molt bé, però jo és una idea que he tingut, no? Perquè com sé que a vegades les patates costen més i la ceba sobretot...
5: La patata costa més tova o menys tova.
8: Ah, exacte.
5: I més gran o més petita també.
8: Va, tot depèn, sí, sí. I llavors aquí baix veig que poses que si es va ressecant, s'hi ha d'afegir...
5: Posant una mica d'aigua...
8: O caldo.
5: O caldo.
8: Vale.
5: Les coses.
8: Perfecte. Doncs bueno, ja tenim el llobarro, eh?
5: Molt bé.
8: Que a veure, no, només de llegir-ho ja se'm fa la boca aiga. I ara ens n'anem al caneló de torró.
5: Anem al caneló de torró.
8: Que això també només el nom ja... Ja se'n posa un quilo sobre.
5: Va, molt bé. Ingredients. Per quatre persones. Quatre trossos de 300 grams.
8: De 30 grams, oi?
5: 30 grams.
8: 300 seria molt, oi?
5: No, és que...
8: Imagina't tu, 300 grams per cada persona.
5: Per això. Vull dir...
8: De torró de crema té de ser, per això,
5: De torró de crema, això sí. 250 grams de nata muntada, la nata, preparació. Preparació, poseu-hi
8: poseu un tros de el torró,
5: un tros de torró de torró, de,
8: a veure, el...
5: de crema i dos centímetres d'ample.
8: Mira, espera, que t'ho repeteixo, sí. A veure si ho he entès bé. Poseu un tros de torró de crema de 2 centímetres d'ample entre dos papers de forn.
5: Sí.
8: Està bé? És així, no?
5: Està bé, està bé.
8: I llavors posa que amb un rodet s'ha de pressionar lleugerament. Però per què es pressiona?
5: Per
8: aixafar-ho. Perquè quedi ben pla.
5: Ben pla, vull dir...
8: Vale, que es vagi... Sí. Que es vagi a aplanar. Ja posa aquí, ha de quedar ben fi.
5: Ben fet i ben aplanat.
8: Una vegada la làmina ben fina...
5: Sí.
8: S'ha de posar... A veure, aquí posa la nata muntada al mig, o sigui... Clar, això són rotllets, oi?
5: Són rotllets que es van posant al mig, vull dir...
8: La nata té de ser de la de muntar o pot ser aquest spray que venen?
5: La de muntar.
8: La de muntar millor, no? Perquè s'aguanta més.
5: Vull dir... I hi ha més dies també de tot això.
8: I llavors ja s'ha d'enrotllar, no?
5: S'enrotlla, vull dir...
8: En forma de canaló.
5: Sí. I vull dir, deixar-la de reposar.
8: A la nevera, només.
5: A la nevera.
8: Veieu que és senzillíssim de fer.
5: Sí,
8: el que passa és que llavors, quan es fa... M'imagino que aquest canaló, com serà tot una peça, es pot tallar trossos, posar en plats individuals, posar-li un trosset d'ametlla a sobre...
5: Una cosa així.
8: Sí.
5: I podem anar tallant, vull dir, és molt fàcil, vull dir,
8: vale.
5: Anar-ho fent,
8: Doncs pues moltes gràcies, Miquel, per aquestes receptes tan agradables.
5: Com vulguis.
8: Jo ja no t'ho torno a dir, cada mes et dic el mateix, ja no t'ho torno a dir. Que ens ho has de portar per provar-ho, vale. Perquè jo de llegir-ho sol no en tinc prou.
5: La pròxima vegada...
8: El mes passat ens vas dir el mateix. I aquesta vegada has portat les sobres dels torrons de Nadal i no te'ls han recordat de nosaltres. Bueno, t'ho tenim present,
5: Molt bé.
8: Vinguen.
5: Perfecte.
8: Esteve, avui cap a on anirem?
10: Avui, l'altre dia vam parlar de Mont-Saint-Michel.
8: Ah, Mont-Saint-Michel.
5: Sí.
10: Vam parlar de Mont-Saint-Michel,
8: sí.
10: I com que abans d'arribar està a la capital de la Bretanya, que és René. I us parlaré de René, us farà molta gràcia totes les vicissituds de la ciutat de René.
8: No, és que de la manera que ens ho expliques és que sembla que hi siguem allà. Només ens falta el cotxe.
10: Abans us faré una introducció, que és una cançó que és típica, es diu Borguts Massadú, que és traduït al bretó, és el vell país dels meus pares. És l'himne de la regió francesa, de la Bretanya francesa, que encara que no tingui reconeixement oficial, que es va composar l'any 1919 i la lletra és de François Taldi. La partitura reprèn la música de l'himne de Gales. O sigui, vam agafar introducció de l'himne de Gales. Sisplau, la poses?

0: Com veieu, és molt maca,
1: molt maca,
0: la, la música hi és un himne.
1: L'idioma que és el bretó?
0: El bretó, sí, sí.
1: Té una semblança al francès, no?
0: Exacte.
1: És francès, sí, sí. I algú d'anglès,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí, mira la qüestió, que és el vell país dels meus pares. O sigui, la cançó va estar dedicada al poble, però recordant els pares, a la ciutat. La ciutat de René, què bevem d'aquesta? És una ciutat històrica i medieval, i que conviuen, combinen dos amb harmonia, es crea un encant irresistible, que és, és la històrica i la medieval, tal com has dit abans. René és la capital de la Bretanya francesa, una regió única a l'oest de França. Està situada a una hora i mitja de París, i és la desena ciutat més gran de França. Us diré que de Barcelona a René hi ha 1.095 quilòmetres. 1.095. Amb cotxe són 10 hores. Nosaltres vam parar al mig del camí. O sigui, vam fer...
1: una escala.
0: Una escala, i després vam fer cap a René. Es pot anar amb tren de París, vas amb tren, que, no París, des de Barcelona es va en tren, i són 9 hores. Amb AVE són 7. Amb AVE. Són 7 hores.
1: I en autobús... Qualsevol agafa el tren aquests dies, per això és, eh?
0: Sin comentaris.
1: No donguis idees.
0: L'autobús, que també no parlem molt de l'autobús, són 14 hores i mitja en autobús. L'aeroport que a Terres és el d'Orly o de Charles de Gaulle.
1: Però que són de París.
0: Sí, estic parlant de París, però una vegada has aterrat a
1: París. Has de recular.
0: A París, després jo recomano que agafar un cotxe, per no fer tants viatges i tal, recomano que fes un viatge a París amb avió, i de París un cotxe fins a René. De René a París són aproximadament 3 hores i mitja. 3 hores i mitja. A més, va molt bé perquè després pots anar a Sant Miquel, a Sant Malo, tota la que és la costa de la Bretanya francesa. Amb tren de París a René, també és 1 hora i 45 minuts, 1 hora i 45 minuts, i està molt bé, és de l'estació de Montparnasse de París. També es va molt bé. Però, claro, si tu no tens un cotxe quan estàs allà per a fer totes les rutes de les... és coix, no? Sí que us diré que hi ha moltes bones connexions des de París a René, amb tots els mitjans de tren i tal. Què us diré de René? Una vegada estem a René, es pot fer a peu o en metro. Té avantatge la ciutat de que és com un poble gran. Està molt ben distribuïda, i l'urbanisme està perfecte.
1: Us dona la sensació que és molt petit, perquè es veu només el castell del Mont... El Sant Miquel, i dona la sensació que el poble és molt petit, oi?
0: No, estem apartats, estem una hora de Sant Miquel. Eh?
1: Ah, val, no, val, no, val. No, tu parles del poble de René.
0: Jo parlo ciutat de René.
1: La ciutat.
0: Perquè després us diré, els habitants que té René són 231.000 habitants.
1: Home.
0: 231.000 habitants.
1: No és de poble res, eh? És una gran urbe.
0: Exacte, són 231.000. Però el bo de tot són que té 63.000 estudiants. Ocu, eh? Té 63.000 estudiants.
1: La un 30% són estudiants.
0: La ciutat. Nosaltres vam estar a un hotel, a una zona, fora del... o sigui, no era extraràdio, però quasi... perquè podies anar caminant per tot el d'allò, i resulta que tot està envoltat d'estudiants. Són apartaments per a estudiants, i després tenen menjadors comunitaris, però és curiós perquè al principi que no sabíem que era una ciutat tan per a estudiant, i a més fan molts festivals, fan moltes coses. Però us aniré seguint el ritme. Vinga. Perquè veiéssim tal com va la cosa, no? És una de les, la René és una de les ciutats més agradables de França per viure. La capital és per la zona que és humana, té una personalitat jove i dinàmica, tal com hi ha, que si us podeu pensar, que hi ha estudiants, sabeu que pues, per el seu valor de patrimoni històric té molta vida, no? És coneguda pel seu ambient jove i les seves i la seva gran població universitària, i és el lloc ideal per a fer un Erasmus. Hi ha molta gent que ha anat a fer Erasmus allà.
1: Yeah.
0: Estàs a prop d'Espanya, bueno, estàs a prop de casa més o menys, i allà doncs estàs molt, hi ha molt d'estudiants.
1: Tu vols dir que ara els espanyols, no?
0: Els espanyols,
1: vull dir que els espanyols i potser els anglesos també els hi... I Alemanya també, vull dir

0: sorprèn, però no, no, és com si estigués en una gran ciutat, baixes, baix, estàs al, al, al, al, està molt, molt ben comunicada, tant per fora com per dintre, però a peu pots fer molt bé, vas amb peu perfectament, no?
1: No has dit els metres quadrats que té, no?
0: Els metres de, els quilòmetres quadrats.
1: Quilòmetres quadrats, volia dir.
0: No els he dit.
1: Bueno, ja ho diràs, si, si no és igual. Anirem allà a mesurar-ho.
0: La maco que té, bueno, he dit que té gent de estudiants, hi ha la zona universitària, té, toca la part d'humanitats, lletres i ciències i socials, destaca la Universitat de René II, d'Alta Bretanya, el campus Vigian, el científic i tecnològic, i després hi ha la universitat, la més, o sigui, la zona que hi ha més estudiants, que és la d'Ios, que és la Universitat de René I. La René I és la més gran de totes, però jo veu que hi ha moltes facultats, i també està la d'Estudis Polítics de René, i també la de Ciències. És molt important la de Ciències perquè té la recerca sociopolítica, i la ciutat també acull l'Escola Superior de Comerç de René. O sigui, com veieu, té molta cosa.
1: Home, és important.
0: Molt, sí. Després passaríem a una de les coses que ens va sorprendre més, i em vaig quedar cansat de fer fotos, són els carrers més bonics de René, amb les seves cases d'entramats de fusta. Són, és com un pessebre, està ple de cases totes fetes de fusta,
1: tota fusta,
0: o sigui, exterior veus tot fusta, però treballat amb el que són els llistons, els toncs de les vigues, però exteriors, tot exterior i pintades, i et sorprèn molt, dius, ostres,
1: i de color,
0: de diferents colors,
1: de diferents
0: blaus, vermells, és
2: una mania, no?
0: és un encant, és un,
1: però
0: encant.
1: De dintre són de totxo,
0: per fora és de llos. A partir del segle XVI, l'arquitectura tradicional d'aquesta zona de Bretanya es van consistir en cases construïdes amb entramats de fusta, tal com has dit, però ha tingut bastants processos, que és l'incendi que es va assolar el Parlament bretó i tota la ciutat l'any, el segle XVIII, el 1720, es va incendiar.
1: Clar, és un perill,
0: tota la ciutat,
1: És un perill, perquè, clar, encara que...
0: Aquí, per extensió i costum, aquest va prohibir utilitzar la fusta com a material de construcció per evitar noves catàstrofes a la ciutat. Es va evitar, però dintre de tot això, després us diré quan hi ha tot l'incendi i tot això, vam sobreviure 270 de 1.000 cases que havien. 270 de 1.000 cases que havien.
1: Poques,
0: però vull dir... I clar, tot el que s'ha anat fent ara, resulta que... després us explicaré. Resulta que quan van al segle XIX, van començar a veure, i el 19 i 20, van començar a veure que claro, el turisme, que va començar el 20, ja va començar a vindre el turisme i tal, van veure que si rascaven tot el revocat que havia a la façana, veien les vigues i tal, i volien que això fos de com a turisme, per a part turística, ser una bellesa d'imatge.
1: Com a història.
0: I efectivament, així...
1: Encara que sigui dramàtica,
0: així,
1: però...
0: Així avui en dia existeix. I és curiós, perquè si alguna casa s'ha fet malbé i ha caigut, queda l'altra, que estava apoyada a la mitgera amb l'altra. I, claro, no té apoyo. I hi ha algunes que, amb el temps i el moviment, fa moviment de la fusta. La fusta té un moviment extern, no?
1: Clar, però fusta no en deu quedar.
0: Ui, i tant!
1: Però
0: exterior, estic parlant d'exterior, eh?
1: Però tu parles que quan es van cremar, si es van cremar, la fusta es degués cremar.
0: No, jo sí, però les que han quedat...
1: Val, tu parles de les que van quedar.
0: Exacte, sí. I la que es diu que és el moviment que fa com un barco, fa moviment, però està tan ben estudiada tècnicament la casa que no cau. Els fusters i que quasi poden dir com els de llonces, com els calafats que treballaven la fusta, perquè a l'exterior de la façana hi ha imatges, però tot bé.

0: treballades i
1: ostres, amb fusta, també.
0: Amb fusta, amb tot, tot. I fa, és que és molt maco, la veritat sigui dita, no et canses de fer. I vos cases molt atotinades, i llavors i dius, ostres, però aguanten. Però totinades, eh? I dintre, pues, estan com estan. El que més veu són els bars i tavernes que hi ha, que s'aguanten de dintre, i són, és una imatge magnífica de poder veure. Eh, Miquel?
1: I jo m'imagino que ara, amb els adelantos que hi ha, que hi ha pintures i mífugues que per evitar que s'encenguin, ben pintades i...
0: I la termita, la fusta, vull dir, la fusta... Saps que
1: ben tractada i tot.
0: Exacte. Després hi ha la rue de Champitre, que és un dels millors carrers que han pogut dir. Escrit normalment és Chapitre, que aquest és un dels millors carrers per gaudir d'aquests tipus d'arquitectura. L'edat mitjana continua present al seu traçat. Jo us recomano que entreu a l'interior d'algunes botigues i podeu veure les vigues de fusta que suporten els pisos superiors dels edificis, perquè també per dintre és com ara les cases aquí de poble que mantenen les vigues de fusta, no? En aquest carrer també hi ha el restaurant Au Petit Garnier, amb la seva façana del segle XVII, o sigui, ja estem parlant de 1600, eh?
1: Sí,
0: i s'aguanten, imagina't. L'única que va ser decorada amb tres colors, ja que totes les altres només tenen, treballen amb dos colors normalment, perquè això seria color i color el cuento s'ha acabat. Després tenies ganes de fer la rue de Champ de Chaquet, és una casa de les canonges, la rue de Montaigne, la maison de tot, o sigui, hi ha moltes cases que són dignes de per la seva arquitectura única.
1: Però això deuen ser cases plantes baixes, no?
0: No, pisos.
1: Pisos també? Pisos. De quina alçada?
0: Pisos. No, són, no. Són planta baixa i dos pisos.
1: Val, vull dir, planta baixa, sí. Una, majoria, una mesura lògica.
0: Ja us he dit que hi ha talls de fusta que saben per decorar les façanes. Gairebé tots els antics comerços podeu admirar infinitat de vistes, totes acolorides, encantadores, i vorejant totes les botigues. I després ja podeu descobrir també hi ha la llibreria de la Place Boucher, una llibreria que és molt maca, que també és recomanada dintre de la rue de la Champs-Jacquet. Hi ha una llibreria que és molt maca i us recomanaré, si podeu passar, que la mireu. Per cert, en un moment de la construcció, els llistons de fusta quedaven coberts per un revocat, com hagi dit abans, que el revocat que revocaven amb formigó, amb ciment, amb la façana. Va ser amb l'arribada del turisme, ja us ho he dit abans, i el 1970 van dir, res, hi ha ordenació ja per l'Ajuntament, i totes estan ja vistes a l'exterior, o sigui, si hi havia un revocat i tapat, ja totes són vistes. I és molt, molt, molt maco.
1: Encara es continuen construint,
0: sí,
1: o no?
0: Sí, sí.
1: Amb fusta?
0: Sí.
1: Home, doncs té de ser...
0: Té de ser
1: un luxe, no?
0: És un luxe poder
1: viure allà,
0: és
1: no?
0: És un luxe poder veure allò i dius, ostres...
1: Veure-ho i viure-hi.
0: I viure, exacte. Una vegada fem una excursió per dintre la... també quan he parlat del metro, que podeu anar amb el metro. Nosaltres vam anar amb el metro i val 1,50 € €1,70, no val massa. Lo que sí que també es pot pagar és una targeta, i amb aquesta targeta passes i cap problema, no necessites a ningú. Fiques a la màquina i fas viatges que vulguis amb la targeta.
1: O sigui,
0: en qualsevol país.
1: No estàs parlant de la targeta de crèdit, estàs parlant d'una targeta treure.
0: La targeta teva.
1: La teva targeta de crèdit.
0: Poses de crèdit i... Bueno, crèdit o sigui,
1: bueno, és igual, la teva targeta que...
0: Sí, la targeta que tens. Sí, no s'ha de posar la targeta.
1: Que no és teva, que és del banc, però vaja.
0: I perfectament. Pots fer la d'allò i bé.
1: Però bueno, cada vegada que passes et descomptaran.
0: No. La, tu entres i fins que no surts tu pots canviar d'una a l'altre, d'un metro a l'altre, no? Ai, metro. D'una estació
1: a l'altre. Tu transporta l'altre.
0: Transporta l'altre. Que són línia 1 i línia 2. Un lloc que també us recomano de visitar és la catedral de Sant Pere, de Sant Pierre. De Sant Pierre. Cinc van ser les ciutats fundades pels romans a la Bretanya històrica, cinc ciutats, però només tres van mantenir el seu estatus al llarg dels segles, que va ser Vannes, Nantes, René, i són les tres. Per què totes aquestes van comptar amb els seus bisbats dins de les seves muralles? I un bisbat significa que tenen catedral, i per tant són les tres que tenen catedral. I ara us parlava de la catedral de Saint-Pierre, que durant dos segles els ducs de la Bretanya van ser coronats a l'interior de la catedral de Sant Pere. L'edifici sempre ha estat el centre neuràlgic de la ciutat. Per fora la catedral és molt clàssica, però l'interior és sorprenent. No solament per les sumptuoses vidrieres, sinó també l'altar romà i les excepcionals pintures, increïbles voltes i els òrgans del segle XIX. Té bastants òrgans dintre de la catedral. És molt maca.
1: És gòtica o...
0: La
1: catedral?
0: La catedral és... La catedral és...
1: Es diu romana una part.
0: És la catedral, la part de lo que és la catedral, de lo que és l'altar, perdó, és romà. Però jo diria que si és medieval, és... Què diem?
1: Sí, però no sé, gòtic és el més normal.
0: El gòtic... Jo t'ho miré, però estem parlant del segle XIX, els òrgans...
1: Bueno, ja és igual, vull dir, tampoc, és una curiositat,
0: sí, eh? No et preocupis, que d'aquí una mica t'ho dic. Portes, després estan les portes Mordelès, que està a la ria de Mordelès. Aquesta gran porta medieval és l'entrada de la ciutat, principal de la ciutat. Era utilitzada pel seu pas de vianants i pels vehicles, carruatges i més tard cotxes. Està envoltada de dues columnes enormes, torres simètriques, i proporcionava la protecció de la ciutat mitjançant un doble pont elevat per entrar dintre. Era costum de tots els ducs de Bretanya prestessin jurament sota aquesta mateixa porta. Per això el sobrenom de Porta Reial es diu per el jurament dels reis. Malauradament queden molt poques restes de les muralles de René, tot que s'està estudiant el projecte de fer una passejada per tota la ciutat, creo que era muralla, perquè hi ha trossos de muralla sí, trossos de muralla no. Després hi ha, això funciona, aquest va els dissabtes, que és el mercat de l'Elise, el mercat d'Elise, que és un mercat que funciona els dissabtes i és grandíssim. Aquest mercat es va fer al segle XVII, al 1622, i és el segon més gran de França. El segon més gran, no us imagina, el segon més gran de França. Tots els dissabtes, al matí, trobareu gairebé uns 300 productors locals que es posen fruites i verdures, carn, formatge, peix, fresc, així com flors i arranjament del jardí. És el millor lloc per degustar les delícies locals, el menjar local, assaborint l'ambient alegre i colorista. Està marcat per les grans cases d'entramat de fusta, que no faltaria més, que envolten la plaça. A l'estiu també es reuneixen grups musicals i per entretenir els visitants. Hi ha un veu allò de moviment molt, molt maco.
1: Hi ha molt de turisme a l'estiu?
0: Molt, molt, molt turista. I a més està per entrar a dintre hi ha moltes carreteres, o sigui, agafes una, després agafes una altra, de llons està... I nosaltres, quan que estem a la zona exterior, però que era d'estudiants, però tot molt, els jardins molt ben conservat, tot, molt ben conservat. Després us recomano que aneu a l'òpera i a l'hotel de la vila, que és l'Ajuntament, que està a la mateixa plaça. És curiós, primer us parlaré de l'Ajuntament, que es va construir al segle XVIII, després del gran incendi que van, tal com he parlat abans, es va construir al segle XVIII, després de l'incendi, i va construir Jacques Gabriel, que era l'arquitecte reial del reinat. Va decidir a la plaça agrupar tres monuments: l'Ajuntament, el Tribunal Judicial i la Torre del Rellotge, tots tres junts. I al fons es va fer, al fons, l'any, això estem parlant de després l'òpera, que es va fer després, just davant, i la van fer redona. És com un ou, fa molta gràcia. Però és l'òpera més petita de França. Només hi ha 700 localitats, però veieu dintre i és tan tan encantadora i tan allò minimalista, però tan maca.
1: És rodona també de dintre.
0: Rodona de dintre, és maquíssima, amb els palcos, saps? I només hi ha 700 localitats. La forma arrodonida va dissenyada per adaptar-se perfectament a la forma corbada que té davant l'Ajuntament, però l'Ajuntament i els palaus que hi ha davant no té res a veure amb ella, perquè la van fer molt, molt, molt coquetona, no? Ella és redona completament, i dintre també és exactament la mateixa.
1: Sí. És curiós, m'està ensenyant una foto i dono fe de que sí que és... que és rodona, és enorme, però rodona.
0: Sí, l'edifici va rebre... L'edifici, com podeu comprendre, sent una òpera, va tindre crítiques i va ser molt contestat de la seva inauguració. Va haver molt de follon.
1: Perquè no s'hi deia... Molt petita, tot, o que no s'hi deia amb el paisatge, o no?
0: No, és maquíssima. Però el que passa que es van criticar molt per ser...
1: Per les dimensions.
0: Per ser molt petita, sí. Amb una plaça tan gran, tot davant l'Ajuntament, la plaça de la vila, tot a l'hotel, i en canvi és una cucada.
1: Però, com si fos un ou posat allà d'estrus. Un ou d'estrus allà, bomba.
0: Però no vegis que l'aspecte l'aspecte per la nit, jo l'he vist per la nit, és fascinant. Perquè ara amb tot el dels llums leds i tal, és encantador, sembla que estigues, no sé, és tot arredona i tot unes llums que baixen tot, ja saps com funciona avui en dia la lettera, no?
1: Sí.
0: Dels façanes, sí. Però és, i de ben juntament amb l'Ajuntament davant tot el, és una planit, està molt
1: bé, per Nadal deu ser espectacular allò,
0: està molt ben il·luminada tota la plaça, no? Després ve el Parlament de la Bretanya. El Parlament de la Bretanya és una de les joies turístiques de René. Aquest edifici imponent també són tots també de l'època, ha viscut també va viure l'episodi del 1710, de la destrucció de l'incendi. Quan només tenia 11 anys després d'acabar-se, va patir l'incendi. 11 anys després d'acabar-se.
1: Però com no sé de fusta, potser no es va danyar tant, no?
0: No, exacte. Molt bé. Quan una manifestació contra les normes de pesca europea va acabar de nou amb el Palau de Flames, el Palau en Flames. Van haver una manifestació i van tornar a fer, o sigui, va tindre dos incendis.
1: Carai.
0: Sí. La curiositat sobre l'edifici, l'anomenat Parlament, no va exercir mai de Parlament com a tal. De fet, la capital de la Bretanya històrica, el ducat de la Bretanya, estava compartida entre Nantes i el país de Loira. Des de que es diu Parlament Bretó, llavors, per què? Perquè va fer construir el rei de França després d'adopcionar-se amb el ducat, i vol fer una picada ulleta a la submissió de l'antic poder bretó. Va ser els mateixos treballadors que van construir el Palau de Versalles, per això de dintre és també molt, molt maco, perquè dintre es va decorar amb els treballadors que van fer Versalles.
1: Ah, deu ser el mateix estil.
0: L'estil. Sí. Les làmpades, tot el d'allò. És molt maca. I fixem, tot això, sobretot moltes alegories de la justícia, això s'hi van fer, encara que després dels incendis està molt més restaurat. Es van fer més pintures i tal, les van restaurar molt més de lo que estava abans, no? La gran xambra, a la gran xambra que havia al palau, es van col·locar unes tribunes per als reis, però com que els reis mai van visitar el Parlament, no hi ha escales. No es pot pujar.
1: I llavors hi havia ascensors, o sigui que amb cordes, amb corrioles...
0: Tampoc no, per accedir a les tribunes. Tothom sabia que eren decoratives. Les tribunes decoratives, no? L'edifici i el seu palau de justícia a l'interior tenen llocs avui en dia pels judicis de la regió. Tingues en compte perquè hi ha judicis importants aquí, que algunes de les sales estiguin tancades, trobes aquí, perquè ens va trobar que han tancades a les visites guiades i que extremen els controls de seguretat a l'entrada, perquè fa, segons quines habitacions, per habitacions, sales, fan judici.
1: Encara estan exercint.
0: Sí, vam visitar el Parlament a última hora, només el guia i nosaltres passejant, per les seves sales, i vam preguntar si havia... que si hi havia fantasmes, perquè tant moviment allí, si havien perdut justícia, hi havia algun fantasma. La resposta del guia va ser que a la plaça del Parlament es va col·locar una guillotina en temps de la Revolució Francesa. La Revolució Francesa, que saps tu que la...
1: Sí, bueno, la guillotina havia... era la festa nacional d'ells.
0: A l'estiu la façana es converteix en un escenari d'espectacle de llum i so, també. Són d'aquests que aprofiten de fer tot el... Després parlarem del parc de la Tarbó. El parc de Tarbó, anomenat el parc central de René, aquest immens espai verd de més de 10 hectàrees...
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. És especialment popular entre els habitants de la ciutat aquí i els turistes. Aquí trobareu moltes extraccions, pistes per córrer, jardins botànics, parcs per al francès, coves, estanys, cascades. Hi ha un roserac amb més de 2.000 varietats de roses. Una zona de roses que ha més de 2.000 tipus de...
1: Deu ser el pulmó verd de René.
0: Exacte. A la primavera el parc acull el Festival de Mitos, molt famós. Aquest és actes musicals, teatrals i urbans. O sigui, sempre a l'estiu sempre hi ha festa grossa.
1: O sigui que no t'avorreixes allà. Te'n vas un mes i no t'avorreixes.
0: Després us parlaré que us parlaré. Els camps lliures, molt estimat per la ciutadania de René, són els camps lliures, que és el centre cultural més important de la ciutat. Punt de trobada de caps de setmana, que alberga el Museu de la Bretanya, rica col·lecció d'objectes del museu, explica la història de la regió, especialment recomanat per a famílies, que és el centre de les ciències i el seu planetari. Aquí és el museu està dedicat a temes molt populars, entre ells per als nens, la biodiversitat, l'alimentació, dinosaurios, trens. Allí és un lloc ideal per anar amb famílies.
1: Però això està dintre, al costat d'aquest parc que has dit primer, del pulmó verd, o està un altre...
0: Un altre lloc. Aquest està un altre lloc. I també aquest, a més, hi ha també el laboratori de Berlín i també la... també hi ha el Museu de la Ciència Planetari i per l'Univers, i no es pot perdre tampoc la biblioteca, que té 6 plantes. La biblioteca és bestial, la biblioteca que té és molt, molt, molt maca, la biblioteca que té aquí. Li ensenyo a la de Llonces, a la Carme, li ensenyo una petita esta foto, però si la veus en gran, és un edifici a la biblioteca que té 7 plantes i és molt modernista, però...
1: Me sembla un camp de futbol, eh?
0: És monumental.
1: Vista des d'aquí, a vista d'ocell, sembla un camp de futbol, perquè us feu una idea, amics oients, és enorme.
0: Aquest és... estem al parc de Tarbó, els Xams, i després el que us puc explicar més.
1: Hi ha llacs?
0: I tant. El que és maco, no us ho he dit, dintre de la biblioteca, és un edifici molt modernista. Hi ha vidrieres que es veu tota la ciutat i són escenari de les exposicions que es fan. Després tenim el Museu de Belles Arts de René, que té una col·lecció de meses per veure els grans pintors: Leonardo da Vinci, Rembrandt, Donatello, Letour, Rubens i Veronese. O sigui, tenen una molt bona pinacoteca aquí a René. I després, com que li passa el riu de la Vilaine, que passa tot el riu, hi ha barcasses i després hi ha escluses per poder fer...
1: És profund el riu, vull dir, és un riu navegable.
0: I després veus com fan els canvis de... Això ho veus dintre la ciutat. Nosaltres anàvem a menjar a l'avinguda i veiem les barcasses que alguns viuen. Viuen com estan dintre la ciutat i atraquen dintre del d'allòs. L'activitat d'aire lliure es recomanen passejar per les vores del Vilaine, del riu, que travessa tota la ciutat. I a vegades quan entres a la ciutat busques el riu perquè saps que al final està la part històrica i tal, no? I podeu mirar tots els edificis, un mirador insòlid, encantador, les seves pintoresques barcasses i racons insòlids per fotografiar. Estan els jardins de la Confluència, un racó verd amb els seus embarcadors, i pels aventures podem fer una ruta de 45 quilòmetres des del centre de la ciutat.
1: I el tema de la gastronomia, del menjar i l'allotjament?
0: Es pot menjar de tot allí, eh? Allí hi ha de tot. El que passa és que fan com uns... com se diu allò que fas les tortes aquestes, els crepes. Fan uns crepes amb truita i dintre amb d'allò. És típic. Però menjar es menja molt bé. El peix, nosaltres mengem peix i, nen, xapó. Molt, molt bons, se porten del... Bueno, estan,
1: de riu? Peix de riu o
0: de mar? Mar, sí, mar. Mar. Dels xams lliures aquestos, els xams lliures, el centre cultural més important de la ciutat, i es pot trobar els caps de setmana alberga el museu de... No, perdona, que més, ja m'he anat de puesto era. Pot ser una ruta per tot el riu, per l'exterior, i que veus el centre, un centre comercial, els tanys de la pinya, admirar els castells molt lindes pel camí, i sens dubte ja està a uns 40 quilòmetres Le Moulin de Beaulieu, que és embarcar-se pel riu per visitar aquests llocs tan importants. Bé, en fi, hi ha molta cosa, no? hi ha molta cosa per visitar. Jo recomano, eh?
1: Sí, i el, sí, per hotels...
0: Hotels, cap problema.
1: N'hi ha d'hotels.
0: Molts hotels. Hi ha la zona VIP, que aquests... Hi ha per d'allò.
1: Aquest ja no és per nosaltres. No, nosaltres ja parlem de l'únic senzillet.
0: No, però hi ha les saures, hi ha uns hotels VIP de xapó, molt macos. I després, pels que som de cada dia, nosaltres, va parar la zona estudiantil.
1: El menú...
0: I vam estar... No, estudiant, estic a dir l'hotel. I vam estar molt, molt bé a l'hotel, perfectament. Caminant anem al centre a agafar el metro i cap problema. I molt bé. Ens va agradar.
1: Quin és el Mètodos Vivendi d'allà? El turisme?
0: El que viuen molt és del
1: turisme dels estudiants.
0: Els estudiants són els que tallen el bacallà, els estudiants.
1: Però vull dir, no tenen ni fàbriques de ceràmiques com altres regions de França, no?
0: Nosaltres ens espatlla el cotxe. La portem una furgoneta, la Mercedes, que era noveta de trenca, però no sé per què se'ns va esconyar el d'allò, l'oli de no l'oli, que és com dir, per el fum del cotxe que tinc.
1: El carburador.
0: No, el carburador, no, és...
1: No, jo dic, però jo no entenc de mecànica, no, jo estic per dir alguna cosa.
0: Porten el gasoil o gasolina i després porten un carburant que és per a que no tingui, però no atacar...
1: Per no contaminar.
0: Contaminar. I se'ns va espatllar la bomba aquesta. Vaja. De contaminant. I vam tindre que deixar el cotxe un dia tot el Mercedes, tot el dia. Hi ha moltes fàbriques, Mercedes, Volkswagen...
1: O sigui, també tenen el servei d'automoció.
0: Una zona industrial molt gran, però allò, mira, la flor també tira molta flor, i bé.
1: Pues bueno, ha estat molt bé aquesta explicació i hem fet un tomb per...
0: Jo que el que més recomano, Carme i bueno, Miquel Local, perquè oi, és la zona de... Vull dir, puc anar a visitar i dius, ostres, vaig a veure les cases aquestes de fusta que m'han parlat.
1: Home, sí, colorides, per lo que has dit, tenen de ser espectaculars, eh?
0: Té una pàgina web i diu, René, mirar els edificis que hi ha.
1: Home, per això és maco anar-ho a veure-ho, in situ. Sí. Doncs bé, Miquel, moltíssimes gràcies per la teva recepta. Espero el mes que ve i ja no cal que t'ho digui, eh? Te posaré un llacet aquí al dit perquè te n'en recordis pel mes que ve.
2: Molt bé.
1: Per portar el menú fet, eh? Perfecte. Llavors el podem provar, eh, Esteve? I llavors podem opinar de dir està bé o no està bé.
2: Està bé.
1: I tu també, Esteve, moltíssimes gràcies per...
0: A tu.
1: Perdonareu que estic avui una mica refredada, però bueno, és lo normal del temps. I bé... Gràcies a l'Isabel, suposo que ens estarà escoltant. Moltíssimes gràcies, Isabel.
0: Sí.
1: Que et milloris aviat i que et puguem tindre entre nosaltres molt aviat. Doncs bé, amics oients, fins aquí el programa d'avui. Desitgem que hagueu gaudit tant de la part cinematogràfica com la part turística com la de cuina. I Que passeu una molt bona setmana i sobretot no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Víctor Ricard, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, molt bé, què tal tu?
1: I benvingut a Gent de Carrer, i de fet aquí a Sant Boi, perquè ets santboià, però ens has explicat que ara mateix no estaves vivint aquí, avui has aprofitat ja per fer la ruta, no?, també, aquí a Sant Boi.
2: Sí, aprofitarem, anirem a veure la iaia, dinarem allà a casa seva, i després continuarem amb la vida. Vull dir, sempre que vinc a Sant Boi intento aprofitar al màxim. Aniré a saludar les companyes de la botiga, també, o sigui que dia fet.
1: Per tu significa com tornar a casa, diguéssim, tornar a Sant Boi?
2: Bueno, és literalment tornar a casa. Paradoxalment, la casa on vaig créixer ja no... Vull dir, els meus pares se la van vendre. Diguéssim, cada cop el patrimoni familiar s'embullava, va desapareixent. Però hi vinc mínim... Intento venir un cop per setmana, no només a Sant Boi, sinó també a la colònia avui, perquè la meva altra àvia hi viu allà, i la vaig a veure, i anem a missa junts.
1: Doncs ara mateix aquí... A l'estudi de Ràdio Sant Boi ens acompanya un llibre, que és el teu últim llibre, es diu Els Crits. Avui també ens hi volem capbussar. Bàsicament, tracta de, sobretot, tres personatges, l'Eloi, el Mila i el Coco, que volen desfer-se d'un cadàver. I tota la situació que hi ha al voltant d'això, tres antigues estrelles absolutes de la tele, a més, un tipus de televisió molt, molt concreta. Però s'explica la història a través d'una mirada, que en aquest cas és la de l'Eloi. No sé per què vas escollir la mirada de l'Eloi, a l'hora d'explicar-ho tot plegat.
2: Clar, l'Eloi és un columnista d'opinió, que és una figura que m'interessa molt, sobretot pel pes que té aquí a Catalunya, no?, i el sistema de mitjans, que és una figura molt, molt particular, perquè és una figura, unes persones que saben de tot, però tenen una formació, diguéssim, que és impossible que abasti tots els temes que han detectat les tertúlies, a les columnes, i és una figura que sempre m'ha fascinat molt. I fer que un columnista d'opinió sigui el narrador del llibre em permetia fer una novel·la que tingués la forma d'una columna d'opinió molt llarga, és a dir, que tingués com un pensament subjectiu molt fort, que tingui una mirada molt, molt, molt particular i que estigui justificada no perquè tots els narradors tinguin una mirada particular, sinó perquè la feina de l'Eloi és tenir una mirada particular sobre el món i defensar la seva visió sobre el món. També, com deies, la novel·la juga amb l'imaginari una mica dels programes de teleescombraria de principis dels anys 2000, on en el mateix programa coincidien això, columnistes de l'Avui, escriptores de Quaderns Crema, i després tenies concursants de Gran Hermano, freaks de tota mena, i hi havia aquest xoc de trens que és el que volia com bueno, cristal·litzar en aquest llibre. Tenim l'Eloi, que és el columnista d'opinió, després tenim el Coco, que ve una mica del submón, del món criminal, i tenim el Milà, que era el presentador, diguéssim, que feia de bisagra entre el món més sensible, més d'això, d'articulistes, d'escriptors, i el món més de teleescombraria pura, de realities, de gent que venia a la seva intimitat. I el llibre juga una mica amb aquest imaginari i amb aquests universos.
1: Clar, una frase també impactant, que de fet ha estat a l'inici del llibre, en el que és una mica la presentació dels personatges, quan van a aquella casa a la que ja havien passat moltes coses, diguéssim, que estan parlant de si volen prendre cocaïna en aquell moment, recordant una escena antiga quan es van conèixer. Diuen que no els agrada el tipus de persona que són quan consumeixen, però que no els paguen per ser el tipus de persona que són. Clar, això et condiciona una vida sencera, diguéssim.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hi ha molta gent que viu instal·lat en un personatge i el que defensa és aquest personatge. Òbviament, el consum de cocaïna té unes implicacions per la salut nefastes, també no només físiques, sinó també psicològiques. Però aquests personatges no només mercadegen, diguéssim, amb això, amb consum d'estupefaents, sinó que quan tu crees un personatge i l'has d'alimentar a qualsevol preu, acabes agafant camins, viaranys, inèrcies, que no són les teves, són les del teu personatge, i molts cops et deixes emportar, no?, per l'aplaudiment, pel que el públic espera de tu, no? També diuen a l'inici del llibre que en aquell programa que feien fa 20 anys, quan eren famosos, es llançaven al públic, es deixaven caure en les mans del públic, no? I el poder que tenia com llançar-te a algun lloc i que algú t'agafés, que és el que voldria tothom, no? Poder fer salts agosarats i caure dempeus, no? I crec que el llibre també explora això, no? Els personatges que es creen, els escriptors i els columnistes, i quin preu pagues per mantenir aquest personatge, el preu personal, el preu amb els vincles que tens, amb els vincles familiars, però també amb els vincles d'amistats, i com tot es pot degradar per això, per la recerca i per la cerca d'aquest aplaudiment del públic.
1: Que és finit, perquè al final se'ls veu en una situació molt diferent i enyorant d'alguna manera aquell moment en el que sí eren aplaudits, no? Quan construeixes aquests personatges arriba un moment en el que això s'acaba i has de trobar qui ets.
2: Sí, sí, sí. Els tres personatges, diguéssim, en la novel·la fa esment al passat, però diguéssim, tot passa en mode present durant una nit. O sigui, aquests personatges, un d'ells ha assassinat a una noia molt jove i han d'amagar el cadàver d'aquesta noia. Tot passa en aquella nit. El llibre després està intercalat amb unes columnes d'opinió de l'Eloi, però diguéssim, la trama lineal passa durant una nit on, d'alguna manera, no només han d'amagar el cadàver d'una noia, sinó que han de veure i han de ser jutjats per si algú els recorda o no els recorda, per si són figures reconegudes que no poden fer segons què, a segons quines hores, a segons quins llocs, perquè, hòstia, què està fent aquest en un caixer automàtic a les 2 del matí, no? O si realment són personatges que la seva rellevància ja és absolutament... ja s'ha extingit i estan jugant, diguéssim, a tornar a ser importants una mica. De fet, jo m'ho plantejava com tres personatges jugant a ser gàngsters, perquè no són gàngsters, són això, personatges que venen del món mediàtic, però de sobte, durant una nit, es veuen la tessitura d'haver de jugar això a Los Soprano, de sobte, no? I també m'interessava com que d'alguna manera, si el que feien en aquell programa de teleescombraria on les intimitats de la gent era expulsada de la pitjor manera possible, on tothom cridava, per això el llibre es diu Els crits, si d'alguna manera aquella sordidesa podia tenir com continuïtat 20 anys després amb una altra forma. És a dir, si davant de la càmera actuaven així, què passa quan no hi ha càmeres? Actuen millor, actuen pitjor, fan coses encara més punibles o més criticables, i al final és això. O sigui, el llibre me'l prenia com una joguina a partir de la idea aquesta, no? D'agafar tres personatges que van ser famosos fa 20 anys en el caliu una mica de quan van començar a brollar tots els programes de teleescombraria, agafar-los 20 anys després i veure com es mouen pel món, quines expectatives tenen i com xoquen amb la realitat.
1: Sí que és cert que parlaves ara d'aquestes columnes que van apareixent durant el text, en són 6, d'una diferents versions, diguéssim, de la mateixa. Clar, però són columnes molt personals. No entren en aquest punt en el que deies de que has de saber de tot, no?, i d'anar opinant de qualsevol cosa. O sigui, està parlant molt d'ell en aquest sentit. Per què arriba aquest punt de la seva vida en el que es posa a fer aquest tipus de columnes, el personatge principal?
2: És que fer el que tothom espera de tu és molt avorrit, i complir les expectatives dels demés, i sobretot quan és gent que no coneixes, és molt avorrit. De fet, aquestes columnes que van tallant la narració lineal són jutjades per un editor del diari, no?, que li diu, però per què m'estàs entregant això? O sigui, si jo estic acostumat a que m'entreguis columnes insultant els polítics, insultant els cantants, a gent de la cultura, per què m'entregues aquestes columnes que parles de l'últim estiu, que vas passar amb la teva família i si la teva filla saltava al llit elàstic? Això no, o sigui, no és propi de tu. I d'alguna manera el que tractava de fer amb aquestes columnes era humanitzar a l'Eloi d'una manera que amb la seva trajectòria ningú diria que és així, o que hi ha coses personals que li toquen o sigui, de forma fonda i de forma profunda. I això em servia d'una, o sigui, d'alguna manera per humanitzar aquest personatge i perquè a la trama lineal tingués un pes molt concret que un home estigui amagant el cos d'una dona jove, que vull dir, el pes que tindria això si no sabem que aquest home és un pare de família, que està com pendent dels fills, que potser s'ha separat, però que està com molt enyorat d'aquesta vida familiar, no? Això li donava una dimensió diferent al fet que acabés encobrint un crim no, aquella nit, estàs, i el llibre s'explicita, no, en algun moment, que el que més li dol és que els pares d'aquesta noia no podran fer un dol convencional perquè estan amagant el cadàver. Potser aquests pares no troben mai el cadàver de la seva filla, la donen per desapareguda, o, no? I per això aquestes columnes on el personatge s'assurt del que s'espera d'ell em serveixen com també per entendre per què aquella nit, malgrat que està fent el que està fent de forma... bé, molt, molt meditada, i alguna cosa dins seu que s'està trencant i que s'està degradant.
1: Clar, no és només un crim, sinó també és d'alguna forma apunyalar-te a tu mateix i en les coses que tu has viscut o en les que creus, diguéssim. En aquest sentit, hi ha moltes reflexions també d'ell durant el llibre, aquesta dimensió que deies d'opinador, diguéssim, o sigui, està fet a propòsit de que pràcticament sobre qualsevol cosa de la que parla opina.
2: Sí, sí, sí. O sigui, fora de les columnes d'opinió, com el narrador de la trama lineal també és ell, la trama lineal també està com plena, no?, de moments on es posa a dissertar sobre la feina o l'estat civil de la persona que l'està tenent a una benzinera. O sigui, el tio realment agafa els prejudicis que té i a partir d'aquí explica el món, però són els seus prejudicis. Al final, qualsevol narrador de qualsevol novel·la té uns biaixos que poden ser més o menys explícits, però aquí el que és divertit és que ja sabem on està la trampa, que Tom es dedica a això, o sigui, es dedica com a manipular la realitat fotent martellades amb idees preconcebudes i amb intuïcions, i a partir d'aquí explica el món, no? O sigui, per una banda tenim els assagistes, que són persones que es formen, que estudien, que llegeixen tot un...
1: I que normalment parlen només d'una cosa o de poques coses.
2: Bueno, fan un assaig, el publiquen, el defensen i allà es queda, no? En canvi, el columnista és una persona que entrega una columna diferent cada setmana sobre un tema d'actualitat, i això t'obliga com a pensar ràpid, a tirar de coses que ja saps, i a agafar-te els flotadors que tens més a la vora. I per això em semblava com que dels tres personatges el que feia més sentit que fos el narrador fos aquest Eloi, aquest columnista.
1: Veig que el fet de ser columnista no és una cosa que t'atregui molt.
2: Al revés, el problema és que no m'han deixat mai ser columnista.
1: A tu t'agradaria ser columnista?
2: Jo he treballat a diaris i mai em deixaven fer columnes. Sempre està com, diguéssim, a l'apartat més de cultura. Però la figura del columnista és una figura envejable precisament per això, perquè no... amb una formació... més o menys, vull dir, el que dèiem, no? Molts cops es valora molt més la visió ultrasubjectiva i ultrapersonal sobre un fenomen concret que no que la persona que estigui explicant aquest fenomen sigui una persona formada sobre aquesta matèria. I no, a mi el columnisme m'interessa molt, en llegeixo molt habitualment diferents tribunes, m'agrada molt les columnes de la Montserrat de Masson, m'agrada molt quan el Pep Antoni Roig encara feia columnes al Nacional, m'ho passava molt bé llegint-lo. Ara hi ha molta gent que està directament, com els diaris estan una mica de capa caiguda, s'estan anant al columnisme a Substack, no? Allà també trobes coses interessants. Però jo crec que els columnistes han de tenir llibertat per escriure allò que volen, i el lector gaudir també d'aquesta manifestació de la llibertat. El que no podem deixar és que legislin, simplement, perquè en molts casos són bocamois. Però sí que està bé que sigui el columnista, no?, qui explori certs límits, no? Vull dir, jo si estic treballant un diari i estic fent una notícia o estic fent una entrevista, he de ser com acurat amb el que dic, amb el que poso, amb el que m'han dit, com no? que estigui ben reflectit a l'entrevista. Però un columnista és això, és una persona que s'està inventant el món a través de la seva visió. Per això, fins i tot quan hi ha columnes que són insultants o que són poc edificants, jo crec que hi ha un factor divertit. O sigui, jo el columnisme m'ho prenc gairebé com si fos ficció. És a dir, per mi llegir una columna del Salvador Sostres és com veure una pel·lícula de Star Wars. O sigui, és una cosa com divertida per se, però has de saber que aquells marcianos hi ha un titallaire, no?, movent-los, o que estan fets amb efectes especials. Però no, a mi el columnisme és una cosa que m'interessa molt, m'agrada molt. Simplement és gent que no sé... que no sé apamar i que intento apamar doncs, fent aquesta mena d'exercicis, no? De com ficant-me al cap d'un d'ells i mirant a veure com pensa i com tracta la realitat i com s'aprofita també de la seva realitat i dels seus vincles, no? per tenir fang per fer el seu cistellet.
1: Però, per tant, fent aquest tipus de columnes no hi ha una responsabilitat?
2: Bé, tot el que fas té una... té una responsabilitat, i sobretot si escrius. És a dir, tu t'has de fer càrrec de, no només del que escrius, sinó de totes les interpretacions que...
1: Que això, de fet, d'alguna forma ho diu l'Eloi en aquest llibre, no?
2: Ho diu, eh? Doncs pues mira, estem d'acord amb l'Eloi. No, clarament, has de ser responsable d'allò que escrius i ho has de fer amb llibertat, però també has de ser conscient que si fas ús d'aquesta llibertat i si trepitges gas a fondo amb certs temes, hi ha gent que es pot molestar, pot haver-hi controvèrsia, i això també ho has de saber gestionar i tenir certa cintura. Jo, per exemple, jo no soc columnista, però si mai he rebut una mala crítica per aquest llibre o per qualsevol dels altres llibres que he publicat, jo mai contesto. O sigui, perquè em sembla que li dec un respecte també a la persona que ha llegit el llibre i que el llibre no li ha agradat. No he d'anar com a agafar-li del braç i dir-li per què no t'ha agradat. És meravellós aquest llibre. Crec que és això. S'ha d'escriure tant si fas columnisme com si fas ficció amb total i plena llibertat, però òbviament fent-te càrrec del que has posat a la pàgina en blanc.
1: Clar, de fet, això que expliquem, de que el llibre hi ha doncs, molta editorial constant, molta opinió, es parlen també d'alguns aspectes, per exemple, un que és com molt recurrent dins el llibre o que l'Eloi sembla com que té molt al cap, és el tema de la masculinitat. En quin sentit s'ha volgut tractar això en aquest llibre?
2: Clar, és una cosa complicada perquè els personatges d'aquest llibre tenen vora els 60 anys, però alhora l'Eloi té reflexions sobre masculinitat que poden ser més properes a la sensibilitat millennial, no? I això, per una banda, em servia com els personatges són tan... reconeixibles, o el programa on col·laboraven tots tres fa 20 anys és tan reconeixible, volia que el personatge fos un personatge com que no fos d'una sola peça, no? Que potser fos un bocamoll i un provocador i un tio a qui han fotut fora de tots els diaris, però de sobte s'hi ha de fer una reflexió sobre gènere, sigui transinclusiu, que és una cosa com estranya en aquesta mena de perfils, no? I com bé et deia, et deia que estava d'acord amb l'Eloi, no? I també et deia que sempre havia volgut fer columnisme i mai me n'havia sortit. El llibre també em servia com per provar com seria si jo fes columnisme d'opinió, no? Com seria si jo, com aquests personatges, no? De dibuixos animats japonesos que estan dins d'un robot, no? Que el robot és qui té la força, però la persona que hi ha dins és qui prem els botons i qui pren les decisions. Doncs una mica això. O sigui, moltes reflexions de l'Eloi més tirada a lo millennial poden ser coses que o bé puc defensar jo o bé la gent de la meva generació pot estar-hi més d'acord, però volia que fos això, com un personatge molt heterogeni. O sigui que, d'alguna manera, en aquest llibre... hi ha, òbviament, actituds masclistes, actituds misògines, però que de sobte a les columnes això es va llogir d'una altra manera, no? També quan parla de la platja, no? Com de sobte li exciten les altres mares en comptes de les jovenetes, no? Que és... diguéssim, els cossos joves sempre en el cliché sempre són els cossos preferits, no? Pels homes a la mitjana edat, però que de sobte aquest personatge no parli, no, és que m'agraden les altres mares perquè sé que si de sobte em fa falta una tovalloleta o un bolquer d'aigua o el que sigui m'hauré de també com... O sigui,
1: aquest com a aferrament familiar del
2: que parlàvem. Pot ser com una aliada, no? No ho sé, volia com que el personatge i els altres personatges fossin reconeixibles, sobretot perquè el llibre és tan breu que si el lector no localitza, diguéssim, d'on venen i quina mena de programa era aquell, necessito moltes pàgines per explicar això. Aleshores, si el llibre és breu, necessito que els personatges siguin reconeixibles, però alhora vull que tinguin una entitat pròpia, que tinguin una vida pròpia. Per això l'Eloi és com és a la trama i és com és a les columnes, no? I aquesta com dissociació que crec que, d'alguna manera, quan està narrant la trama lineal, també hi ha aquests flaixos, no?, de persona més, no vull dir més sensible, però sí que més ferida. O sigui, és una persona clarament molt ferida i molt feta a caldo, el que la gent el vol com, diguéssim, emprenyat, fent bromes, dient el nom del porc als demés, insultant, que és com es guanya la vida. Però, clar, tot això té un preu i clarament l'Eloi el paga en aquest llibre.
1: Clar, però això, d'alguna forma, segurament ens passi a tots, no?, en el sentit de que tothom té una expectativa del que tu fas. I el que s'ensenya en aquest llibre és justament en el moment en el que ell, no sé si decideix o li surt així, sortir-se'n justament d'aquest el que s'espera de tu, diguéssim, no?
2: Sí, a les columnes. Mm. Clar, però és una columna que sempre comença igual, no? I de fet, ell mateix diu al llibre que són versions diferents d'una mateixa columna, quan en realitat són sis columnes diferents. Clar, jo no sé si aquesta columna última acaba publicada o no al diari. No sé si aquesta versió de l'Eloi és una cosa que tindrà difusió pública o no tindrà difusió pública, perquè el llibre s'acaba, vull dir, no sabem, no?, si l'última columna es publica o no es publica. El que també és important entendre és que, almenys per mi, la cosa important d'escriure, sobretot ara que hi ha com ChatGPT, o sigui, que ara et pot fer el llibre al robot en una tarda, literalment, o sigui, no sé si això ho entenem, ChatGPT et pot fer un llibre sencer en una tarda, literalment, si tens un, si li pagues 10 euros al mes, o 8. Deia que per mi la cosa important d'escriure és escriure, o sigui, és estar escrivint, no publicar, no o sigui, escriure, com és la cosa més important, i crec que per l'Eloi també. Per això, cada cop que fa aquesta columna, la columna és diferent, perquè la cosa important és tornem a fer-la, tornem a escriure, tornem a ficar la galleda fins al fons del pou i a veure què hi trec. Perquè l'exercici que fas quan escrius és un exercici de prospecció de tu mateix. És a dir, jo si m'he de seure a escriure una cosa que ja sé com anirà, no ho faria, perquè quin sentit té? I més, quin sentit té en 2026, que m'ho fa un robot, literalment, no? L'únic sentit que té és estar-te tu sol amb el teu ordinador, amb la teva llibreta, que escrigui a mà, i veure fins a on arribes de tu mateix, de la teva interioritat, de la teva visió del món, i de les ferides, si les tens, i si les tens localitzades, que potser són unes altres diferències a les que tu pensaves, no?, que tenies localitzades. També tot això entronca amb la teràpia, amb la psicologia, que és una cosa que també s'explora al llibre, no?, que el personatge no vol fer teràpia, tot i que la seva dona, la mare dels seus fills, li demana, en plan, hòstia, és que acabaràs com una llum de ganxo si no vas cap allà al teu llar, però és que no vull que algú es fiqui dins meu, o sigui, vull, és un exercici que ja faig jo, és el meu exercici, vull conduir jo aquest cotxe i no vull anar de copilot en cap cas. Una idea que per una banda em sembla terrible, per l'altra l'entenc, però sobretot està aquesta idea, no?, que la cosa important per a l'Eloi és escriure, si no, no es fa, o sigui, sobretot quan parlem d'un personatge, un columnista que han acomiadat de tots els diaris, o sigui, si t'has fet acomiadar de tots els diaris és perquè el que tu busques no és que et publiquin els diaris. El que tu busques és una altra cosa. I la cosa que busques, si ets escriptor, crec que la gràcia és no saber quina cosa és. O sigui, per això continues, o almenys en el meu cas, escrivint i mirant d'aixecar noves novel·les. És perquè no tinc ni idea de res. Estic a l'absoluta intempèrie i és un exercici molt, molt divertit estar això, com crear uns personatges i veure com els pots bellugar o fer bellugar amb coses que són importants per tu, coses que et remouen, I en un format com aquest, on el personatge és un columnista d'opinió, és que ho tens... tenir aquesta idea per mi és un regal, perquè realment pots parlar de qualsevol cosa en aquest llibre en el moment que crees un personatge que realment s'ocupa del món, s'ocupa de la realitat i se n'ocupa setmanalment en les seves columnes i en el diari pel qual encara treballa, que segurament sigui l'últim en el qual treballi l'Eloi. Estic parlant molt, vaig a beure aigua.
1: No, estàs parlant molt i és molt interessant d'escoltar-ho. Justament, amb una de les coses que em quedava del que deies era aquest exercici d'introspecció a l'hora d'escriure. En aquest llibre, què és el que has descobert de tu?
2: Quina pregunta, John.
1: Sí, m'he passat la que em viu,
2: He descobert que sóc una persona trista, que no infeliç. També m'ho ha fet veure moltes crítiques, he fet un parell de clubs de lectura també amb lectors, i coincideixen en que la novel·la és una novel·la molt trista, una novel·la que si la mires superficialment o si llegeixes la sinopsi diràs, hòstia, és una novel·la que jo crec que riurem una mica també, no? Hi ha una mica d'estracanada... Però això, diferents crítiques als mitjans i diferents opinions que m'han fet arribar als lectors arriben a aquest consens en què hi ha com una tristesa en aquesta novel·la que... No sé ben bé tampoc d'on neix. No sé si hi ha com una mena de nostàlgia malpaïda, si hi ha alguna mena d'enyor per alguna cosa passada. Però crec que el que he descobert, per una banda, és això, que sóc una persona que tendeix a la tristesa, i per l'altra banda he descobert que com et deia, no? que hi ha ferides que tens i que no saps que tens, no? Que potser t'estàs tractant a

0: una absoluta patranya, és al revés de tot això. O sigui, no és per curar-te, és per saber què tens despatllat i decidir si ho vols arreglar o si simplement vols posar com uns conos i unes llums perquè la gent no ens ho pegui i no es faci mal. Però bé, el balanç és bo. Vull dir, tenint en compte que t'estic dient que sóc una persona trista i que té ferides no localitzades, jo et juro que sóc molt feliç amb aquestes troballes que em fan tenir aquesta vida meravellosa d'escriptor que tinc.
1: I ara hi ha hagut més capbussades, diguéssim, per saber cap on anirà el següent que se t'anirà acudint?
0: Que doni pistes del següent llibre?
1: Bueno, o sigui, allò de dir, quan mires què és el que vols fer, què hi trobes de moment?
0: No, estic treballant en una novel·la nova. Diuen que quan acabes de fer una novel·la i et poses molt ràpidament en una altra, s'assembla molt a la novel·la que acabes d'escriure, no? Com que estàs amb certa inèrcia. I tindrà coses en comú, coses que m'importen, tornaran a ser personatges masculins fent coses extraordinàries, diguéssim, coses fora del comú. Però també hi haurà un personatge femení amb nom propi, que és una cosa que cal explicar a l'audiència perquè la dic. Els crits, els personatges masculins tenen nom, són l'Eloi, el Milà, el Coco, però els personatges femenins no en tenen. Els personatges femenins, per exemple, la dona, la noia que assassinen, li diuen la nena tomàquet, no li diuen pel nom. A la dona de l'Eloi no li diuen pel nom, ell li diu la mare dels meus fills, i va repetint, la mare dels meus fills, la mare dels meus fills, no diu la meva dona, diu la mare dels meus fills. I això era volgut, o sigui, el fet que els personatges masculins sí que tinguessin una identitat definida i un nom propi, i els personatges femenins estiguessin literalment invisibilitzats, no? Pel món del que venen ells tres, pel món en el que es movien en aquell programa, no? I com es tractava a les dones. Bé, doncs, diguéssim, el personatge i el narrador crec que és autoconscient d'aquest problema que té el llibre i el verbalitza, cosa que em sembla molt, molt sana. Però tornar al projecte nou és això. Crec que tornarà a ser una novel·la com de personatges de grups d'homes fent coses en lapses de temps reduïts. Hi haurà personatges femenins que també s'imbrinquen amb la història. Seran com dues històries en paral·lel, que és una cosa que tampoc he fet mai i que em ve molt de gust provar, com mirar d'explicar dues històries que avancen a la vegada però que es toquen de forma molt, molt, molt, molt tangencial i a veure quines ferides trobem i quina mena de material en surt. Però de nou, sí, els crits, hi ha moltes de les coses que em preocupen, que m'interessen o que em fan pensar. En aquest llibre jo crec que el que faré és com recuperar moltes d'aquestes coses, però parlar també de coses que potser els crits no s'han ocupat tant de parlar, com el tema del desig, el tema de la pèrdua, i diguéssim el tema més proper a tot allò sentimental. És com que la cosa no m'anirà per aquí.
1: Doncs estarem encantats de llegir-lo. Víctor Record, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Moltes gràcies, ha estat molt còmode.

0: Bona tarda. Avui us portem una entrevista molt especial amb un artista que ja fa anys que està construint el seu camí dins el panorama musical, amb una proposta doncs, personal, sincera i també carregada d'emoció.
1: Parlem de Judit Puigdomènec Roca, més coneguda com a Ju on Stage, cantautora que utilitza la música com a eina per expressar experiències, sentiments i reflexions que connecten amb el seu públic d'una manera molt propera.
0: Amb ella parlarem sobre els seus inicis en la música, el seu procés creatiu, les seves influències i també els projectes que té entre mans.
1: Així doncs, sense més preàmbuls, comencem!

0: Hola, Judit, com estàs?
1: Hola, Berta, molt bé, gràcies per convidar-me.
0: No, a tu per venir, moltíssimes gràcies per estar aquí.
1: A vosaltres, home.
0: Comencem les preguntes?
2: Sí, comencem. Per qui encara no et conegui, què és la Ju més enllà de l'escenari? Com et presentaries?
1: Wow, comencem forts, eh?
2: Home, aquí sempre.
1: Doncs la veritat és que sempre... És a dir, últimament noto que... O sigui, em sento motivada. Motivada per diverses coses a la vida. En plan, per descobrir coses, per aprendre coses... com per autoconèixer-me a mi a través de la música, a través d'escriure, a través d'expressar-me amb el cos, amb les paraules, no sé, sempre és com que he buscat, o sigui, conèixer-me a mi mateixa i com tothom saber quin és el meu lloc al món.
0: I això ho ha sigut també una mica de la moda de la música? Recordes el moment en què vas pensar, vull dedicar-me a la música, ho tinc claríssim?
1: No, la veritat és que no ho he tingut mai clar.
2: És a dir... També està bé, eh?
1: Sí, no ho he tingut mai clar, suposo que per al meu tarannà, el meu caràcter, és com que òbviament m'he sentit molt a prop de la música, perquè també venia de família, de fet el meu pare és músic, però a l'hora de traslladar la música que faig, que és sempre com des d'un punt molt vulnerable i molt íntim, a un públic, a un públic receptiu, doncs sempre m'ha fet cosa. O sigui, parlant-ho així tal qual, és com que m'ha fet una mica de vertigen expressar-me i emocions, per exemple, i que els altres poguessin jutjar-les i això. És com que m'ha clipit una mica també.
2: I com va ser l'inici? En quin moment vas començar com... anar com trobant el teu camí una mica dins del món de la música o començar a fer cançons? Com va començar tot això?
1: Doncs mira, va començar un pis a Barcelona. Vaig anar-hi a estudiar i al pis em sentia molt sola i va ser un moment com de canvi. I la veritat és que em vaig trobar jo sola amb una relació que no funcionava, que no anava bé, que es va acabar. I va ser com aquesta primera relació, aquest primer contacte amb l'amor que et destrossa.
2: El que et va portar a escriure.
1: Sí, i em va ajudar, és a dir, agafar una guitarra i a través d'aprendre tres acords, començar a fer melodies, doncs em va apropar molt a la música i em va apropar molt a descobrir quina era la meva vivència i a descobrir què sentia i al mateix temps a transformar tot això per continuar amb la vida i deixar-ho en el passat.
2: I aquí ja va néixer el nom de Ju? O va néixer més tard el nom de Ju? D'on surt Ju i no Judit?
1: Doncs a l'hora de pensar en algun nom, de cara ja quan vaig gravar el primer disc, que era com, bueno, ho vols compartir, no? Era com aquest pas de tot això que has fet, ho vols compartir o no? I finalment es va decidir que sí.
0: Sí.
1: I en aquest moment vaig pensar que Ju era un nom molt... curtet, molt senzill, molt directe i hi havia gent que em deia Ju, per tant era com que era el més fàcil.
2: Sí, una mica et portava a casa, no? Diguéssim.
1: Exactament.
0: T'anava a dir, senties tu.
1: Em
0: senties
1: sentia
0: que fos un altre personatge, no?
2: Em senties Ju.
1: Sí, se'm feia raro, eh? O sigui, ho vaig pensar de posar-me un altre nom, fins i tot ara més últimament, que hi ha molta confusió perquè hi ha moltes que diuen Su, Julieta, Juta... I estava plantejant canviar el nom i inventar-me alguna cosa, però no sé, no he arribat mai aquí, o sigui, sempre m'he quedat com a Ju o Judit Puigdomènec.
0: Sents que la teva com versió d'artista és una mica un altre personatge o et sents molt lligada?
1: La veritat és que em sento bastant lligada. Sí, és a dir, no crec que hagi com construït un personatge amb la música, simplement expreso... això, doncs, moments de la meva vida, etapes que he pogut viure, algunes més bones, algunes més dolentes, i les allibero a través de la música, però sí, sento que sóc jo molt jo mateixa, la veritat.
2: I quan escrius una cançó, ja també per curiositat, neix primer normalment la melodia, neix primer la lletra, què neix primer?
1: L'ou o la gallina.
2: L'ou o la gallina.
0: Sí, eh?
1: Doncs mira, normalment, la veritat és que sempre em surt primer una melodia abans que una lletra. A més, és més fàcil. És molt difícil fer lletres bones. O sigui, des de la meva experiència pròpia, per mi és molt complicat i em costa molt sempre de saber expressar alguna cosa que pensi que té una transcendència i que fa créixer alguna cosa nova amb mi mateixa, saps? És a dir, en canvi una melodia és com molt instintiu, surt com molt instintivament, és com de cop i volta t'apareix algú, que sé, abans de dormir, i la graves amb el mòbil i es queda allà i llavors tu hi busques acords. I la lletra és com un procés en què realment, uau, no és tan fàcil escriure.
2: Sí, estàs estona amb la lletra.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però és que jo crec que escriure una lletra és com escriure un poema al final.
1: Absolutament. I de fet per això m'agrada molt, perquè últimament tinc pensat fer un disc de poesia musicada, però perquè és molt guai, perquè clar, tu ja estàs partint de poemes que estan molt ben escrits i que expliquen coses que són superinteressants i que ho expliquen d'una manera sobre que és com molt estètica i molt maca, no? I vull dir que clar, que sí, que escriure és una altra història, també és que és com tot un altre bloc a descobrir i a treballar, vull dir que déu-n'hi-do.
2: I amb quina cançó et quedes de les que has fet? Hi ha alguna que t'hagi sorprès especialment?
1: Ah, amb quina em quedo? Amb el 8. El 8 per mi va ser un canvi d'etapa molt important en la meva vida, va ser un abans i un després. Va ser un canvi a nivell de registre, a nivell estilístic, musical, també un canvi a nivell d'etapa vivencial. I crec que n'estic prou orgullosa. La veritat, i la producció m'agrada molt. Vull dir que sí, em quedo amb el 8.
2: Tot molt... Escolteu-la ara mateix, va. Pareu el programa, escolteu la cançó. No, però...
0: Jo tinc una pregunta que és... Quan estàs... O sigui, al final ara estàvem parlant d'escriure la lletra i tot això, que potser és com el que la gent té més present quan en el procés d'imaginar-se de la creació d'una cançó, però també crec que... O sigui, el moment de compartir-la també deu ser... O sigui, forma part del procés. Què et costa més? El moment de crear-la, d'escriure-la, o... mostrar-la i esperar el feedback de la gent.
2: I et sents vulnerable quan la mostres?
1: Moltíssim. De fet, jo sóc molt vulnerable en tot el que és les xarxes socials, és a dir, m'afecten. Sempre he pensat, això cal explicar-ho, no? Saps? És a dir, deixar-te veure vulnerable i que t'afecta és una cosa positiva per tu, però al final és el... Si em connecto a mi mateixa, és el que jo estic... És el que visc. I, de veritat, jo no sé si... Suposo que hi ha més gent que li passa, però és penjar una story i aquesta cosa d'haver d'estar pendent de qui t'ho mira, qui no, qui et posa like, qui liga, qui no, qui... És com que em fa perdre molt el temps, d'una banda, i per l'altra em genera com molta pressió social, saps?
2: Clar, perquè acabes com desviant el focus del que realment t'importa a tu, que és fer música, no?
1: Sí, sí, exacte. Una cosa és fer música, l'altra és saber-se mostrar a través de les xarxes. Clar. I la veritat és que no ho he portat mai amb la comoditat que veig que alguns saben, saps, com portar-ho. I clar, i a l'hora de treure una cançó i fer-la pública, doncs, home, sí, hi ha pressió. Però com a mínim jo no estic per davant, sinó que hi ha la cançó per davant. O sigui, jo hi ha una cosa que he fet, no, que és la que jo vull mostrar. No? Ja no és tant jo en primer pla, en primera persona, sinó que ja és una cosa que jo he fet i que està allà i que s'hi encaixa bé, si no...
2: I al final cadascú l'interpreta com vol la cançó, vull dir, no saben què hi ha darrere, no?
1: Absolutament.
0: Bueno, sí. Jo crec que també hi ha molts artistes que a vegades es venen ells com a producte o les seves cançons com a producte. I crec que això també es nota molt a vegades amb la presència que tens a xarxes i tot, que a vegades no és tant la teva música, sinó tu com a personatge. Que no dic que estigui millor o pitjor, eh? Però crec que a vegades hi ha com aquesta...
1: Doncs sí, mira, això que dius és molt interessant perquè a mi més d'una vegada alguna discogràfica m'havia dit m'havia animat a ser més polèmica, no? I a fer-me un personatge, no? I això, no? A l'hora de fer entrevistes, doncs sortir un tema i dir un titular que fos polèmic, no? Però perquè vol dir, perquè et coneguis, perquè per això, no? Perquè et facis com un personatge al voltant de la música, que al final és el producte que estàs venent.
2: Sí.
1: I no ha anat mai amb mi, perquè no m'ha anat mai la polèmica, no m'he volgut ficar mai en marrons, no és una cosa que em faci sentir bé. No crec que vagi amb el meu caràcter. I ja està, i n'accepto les conseqüències. En aquest moment és així.
0: Ja, però també és... O sigui, que a vegades fa una mica ràbia, no? Que et facin, potser... Doncs això, forçar-te a dir coses que potser tu no diries simplement per tenir més transcendència o...
1: Clar.
2: Clar, és el debat de sempre.
0: O per generar més visites, que és el de sempre, no?
2: Sí, i després és el debat de sempre, fins a quin punt és hobby, fins a quin punt s'acaba convertint en feina i després d'alguna sí. cosa hem de viure, no? De cop, fins on poses la barrera, sí. bueno...
0: Cada és que aquest debat el tenim a cada entrevista.
2: Sí, cada programa.
0: El hem de viure del nostre hobby, o poder és millor que no, perquè llavors vivim
2: i acceptem
0: sense
2: coses,
0: esperar
2: sí.
0: una remuneració a canvi.
1: Exacte, és que és això, és complicat, debat. És un debat, perquè... És això, no et pot agradar molt una cosa, però, clar, involucra moltes altres ara
2: sí,
1: mateix
2: sí.
1: també. I no és fàcil portar-ho tot, però sí, sí.
2: Aquí estem.
1: Aquí sí. estem.
2: Crec que també sí, és en funció de com tu decideixes posicionar-te i evitar en un lloc de viure, evitar mac en aquest món, no? D'on
0: sí.
2: et posiciones i de quines preferències tens i què estàs... què vols sacrificar i què no? No sé.
0: Però, què estàs disposada a fer?
2: Sí.
1: Exacte, sí, jo crec que aquesta és també una mica la pregunta i a la llarga he anat descobrint que jo, és a dir, que funciono així i que no
2: que no
1: hi
2: ha coses
1: res,
2: que no...
1: Que si van sí. en contra del meu tarannà i del que jo sento i de tal com la vida em va portant, doncs és que potser no va per aquí.
2: A vegades el més important és poder dormir tranquil per les nits.
1: Totalment.
2: I ja està.
1: Totalment.
0: I poder desconnectar també quan ho necessites.
1: Absolutament.
0: Que sí. no sempre es pot.
2: Canviant un tema que també, abans preparant l'entrevista, creiem que és bastant important, que volíem tocar, és com veus el panorama actual de música catalana.
1: Wow! Hòstia, ni, la veritat és que no estic molt actualitzada, però... No sé, jo crec que hi ha propostes interessants que se surten com bastant del
2: cànon,
1: que s'havia
2: no?
1: fet, del
2: sí.
1: cànon, i els hi trobo, o sigui, jo crec que en tot li trobo allò especial, saps? Allò que és diferent, i se'm fa interessant, o sigui, tot el que va sortint trobo que té una part sempre d'interessant, sigui el que sigui. O sigui, sempre intento mirar-m'ho des d'aquest prisma perquè alguna cosa té que això crida l'atenció i sona, saps?
2: Sí,
1: alguna
2: sí.
1: cosa té. Llavors també, òbviament, tot és criticable i tot és, al final, qüestió de gustos, però sempre intento com... m'esforço a veure i les coses que positives que em criden l'atenció de cada grup, de cada artista. Sí, intento anar-ho enfocant per aquí.
2: I passant ara, bueno, en la mateixa línia, consideres que els festivals actuals, programacions musicals, representen adequadament el talent femení? Creus que està bastant... O sigui, que està
0: representat.
2: Sí, està representat o queda com en un segon pla?
1: No està ben representat i aquí jo crec que hi ha un biaix de gènere important perquè, és a dir, no sé per què sempre hi ha hagut la tendència de que hi ha grups de nois que sempre han estat com a dalt de tot. És a dir, han estat caps de cartell en molts festivals i les noies, tot i que s'està lluitant com perquè estiguin presents, sempre és en un pla inferior. O sigui, no hi ha cap noia, cap de cartell que diguis, vale, pues, jo què sé, o que és grassa, saps? No hi veig una equivalència i si no hi ha, ens n'anem a la Rosalia. Mm. I és curiós com funciona, perquè no funciona pel mateix amb nois que amb noies, això.
0: Ja, jo sí que el que trobo és que en festivals així més grans, on hi ha molta, o sigui, molts artistes, hi ha artistes femenines, però ningú
2: no
0: té el bon horari,
2: no,
0: la bona
2: exacte.
0: Hora...
2: O primera hora sí, o última
0: sí,
2: hora.
0: Exacte, que és com els moments en els que saps que no hi haurà tants espectadors.
1: Absolutament.
0: I és com, per què fas això? Per què no els dones també l'oportunitat? És que sembla que realment estiguis només fent el check.
2: I segur que hi ha dones, ràbia. Però potser són festivals que no són els festivals que ens estem imaginant quan sentim
0: sí.
2: el nom de festival.
0: Bueno,
2: saps?
0: O que potser, també jo arribo a pensar, potser és que no accepten el que ells estan disposats a pagar i ells no estan disposats a pagar el que realment elles es mereixen, perquè si no, és que no ho entenc, o sigui, no pot ser, és que no pot ser.
1: Clar, s'estan destinant moltes subvencions públiques que paguem tots en festivals i que van a parar a grups que potser no ho necessiten.
0: I que sempre són els mateixos.
1: Perquè
0: també,
1: vendrien totes les entrades igualment si fessin un concert. Llavors, com s'estan gestionant també aquí els diners a nivell públic, és tot un tema.
0: Ja. Yeah.
1: I dit això, també jo ara llenço una proposta, però...
2: L'escoltem.
1: Què ho fa que els grups de nois siguin més escoltats i venguin i exhaureixin entrades i una noia artista no? És a dir, forma part només únicament de la decisió dels festivals o també hi ha un component social?
2: Patriarcal.
0: Sí.
2: Patriarcal, que és com funciona la societat,
0: sí,
2: o sigui, completament.
1: Exacte, és a dir,
0: sempre... Però que al final també hi ha parteixes de que no parteixen del mateix lloc. En plan, no tenen segurament no. les mateixes oportunitats. Exacte. I si li sumes què, pues...
2: No, perquè l'engranatge com ho mou tot no és equitatiu.
0: I que els homes, per alguna raó, no escolten a dones, que jo és una cosa que, bueno, no acabo d'entendre.
1: Exacte, és curiós, eh? Però això és tot un tema, també, i sí, això sí, passa sí. aquí a Catalunya.
0: Sí, sí.
1: Altres llocs potser no tant, però bueno, no ho sé.
0: Però jo crec que és bastant...
2: I què creus que hauríem de fer per canviar això? O sigui, a veure, propostes a nivell ja utòpic, potser, wow. però...
0: O què t'agradaria a tu?
2: Sí.
0: Com a artista... Hi ha alguna cosa que trobis a faltar que diguis, mira, és que potser si m'oferissin això,
2: clar.
0: jo podria tirar endavant d'aquesta manera la meva carrera o potser m'animaria a fer X coses que amb els recursos que em donen ara doncs potser no arribes, no les pots fer.
1: Ja, a veure,
0: difícil.
1: La cosa és que al final també és, al final és, són... tot funciona per vendes.
2: Sí, ja. Llavors, i és el que és.
1: És el que és, i per més que... Clar, jo puc tenir tots els recursos del món, però al final el que els números no els números, i si tu vens la teva música i el vens en gros, pues segurament estaràs a molts llocs, si no, probablement no et criden tant, no? Per tant, tenir els recursos, home, ajuda segur a tenir recursos, clar que sí.
2: Però doncs ja està, apostar per més recursos per dones, jo què sé.
1: Per exemple, no? Es podria sí. apostar per més recursos, o sobretot, per exemple, el Cobra Rock... podrien també apostar més per el talent femení.
2: O posar-lo en uns horaris que...
0: No a les 5 de la tarda.
1: Exacte, sí. i exacte, poder visibilitzar també que hi ha...
0: T'anem a dir que a vegades la visibilitat ja és un recurs molt potent.
2: Sí.
1: Total. Jo però... ja vaig fer una crítica al Cabró Rock, però sembla que...
2: Que no, no arriba.
1: Continuen amb el tant % a la baixa de representació. De...
2: I anava a dir, tu has notat? Referent com a aquest criden per bolos i això que t'han cridat, jo que sé més, quan s'acosta el 25 de novembre o dates
0: un
2: 8
0: de
2: així,
0: març.
2: Un 8 de març o
1: sí,
2: com
1: sí, sí,
2: dates
1: sí.
2: claus on necessitin dones
1: sí.
2: com que llavors sí que de cop tens, no sé, 3 bolos.
1: Sí, sí que funciona una mica així i és molt depèn del circuit, clar. Jo, per exemple, sí, és com que per exemple, en festes majors, clar, també té sentit que potser no ho creien tant, perquè en el fons són uns horaris i es busca una festa que potser tampoc la porta el meu projecte musical com a tal, no? I llavors, en dates més assenyalades, rotllo el Nadal, coses més... per tots els públics, no sé com dir-t'ho, però sí, llavors és quan rebo aquí més propostes, el Dia de la Dona, per exemple, sí, sí, sí.
0: Això també ens passa a nosaltres.
2: Sí.
0: Que de
1: ah, sí?
0: Sí, de repente el 25ena tothom vol xerrades.
2: Vol fer xerrades feministes.
0: I el 8 de març
1: també. Però la resta de l'any
0: però...
1: és com que no...
0: El mes de juny no? ningú se'n recorda de tu.
1: Ja.
0: Però bueno.
1: Sí.
2: Sí.
0: I ara ja per acabar amb l'entrevista, ens agrada sempre que els nostres entrevistats acabin amb una recomanació cultural, pot ser de música, pot ser un
2: llibre,
0: que
2: t'estiguis llegint.
0: Una pel·li, alguna que diguis. Oients, no, ho heu de veure, llegir, escoltar...
1: Oh,
0: wow. Bé, evidentment, la teva música, això sí, ja és recomanació.
2: Mentre la Judit pensa si tu, Paula, en tens alguna, també.
1: Doncs, mira, jo, ara que se m'acudeixi, és de l'últim llibre que vaig llegir, que és d'un filòsof que es diu Byung-Chul Han i que
2: sí,
1: es titula La crisi de la narració. I precisament parla molt de tot això que hem parlat una mica del context actual lligat a les xarxes socials, a la dinàmica, dels likes, que és com que vol expressar una mica que hi ha una crisi narrativa, sinó que nosaltres com que fem scroll i no ens quedem amb la narració, amb les vivències reals de les coses. I ho explica molt bé, i m'ha
2: sí,
1: semblat interessant.
2: Això és molt fort, o sigui, estàs fent scroll durant mitja hora
0: i, no
2: i després intentes, pares el mòbil, intentes recordar què has vist i et
0: no
2: quedes amb un poder TikTok de 50 que n'has vist.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: És consumir, però realment és com això, que no interioritzes res.
2: No, i aquesta com adrenalina que et genera això i després fa que et trobis, no puguis aguantar quiet mirant una pel·li de 3 hores perquè estàs com amb aquesta com...
0: Bueno, ni de 3 hores, d'una hora i mitja.
1: Total, últimament, alguna vegada que he anat al cine he vist gent amb el mòbil. O sigui,
2: sí, sí, sí.
1: mirant la pel·lícula però estan mirant, o sigui, el TikTok, saps?
2: No.
1: I dius, uau, no ho he vist mai això encara. És a dir... Suposo sí. que per la meva època he fet com la transició d'anar al cine i mirar la pel·lícula amb mare, amb que s'hi barregen les xarxes i l'escroll d'aquest tipus. Bueno, molt fort, no sé, sí. Em sembla com molt increïble.
2: No, és molt fort.
0: Sí, sí.
2: Tu, Paula, alguna recomanació?
0: Pues mira, jo sí que us recomanaré, bonus track, recomanaré una peli molt bona, que si ens seguiu a Guerrilla Film Studio ja l'haureu vist, però La teta assustada. És una pel·lícula peruana molt interessant que parla sobre la violència sexual, però des d'un lloc molt interessant, una mica com des de la, no la fantasia, però sí com des de la creència d'un mite de la protagonista, bueno, com un mite cultural del Perú i de com el viu la protagonista. Molt interessant, jo us la recomano. Ai, a part està filmin.
1: Apuntada.
2: Judit, si vols deixar el teu Instagram també perquè facin scroll
1: sí, durant home, aquest busquin.
2: Aquest scroll que els agrada tant a tothom.
1: Ju on stage, tot junt.
0: Perfecte.
1: Ja està.
2: Molt bé.
0: Pues ja sabeu.
2: Moltes gràcies per venir avui. Ens agrada molt parlar amb tu.
1: A vosaltres.
2: Teníem ganes de que vinguessis.
0: I tant.
2: Ens veiem. Gràcies.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'un...

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca. Like

0: una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deia no era el que em definia. Si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el
0: silenci.
2: Defensa
0: de la víctima.
2: Sí.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim,
0: sí?
1: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
6: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides i resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
6: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
6: Perquè el és diferent, que és de forn,
0: el que és de forn. El de forn,
6: el
0: aquell
6: toc.
0: Que queda crustonet una miqueta.
6: Sí.
0: Se'm fa la boca d'aigua, També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
7: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
7: Sí.
0: En rajola?
7: Sobretot la blanca.
0: La blanca, Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata,
7: És la millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com estàs?
8: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
8: Sí, però...
0: Com la Paula.
8: Sí, sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
8: sí,
0: o tal qual?
8: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
6: sí,
0: això?
6: Home,
0: de pensar-ho.
6: Un trosset de 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, de posta tenim iogurt, d'aquest casolà...
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan tomes aquest.
1: Sí. Dic, però això què és?
0: Va, vinga,
1: està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us faré una pregunta, la primera, que aniré al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és... si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo sí, no és tan greu com això que ens imaginem, de que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè de fet jo tinc companys i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, per dir així entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
8: Sí, jo he viscut.
0: Tu l'has viscut.
8: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
8: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: Sí, vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava clar. Aquesta persona.
8: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabíem què fer. Mm. I clar... ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament a tu?
8: No, sí. Espera.
0: Ah, per això era llarga la història.
8: Sí. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
8: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què... I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
8: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia. I era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
8: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel?
7: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És res. Curiós perquè moltes vegades pensem que tot és... tot funciona i a vegades... és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També, per tu, Felipe, aquí tens un amic, que ho sàpigues, aquí en tens, però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament,
1: gens.
0: No?
1: Afortunadament, Miquel, potser no ha passat, o sigui, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
8: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia.
0: Uh-huh.
2: I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, et va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat i jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa.
0: Okay.
2: I que per molt que siguin 2, 3, 4, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
8: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
8: De que, clar, jo amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell, i és així, o sigui, si estàs passant per una situació així,
3: parla amb els teus amics, que ho sàpiguen, i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs, perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu, i clar, no ho pots dir-ho.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions? Per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de visualització de pel·lis?
3: Gens.
0: No.
3: Gens.
0: No.
2: Gens.
0: Què caldria fer, per exemple, a l'escola per, no sé, ni que sigui conscienciar?
2: Jo crec que el de xerrades està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... primer conscienciar-se als profes, no? De que, pues, si tu estàs petit, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... no sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí, sí.
1: L'adolescència és una edat en què...
0: Si complicada,
1: sí. L'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui...
0: Com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
3: Mira, jo vaig fer, o sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir: Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau. I jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fan ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem.
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
3: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això, perquè mai ho vam parlar, i clar... Quan la meva mare va anar a parlar, em van canviar de classe. Però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: Una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure, o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
7: Jo crec que si tu fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa, perquè llavors pot sortir perdent.
0: Llavors, o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
7: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mates.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: Defensa de la víctima.
2: Sí,
3: molt bé.
2: He agafat, una vegada ho vaig veure...
0: A vegades fa por, també, eh?
2: Sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
2: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament... Potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig agafar, vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que va patir molt malament, vaig agafar, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè de vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia i vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé. Felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
7: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
7: El que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora.
0: La resta, ho veieu així també?
8: Sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més... Més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs, aquestes persones, no? Les que fan tota classe, que no paren i les notes no són gaire bones.
1: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treudeus, no? El que dirien molta gent al típic empollón, no està, està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment, normalment.
0: Per tant, potser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
7: Sí.
0: No sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen i després ho comentem.
5: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
9: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
10: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els deien una mica la guitza. Un mini bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
5: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
9: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res i vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
10: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
5: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
9: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
10: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és, no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no? Assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
8: No.
0: Què seria bullying?
8: Però si aquesta broma la fas...
0: De forma reiterada.
8: Cada dia,
6: constant.
8: A cada hora... Sí. I saps que aquesta persona li
7: no li agrada.
8: No li agrada.
0: Exacte.
8: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res. Em va passar exactament el mateix.
6: Sí.
0: La resta, què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
6: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3-5 minuts i li tornes.
0: I
6: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
1: I jo ho he vist molt... Ai, perdona.
0: No, digues.
1: Jo he vist molt que de vegades els agressors no saben a diferència entre el bullying i la broma.
8: Potser
1: fan bromes i diuen, no, sí, però si això és una broma, no passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera de defensar-se?
1: Jo crec que és inconscient.
7: No.
1: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot què acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
7: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
0: Conscientment.
7: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
8: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics. O sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo... O sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona. Clar. Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no tutxes, i jo, sí, ah, que guai, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
0: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Aquí, mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, l'orientació sexual, del seu físic...
6: Sí.
0: Quins són els motius més freqüents?
6: Jo crec que el físic.
0: El físic.
6: Molt, molt freqüent. I sempre
0: I que més que fa algo... molt mal, a més, aquest.
6: Sí, algú que tingui algo a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja és un pollón. No pot ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
0: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan és adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, en ser més responsable, en ser no sé què. I ho he vist, no?, en casos que es capgira la situació i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
1: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
8: Clar, sí.
1: Sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, s'he passat tot el dia en la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
6: Sí,
0: el
6: sí.
0: Ciberbullying.
6: Passa bastant.
0: Passa bastant també.
6: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no he sido valiente porque no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això per un TikTok... I clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser
0: a través
6: d'un
0: perfil,
6: no?
0: Segurament,
6: sí.
0: Fins i tot
6: un perfil així...
0: Anònim...
6: Aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens clar. Ja ni un punt termini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun... Vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
5: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
9: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics ho han passat, llavors que hem dit, ja està. I ho estem parant, hem parlat amb profes.
5: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
11: Ell i jo... li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
9: Parlar i queixar-te i queixar-te és el millor que pots fer.
5: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense el jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
9: Sí, és massa tova i ho sento, eh? I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor, plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que avui sí, cruel.
11: És massa tova de calle. Fan orelles sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé, durant un bon temps o per sempre.
0: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
6: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar... I vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través
6: no?
0: de les xarxes.
6: Sí, a través de les xarxes.
0: A través d'Instagram o de TikTok.
6: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
6: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics i la poses com a la primera llista sí. I la mencionaven a ella i és en plan, està la pobra, que no podíem més, i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre, i és que els caiem la boca, per així dir.
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
7: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas? Deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient, la persona
7: sí,
0: que
7: sí.
0: Ho, o sigui, clarament clar, ho feia amb tota la intenció, no?
7: Sí, però també la gent que li deia coses passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen sí. A l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar a se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
1: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: Clar. I què es fan?
1: Llavors els professors no... poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut.
0: Si afecta a l'escola també es poden emetre.
1: Sí, bueno, si arriba a afectar també, clar. Però esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí. És molt valenta, i sobretot si els hi passes un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
7: Sí, sí.
1: És com, és un lloc lliure, no hi ha llei.
0: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
1: Jo ho regularia.

0: que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és... Li crec, no li crec, què faig?
1: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
2: Sí, hi ha una gran repercussió.
1: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí. Mira, encara que sigui fora.
0: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de Déu o ampollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i doncs per això segon d'ESO va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens veiem i clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Llavors la meva mare em va dir: Felipe, et canviem d'institut. I clar, ara sí que a tercer d'ESO en un altre institut molt millor, o sigui, com...
1: Estàs a gust.
0: A gust i l'alumne exemplar de sempre.
1: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador, sí, i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i per tant ho paga amb algú? O
3: jo
1: no necessàriament?
3: Crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
1: Sí, creus que hi ha una raó?
3: Sí.
1: I pues, quines poden ser aquestes raons?
3: Tenir problemes a casa... o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying, per tenir...
1: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
3: Sí, sí, més per res, per treure la teva tristesa.
0: Exacte.
2: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer valer,
0: clar,
2: davant d'uns altres.
1: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
2: Sí.
1: No sé si ho veiem
4: correcte,
1: així.
4: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè ells necessiten com un amor o alguna cosa per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, és clar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i a la fi és això. Llavors, si et fan bullying, per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristiano, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i a la fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
1: Ho reivindiques.
4: Ho reivindico.
1: Sí. Clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati, i ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
4: Tot el que sigui d'espatec, eh?
1: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, obre'l, sí, el pots obrir.
4: Espatec del bon preu.
1: Tu, d'espatec, de la
0: festa. Pernil salat.
1: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit. Bueno, hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu.
4: Xun.
3: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
1: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no?, d'entrada, a simple vista. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final, no sé, qui vol començar comentant?
0: Mira, també com era la Carla i l'Ariadna, no?
1: Sí.
0: Vale, la Carla...
1: La Carla és la que insulta,
0: exacte,
1: de forma reiterada.
0: Fa això, no? Però sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui, em tornes a tocar l'estoig i et juro que et passa de tot, no?
1: Però això, per fer això, Felipe, jo crec que...
2: Molt valor.
1: Es necessita molt valor, i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
4: Tenen por.
0: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em
1: ara
0: diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era maricón, com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
1: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
0: Com?
1: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
0: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també, perquè si és...
1: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
0: No,
1: amb una resposta
0: que
1: pensin
0: ells,
1: no?
0: Clar, per què he fet això.

0: saps? Mm-hmm. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir, o sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. Uh-huh. El miro fixament.
1: Que bé que van aquests segons.
0: Clar, clar, sí, sí, sí, sí.
2: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, sí, sí, sí. I ja saps què estàs fent.
0: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dona'm l'estoig. Dona'm l'estoig.
1: I te l'acaben donant.
0: I me l'acaben donant.
1: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
3: No.
1: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què, sí, sí, què hauríem de fer?
4: Jo penso que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima gent.
1: Aquesta
4: gent, on estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop, quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, mm-hmm, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
1: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir, i en aquest cas no han intervingut, no? Miquel, no. Digues.
3: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu, i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta. Mm-hmm.
1: Per tant, però... tu castigaries a les dues.
3: Sí, mm-hmm, perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar. Mm-hmm.
1: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta,
3: sí,
1: de,
3: sí,
1: coses...
3: Sí, sí, sí.
1: Vale. La resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? L'Ariadna i la Carla?
2: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure... quina és la realitat. Mm-hmm. Perquè moltes vegades és això, o sigui, a lo millor t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? Mm-hmm. I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
1: Clar, i va sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying, per les famílies, perquè puguin veure, o per jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
3: Els pares. Els pares fan molt.
1: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
0: Sí.
1: Què més?
3: Pot caure en depressió.
1: Se sent trista, no?, aquesta persona.
3: Sí.
2: Quan més es veu és el pati.
1: El pati per què?
2: El pati és quan més es veu. Perquè veus la persona... sola, o sigui, potser la veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla, la seva mirada diu que aquí no està bé.
1: Mm-hmm. La resta, hi ha algun altre símptoma?
0: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és sempre la noia, doncs, i clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I clar, és evident, o sigui, simplement un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra, és un símptoma d'aquests. Mm-hmm.
1: Va, ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré 3 personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes 3 persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
2: Vaja.
1: Sí? Després pensem a veure qui, hem de consensuar qui dels 3 es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'envies fotos seves. Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava apunts a canvi de silenci. Què? Aquí deixem sense pati. Qui comença?
0: A veure, la primera, sincerament...
1: La Marta, el Robert i el David.
0: La Marta, jo crec que... es pot parlar amb ella i ella pot dir ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona,
2: sí, això,
0: o sigui, el que ha fet és manipulació. Uh-huh. És manipulació.
1: I tant. que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al
0: clar.
1: Final, què faríeu? Què?
4: La segona no la podríem deixar sense pati només pel fet que clar, això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament de rendiment acadèmic o que hi hagués ja problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu del que succeeix i esdevé dins de l'institut, ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
0: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si
1: ho has apunts,
3: és a la seva vida personal.
0: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec que...
1: Miquel, tu què opines?
3: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
1: La Marta, la de fer el rumor, però el rumor pot començar a córrer.
3: Pot afectar moltes persones, sí, però...
1: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però clar, el mal costa. Ja està fet, eh?
3: Ja.
1: I la resta,
3: llavors,
1: què?
3: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa, i llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
1: Però està fingint una personalitat, no? Clar. També suplantar una identitat també és il·legal. No?
3: Sí, i
1: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens. Aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar o sigui hi ha consens.
3: Jo crec que
4: la tercera.
1: El David, el que li demana apunts al company a canvi de no confessar un secret seu.
0: Sí, però també els altres dos
1: ja de ser
0: també
4: sancionado.
1: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció potser més reflexiva se us acudiria per fer-los una mica pensar?
2: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et deixin i et diguin vinga, incidència, te la regalo, que avui estic, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que sí... Veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, però sí que parlaria i després m'agafaria el noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé. Demanar perdó, parlar millor en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
1: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvia d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
0: Què va?
4: No.
0: Què dius? No. El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
1: També.
2: Sí.
0: Però mira, això que...
1: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
0: També, però el rumor, o sigui, segueix allà.
3: Clar,
0: m'entens?
3: I seguirà vivint
2: amb la por. Pot fer mal a un altre lloc, també.
0: Exacte.
1: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
4: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni també ja pel clar. Fet que si el canvien d'escola potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona, només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment es soluciona.
1: En canvi tu vas haver de marxar, no?
0: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
1: Perquè en molts casos l'agressor ni accepta, no, que ho està
0: exacte,
1: fent.
0: Exacte. És...
1: Pues i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
0: D'alumne profe o de profe alumne?
1: De les dues situacions.
0: També... Jo puc parlar de profe alumne, perquè... Què?
3: Ah, no, res, parla, parla.
0: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmode, o sigui, és sempre molt al teu cos, esteu i ja. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, és que tens tetes, el teu pit, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat i després li deien a la professora...
1: I la professora no va voler entendre.
0: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe, és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. I clar, i coses així, i tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa, no, i clar...
1: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
4: Moltíssim, moltíssim.
1: Sí? I què es fa en aquesta situació?
4: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res. Va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i deia, ostres, pobrissona, i a sobre ella és com que s'encogia.
1: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem, estem a punt d'acabar el programa.
4: Què dius?
1: I us demano que fem ràpid un titular. Ja. Sí, sí, és que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobretot el que hem parlat i amb què us quedeu. Cristian.
4: Si ets si ets testimoni, actua, no et quedis callat.
1: Felipe.
0: Jo, bueno, és una reflexió, es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé, la van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero, les amistats no donen igual però no passa res.
1: Que hi ha esperança, no?
0: Clar, i clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
1: Miquel,
3: si pateixes bullying, fes-ho saber perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares.
1: Gran missatge aquest. Paula.
2: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
1: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, aquest cop a 128 quilòmetres de Ràdio Sant Boi, en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon vespre.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Per si no ho teniu present, Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i que consisteix en un cicle de converses enregistrades de manera descentralitzada, lluny de l'àrea metropolitana, per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris arrelats al territori. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el premi, que ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes podreu seguir el programa també en format videopodcast. Com dèiem, avui som lluny dels estudis de Ràdio Sant Boi. Sergi, ens expliques on estem fent el Lecturista avui?
1: I tant, avui som a Calonja, poble de llibres, que imagino que els nostres oients doncs, ja deuen conèixer. És aquest booktown de la Costa Brava, que actualment té 6 llibreries i que aquest any farà 5 anys. I més concretament, estem enregistrant en directe i en públic, per primer cop, a l'hotel Terra de Vents, que, escolta, ens han posat aquí un vinet i un pisco labis.
0: Aquí darrere, a més, això del format videopodcast és xulo, perquè a més es pot veure, no? Jo, aquesta vitrina aquí darrere, me'n duria a casa, eh?
1: Jo crec que hem de venir a gravar aquí cada setmana.
0: Sí, exacte, sí. Doncs bé, saludem també al públic que ha vingut avui. Moltíssimes gràcies per venir. Si Lecturistes es tracta de rondar pel territori per conèixer projectes literaris interessants, Calonja era una parada obligatòria. Havíem de venir a enregistrar aquí sí o sí segur, perquè de fet és un cas únic a Catalunya, no? Com sobreviuen 6 llibreries en un poble tan petit com Calonja? Són realment un reclam turístic? Volem conèixer una mica més aquest projecte, però també tenim interès en un altre aspecte que aquí a Calonja també podem trobar, que són les llibreries especialitzades, és a dir, aquelles llibreries que basen el seu fons en un tipus concret de literatura. I per parlar-ne avui tenim un anfitrió de luxe, perquè sempre que fem Lecturistes, no? Normalment a la ràdio doncs, tenim els convidats, però clar, els Lecturistes som nosaltres els que anem rondant, així que tenim anfitrions i els convidats doncs, som nosaltres. I tenim amb nosaltres, com dèiem, en Jordi Vilà, que és el llibreter de la llibreria La Històrica. Bon vespre, Jordi.
2: Hola, bon vespre, benvinguts.
1: Gràcies. Normalment és al revés, això.
0: Sí. Al llarg d'aquests 5 anys que té Poble de Llibres, algunes llibreries han tancat i d'altres han obert les seves portes. Tu, Jordi, no hi eres a l'inici, nosaltres havíem vingut.
2: No hi era a l'inici.
0: No me'n recordo fa quants anys vam venir, però no sé si fa...
1: El segon aniversari
0: de Calonja vam venir. I La Històrica no hi era. Quan arriba La Històrica a Calonja?
2: Arriba, a veure, això va ser, farà un any i mig, 6 de juliol del 2024. Exacte, 2024. I, per tant, La Històrica forma part de la segona tongada de llibreries. En el moment en què es va proposar d'obrir més llibreries, doncs mira, ens hi vam sumar.
0: Uh-huh. I perquè tu tenies experiència com a llibreter
2: no.
0: abans? Perquè ara aquí és el moment aquell de hem trobat que en Jordi és professor i ens dirà no soc professor.
2: 18 anys donant classe.
0: Sí.
2: I segueixo donant classe. Vull dir que l'experiència docent doncs hi és, la vocació hi és, però també és veritat que, bueno, ja ho sabeu, escolta, amb les vagues que hi ha hagut, doncs que els docents estem una miqueta cremats de tanta burocràcia i moltes coses que haurien de canviar. I tot i que la docència m'apassiona, però necessitava una miqueta també canvi d'aires i mantinc la docència 3 dies a la setmana i la resta doncs la dedico a aquest projecte que de fet és una llibreria però també és una excusa, és una tapadora, fem altres coses a més de la llibreria.
1: Ui, això
2: sí,
1: sortirà, eh?
2: És allò, ja, sí, no, és tot una tapadora per fer divulgació cultural, divulgació d'història i muntar molts tinglados. I perquè aquí no ha de seguir un currículum, saps? Vull dir que aquí jo munto el pla d'estudis i jo me lo guiso, jo me lo como.
1: Està molt bé, això, que estàs cremat de la docència, és normal.
2: No, bueno, a veure, cremat, no.
1: No, però el que em refereixo, et poses en un món fàcil com el de fer de llibreter, eh?
2: Clar, exacte, sí, allò és de sortir del foc per carregar
0: les
2: brases.
0: Tal qual.
2: Però la veritat és que el fet de poder reduir la jornada, la docència, estic fent un 60% de la jornada, estic a un institut i també estic a la UB com a professor associat i, ostres, faig una part d'una cosa que m'apassiona, però també estic fent una altra cosa que també m'apassiona. Llavors, mira, saps? No poso tot el mateix que vas i diversifico.
1: Clar, per tu obrir una...
2: Que deixo de tot.
1: Obrir una llibreria especialitzada en història era el pas lògic. Doncs
2: sí, perquè les meves dues passions són la història i la comunicació. I de fet, a l'institut imparteixo història a segon de batxillerat i comunicació i publicitat a primer de batxillerat. I a la universitat dono classe d'història de la comunicació i semiòtica.
0: I llavors,
2: exacte, maig. I la llibreria, que és una llibreria especialitzada en història, on venem doncs, novel·la històrica, assaig històric, història també per la canalla, perquè s'hi enganxin, però jo crec que també una part molt important en la divulgació històrica, que és comunicar, no? Saber comunicar i fer arribar la història i tot allò que ens aporta la història, perquè la història ens ensenya a pensar també, ens ensenya a entendre, a pensar, i quan parlem d'història, a vegades hi ha gent que passa per davant de la llibreria i sento que diuen... Ells no ho saben, però jo els sento. No, perquè des del carrer fan comentaris i pensen, no ens sentirà, ho sento tot. Ho sento de tot. Com en un bon poble t'has d'assabentar de tot. I els sento que diuen, ai, aquesta llibreria... Només és d'història. De seguida sortiria al carrer i diria, què vol dir només d'història? Potser la història ho engloba tot. Però és tenir història de l'art, història del pensament, història econòmica, història cultural... Clar, toquem sociologia, antropologia... Toques totes les tecles. És que s'ha quedat petita la llibreria. He d'ampliar-la. Si algú té un local disponible, que m'ho digui.
1: Sí, segur que hi ha locals, perquè a Calonja, escolta...
2: No et pensis, eh?
1: I, escolta, és pionera aquesta llibreria a Catalunya? Hi ha alguna llibreria semblant,
2: no,
1: de temàtica històrica?
2: A veure. A mi m'agrada dir que és la primera llibreria especialitzada en història que hi ha a Espanya. I m'agrada dir-ho perquè...
1: I això no ho poses,
2: no? No ho he posat perquè ho he buscat, eh? Però saps aquelles coses que dius, potser ho dic
1: i
2: al cap de dos dies ja et surt que en un poblet de no sé on hi ha una llibreria especialitzada també. També és cert que el Museu d'Història de Barcelona, el MUBA, fins fa relativament poc, la llibreria que hi havia del museu era una llibreria que tenia llibres d'història, però tenia llibres una miqueta de tot. Per tant, no era una llibreria especialitzada. Ara, des que hi ha hagut un canvi en la gestió de la llibreria, sí que és una llibreria especialitzada en història. Mm-hmm. Història de Barcelona, principalment, però també té productes per la canalla d'història de Grècia, de Roma, etc. Però tenen molta menys cosa que nosaltres. Ah, sí. Que estem molt més ben assortits.
1: Bé, per aquesta gent que dius que passa per allà i diuen això només és d'història i tal, ja ho has avançat una mica, però què hi podem trobar a la llibreria? Perquè, clar, potser la gent pensa que només tens llibres de text que parlen d'història, però què s'hi troba a la petita llibreria?
2: A veure, començant per l'assaig històric... Clar, hi ha tots aquests llibres que fan un enfocament de la història més global, més transversal, i que agafen potser un fil conductor, i a partir d'aquest fil conductor doncs, t'expliquen la història de la humanitat, o fan reflexions amb un enfocament sociològic, un enfocament econòmic, un enfocament antropològic, un enfocament filosòfic, un enfocament artístic. Després doncs, tenim aquests assajos per ordre cronològic, des de història antiga, tens història de Roma, història de Grècia, història d'Egipte, i vas tirant. També els agrupem en història de Catalunya, o història de l'Empordà, o història de Barcelona, o història d'Espanya, història d'Europa. També tenim una secció de biografies, una secció dedicada a la dona, és a dir, la dona, la història de la dona la trobem a tot arreu. Però m'agrada també tenir una secció dedicada a aquells llibres que posen l'èmfasi en aquella part tan invisibilitzada tradicionalment de la història. Per exemple, la secció d'història de bruixeria. Però de la bruixeria real, vull dir que d'aquelles persecucions que van patir les dones acusades de bruixeria, que en la història fantàstica de les bruixes moltes vegades ha eclipsat la història real, no?, que hi ha darrere. No? Ni els nanos, quan pensen en bruixes, pensen en una idea molt romàntica de les bruixes. Bueno, bé, però, escolta'm, i totes aquelles dones que van ser perseguides, acusades de bruixeria, i això també ha d'aflorar, s'ha d'explicar. Què més? Tenim una secció d'història del cinema, d'història de l'art, de novel·la gràfica històrica. Després, tota la secció infantil. Aquí tens des dels contes aquests que serveixen que són molt visuals, no? per localitzar figuretes i tal, que són molt entretinguts, jocs, també llibres joc, fins a còmics per adolescents, llibres juvenils, també, història, i després tota la part de novel·la històrica, que la novel·la històrica és allò de... Bueno, també l'organitzem per períodes, però també tens la novel·la història, que és ficció històrica, Mm-hmm. És a dir, ficció ambientada, contextualitzada en un ambient històric, en una època o en un lloc, i després tens la novel·la històrica amb que és fidel als fets i als fenòmens.
1: Clar, això t'ho volia preguntar, és una curiositat que tenia, perquè clar, tu ets historiador, i segurament...
2: Pateixo molt.
1: Ah, això t'anava a dir. Deus llegir de novel·la històrica, en deu haver de molt bona.
2: Sí, i molt però dolenta. Sí. Molt dolenta.
1: És gaire per a punyetes, tu.
2: Molt, sí. Molt per a punyetes. els de les distribuïdores no sé, em deuen tenir mania perquè em faig un fart de tornar llibres.
1: Sí, però sí. Sense vendre'ls, vull dir, sense intentar vendre'ls.
2: No, m'arriba el llibre i veig que és un mal llibre i el torno.
0: Això no ha d'estar a la meva llibreria.
1: No. Això està molt bé.
2: I n'hi ha alguns que fins i tot, un cop l'he llegit o l'he començat a llegir, dic, mare, què és això? M'ha sapigut greu tenir-lo exposat a la llibreria, perquè penso que allí si algú l'ha comprat. I ara com ho farem? No, però t'arriben a vegades novetats i no dones l'abast per llegir-los, sí. Per revisar-los, i llavors i els poses, els tens allà posats. I potser se n'han emportat algun, però clar, quan... Dius, ja és massa tard, ja s'ha anat tot. I sap greu. Hi ha molta novel·la històrica mal feta. És a dir, clar, a mi que em sap greu, o sigui, el que m'agrada de la novel·la històrica és evidentment, que entretingui, que et permeti fer una immersió en aquell context històric i que també aprenguis coses. Però sobretot, que et permeti pensar i que t'emportis una visió més aviat realista, semblant, d'aquella història. Però hi ha novel·les que enganyen. Que enganyen i que fan uns enfocaments, unes visions molt esbiaixades de la realitat. O que deformen fins i tot personatges històrics, no? Que tenen un biaix molt clar. O que reforcen llegendes negres. Llavors, això és mala novel·la històrica i fa un flac favor a la divulgació de la història.
1: I no creus que hi ha algunes llicències que es poden prendre?
2: Sí, sí. Una cosa són les llicències.
1: Si hi ha d'especificar, sí. Diguem que és ficció...
2: Totalment. I que no, però es nota molt, eh? Es nota molt. I aquí es nota molt quan qui escriu la novel·la històrica té formació. És historiador, historiadora, o bé s'ha documentat bé i ho ha fet amb rigor i amb criteri. Les llicències sí, estan molt bé, però veus que hi ha alguns autors que es prenen les llicències que no toquen.
1: Sí. Diguem-li llicències.
2: Llicències, però...
0: Ha d'haver una línia, no? Sí. Ha d'haver-hi un...
2: Sí, sí, i a veure, també veus que hi ha molts... I això a Catalunya jo crec que es fa molt bé. Que hi ha molts autors catalans que quan fan novel·la històrica s'assessoren i demanen ajuda. Posem un exemple, Albert Sánchez Piñol, no? Aquest senyor és de formació, ara no us vull enganyar, és antropòleg.
1: Sí.
2: I quan ell va fer Invictus, es va assessorar amb en Albert García Espuche, que és un senyor que va excavar al Born, al barri de la Ribera, que en sap moltíssim del període de la Guerra de Successió, i potser és qui més en sap del que va passar a Barcelona durant el setge de 1714. Doncs aquest senyor, l'Albert Sánchez Piñol, s'inventa un personatge de ficció, el Martí Zubiria, però després apareixen personatges reals, després Antoni de Villarroel, el Rafael de Casanova, i tot el que passa a la novel·la està perfectament documentat. Llavors, això és una molt bona novel·la històrica, que és entretinguda, que és apassionant, no sé si l'heu llegit, però que és molt cinematogràfica.
0: Sí, absolutament.
1: Sánchez Piñol, les llicències se les pren d'una altra manera, però el rigor sí que és correcte.
2: Però que darrere hi havia, doncs, la vera sí, sí. Potser.
0: I tu has assessorat escriptors? T'han vingut a...
2: Sí,
0: sí.
2: Sí, sí, sí, sí. Recentment un autor de Calonja.
0: Ah,
2: sí, sí, sí. De Calonja o de Palamós, el Jordi Salvador, ara no sé si és de Palamós, no? Que sí. I em va demanar doncs, també consell per la seva última novel·la, L'escenògraf, que tracta d'un doncs, noi que, bueno, que és fill d'una família burgesa i que es dediquen al comerç amb Amèrica, i ell diu això no em va, i llavors ell es converteix en escenògraf, i, bueno, i em va demanar una mica d'assessorament sobre tot això, és una novel·la molt ben documentada.
1: Aquesta sí que la vendràs, no?
2: Sí, la tinc a la llibreria, i tant, sí.
1: Bé, a Calonja hi ha altres llibreries que podríem considerar especialitzades, no? Com Calonja Còmics, que s'explica per ella mateixa. Tenim la botiga dels Fils, que està especialitzada en llibres i revistes de patronatge, o La Fàbrica, que té temàtica musical, però on també es pot fer un piscolabis i tastar bons vins, no? Que nosaltres ja els hem tastat, ja hi vam anar. I tu creus que Calonge és un bon lloc per a aquestes llibreries especialitzades, per diferenciar-se de les més generalistes?
2: Sí. A veure, el concepte llibreria especialitzada, el que és important és qui hi ha al darrere. I en una llibreria generalista també, vull dir, com és el cas de Rals Olivalista, en què hi ha persones que coneixen els llibres, que són bones prescriptores, que estimen els llibres. En les llibreries especialitzades hi ha d'haver darrere una persona que en sàpiga. Clar, a la fàbrica, a la llibreria musical, qui hi ha? La Lídia, que és músic. Qui hi ha darrere de Calonge Còmics? Doncs en Pol, que és il·lustrador. I qui hi ha darrere de l'Audio dels Fils? L'Ed Ascun, que ella és, bueno, ella fa cursos de patronatge i de costura, i per tant, doncs, darrere hi ha persones que en saben.
1: Està bé,
0: no? Sí, clar, al final.
2: No, a veure, que trobareu tots els llibres aquí? Potser no. Potser hi ha més llibres a la casa del llibre al Passeig de Gràcia de Barcelona. Però demana'ls prescripcions a la gent... O sigui, a veure, no, és que ara diré un disbarat, no, però...
0: Endavant, endavant.
1: Es pot dir, no, en aquest programa es pot dir.
2: Sí, a les llibreries grans, doncs, que trobaràs gent que treballa a la llibreria, però que no són llibreters, no sé si m'explico.
0: Perfectament.
2: El llibreter és aquell que estima els llibres i que no li sap greu estar xerrant de llibres durant una hora, encara que no en vengui cap. Mm-hmm. Això és un llibreter.
1: Quina bona definició.
2: I una persona que treballa en una llibreria és aquella que, bueno, doncs, escolti'm, el llibre el trobarà allà i passi per caixa.
1: Bueno, així, clar, amb tot el que estàs dient, entenc que aquí hi ha molta pinya entre els llibreters de Calonge, feu moltes coses junts.
2: Sí. Bueno, fem coses junts, fins i tot fem teatre junts, imagina't. Mira.
0: Ostres! Sí.
1: Teatre de veritat.
2: No,
1: actuació, vull dir...
2: No, fem teatro.
0: Teatro.
2: Sí, no, però vull dir que sí, que fem coses junts, vull dir que, a més, està molt bé aquesta ajuda, aquesta col·laboració. Em falta una cosa, doncs jo te la deixo. Mira, per exemple, en el meu cas, que jo no tinc experiència com a llibreter, doncs sort n'he tingut de la Mary, de la llibreria Rals, que està just a davant, qualsevol cosa que he necessitat, ella m'ha ajudat. Doncs amb el programa de gestió i totes aquestes coses, i escolta'm, això i la devolució, com ho he de fer? Ah, això ens ha ajudat molt.
1: Això que us encanta, els llibreters, eh? Totes aquestes feines que...
2: Sí.
0: De gestió.
2: Sí, tot un món. Després, jo crec que també hi ha una part institucional, és a dir, que els ajuntaments, els consells comarcals, diputacions, que en diferents mesures col·laborin i aportin cosetes també, això és molt important. Per exemple, l'Ajuntament de Calonge, el fet d'acompanyar-nos amb aspectes de comunicació, de divulgació, organitzant també activitats, cedint-nos espais, que això és molt important. Vull dir, avui mateix som a l'Hotel Terra de Vents i és un espai privat i igual que col·laboren ells, doncs col·laboren altres espais com el Tap Blau, com el Nome de la Vida, que són altres restaurants, o Can Muni, però també l'Ajuntament ens cedeix la Sala Fontova, el teatre, ens cedeix els espais del castell quan fem tertúlies històriques, espectacles, i això és molt important perquè tinguin endavant. I després jo crec que el següent pas potser serà treballar en xarxa, és a dir, que les petites llibreries acabem col·laborant, que això encara no ho fem o no ho fem prou, però crear una petita xarxa de microllibreries o petites llibreries, ves que això no pugui ser el següent pas.
1: Jo trobo molt important això de que hi hagi suport institucional, perquè al final és... O sigui, quan les institucions es posen de cul, no hi ha manera de fer res, i aquí, clar, hi ha una voluntat de que el Booktown prosperi, entenc. Però a part d'això, clar, tenint-te avui... Bueno, ens tens tu, de fet, com a anfitrió, però...
2: Ens tenim.
1: Que maco. No podem deixar parlar de xarxes socials, perquè actualment, qui més qui menys, fa servir les xarxes socials per promocionar el seu negoci, mm-hmm. però tu això ho has portat a un nivell superior, que tu has tornat un autèntic influencer de llibres.
2: A veure, abans he dit que vam obrir la llibreria el juliol del 2024. Ok, juny del 2024... Jo tenia un Nokia 30, que era el 3310. 3310.
1: I encara el deus tenir, perquè és indestructible.
2: El tinc guardat, però jo anava amb un Nokia, és a dir, SMS i trucades. Punto. No volia saber res de xarxes socials, o sigui, ho considerava una cosa terrible.
0: Ai, la vida.
2: Però a la llibreria, doncs clar, necessites com a eina de treball també l'smartphone. I per primera vegada vaig tocar un smartphone. Bueno, i sort en vaig tenir, una altra vegada, doncs, del meu marit, que em va anar ajudant i a començar a fer publicacions i els canals d'Instagram i tot això, i ha funcionat bé.
1: Ja funciona. Una rebuda espectacular, no? Perquè,
2: sí.
1: O sigui, 13.000 seguidors, més de 13.000 seguidors a Instagram, més que nosaltres, també t'he de dir. Per tant, ho fas molt bé.
2: No
1: perquè nosaltres ho fem gaire bé, però...
2: Escolta, sorprès, sí.
1: Bueno, la veritat és que jo t'he de dir, jo que, a part de fer vídeos, sóc consumidor, jo crec que els vídeos que fas tu ara mateix són del millor que es pot trobar en divulgació literària.
2: Uau,
1: ostres. Jo sé, ja deia la Laia, jo miro molts més vídeos que ella, perquè ella es dedica a editar-los.
2: Brindo per això.
1: No, mira, jo trobo que fas una feina increïble, que clar, això no sé si es tradueix realment a que la gent vingui, diguéssim, t'ha obert el negoci.
2: I fa molt. Jo això ho vaig notar un dia, o sigui, clar, hi ha moltes anècdotes, però un dia que pujava pel carrer per obrir la llibreria i passen unes noies amb un cotxe i fan hola, ei! Jo vaig quedar una miqueta, pare, jo clar, vaig saludar, hola! I amb aquella possibilitat vaig pensar, les conec, vull dir que ens coneixem, però ara no recordo. Això de veritat, allò que a vegades et passa, seran exalumnes.
0: Clar, sobre...
2: Perquè allò amb els anys, i dius, ai, qui deu ser? No? A vegades et saluda gent i penses, són pares d'alumnes o exalumnes. Després, al cap d'una estona, venen a la llibreria i diuen, ai, diu, és que abans t'heu saludat, diu, però tu no els coneixes. Ah, mal, ok.
0: Van fer la reflexió.
2: Sí. I em van dir, no, perquè és que clar, et coneixem per Instagram. Val, ok.
1: Ets famós.
2: I clar, llavors això que et trobes gent i també diu, ah, que et segueixo per Instagram i tal. I és que ve molta gent. No només... venen per aquest reclam, també hi ha gent que compra, o sigui, que fa les comandes per Instagram, llavors fem els enviaments a domicili, vull dir que també és una font també de vendes, però també és molt maco perquè a vegades doncs, et vien un missatge per Instagram, escolta, aquest llibre, tal. Bueno, doncs a través de notes de veu, doncs, és que m'agrada molt xerrar, ja ho heu vist. Però els explico, doncs mira aquest llibre i tal, però hi ha aquest altre i també si t'agrada, per on aniríem? Llavors comencem una conversa i al final ens acabem trucant i xerrant.
1: Has fet amics, aquí.
2: Però ja vindrem. I acaben venint també a la llibreria.
0: Que maco.
2: Sí, la veritat és que aquelles xarxes socials, que al principi és una cosa potser més freda, i el que no m'agrada de les xarxes és això, aquesta distància, doncs mira, al final acaba sent la trucada o acaba sent la trobada presencial, i això és molt xulo.
1: Però a part d'aquest contacte previ, t'has trobat que hi hagi gent que ve a Calonja a conèixer-te a tu?
2: Sí.
1: A tu específicament,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí, però molt heavy, però és que ve gent, o sigui, ha vingut gent, no sé, de llocs llunyans, de Lleida, de Mallorca, de Castelló.
1: De Sant Boi.
2: Sí.
1: Perquè nosaltres hem vingut a conèixer-te tu, sí. Tot el programa és, mira, de més
2: sí,
1: a més.
2: Sí, però jo penso de llocs
1: sí,
2: de gent que vingui de lluny. I també ha fet que després em demanin per anar a fer xerrades. Vull dir, no sé, a la Rovira i Virgili vaig anar a fer una xerrada per parlar amb estudiants d'història, del grau d'història, sobre... la divulgació de la història. No estudiar d'història i història de l'art, que a vegades pensa, no, bueno, què farem? Donar classes? Bueno, doncs es pot fer també més coses, es pot fer divulgació històrica, doncs vaig anar a fer una xerrada, i també perquè m'havien conegut a través d'Instagram.
0: Deixar-se.
2: Quines coses.
1: Però nosaltres ens van convidar a fer un taller de podcast per nens en un institut, encara no entenem per què. Passen coses molt estranyes.
0: Sí, passen coses d'altres. Comences a deixar-se el que dius, però després sí.
2: O també, el dia 24, el dimarts 24, estrenem l'Arqueopodcast, que és una...
1: Sí.
2: És la quarta temporada, que això porta l'Arqueoxarxa, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, i aquesta temporada se l'han encarregat a nosaltres. I també va ser això, va ser el reclam, i ens van dir, ens agrada el que feu, doncs vinga. I hem gravat 12 capítols, i començarà a publicar el 24, i un cada mes, i també... Mira, la cosa de la xarxa.
1: Genial.
2: Sí.
0: Doncs, a banda de la xarxa, parlem una mica d'activitats, perquè aquí a Calonja es fan un munt d'activitats, hi ha moltíssima activitat cultural que, de fet, ho hem pogut comprovar intentant buscar data per fer aquest podcast,
2: sí,
0: que realment
2: és
0: com, ostres, aquí no es pot aquest dia.
1: És que no pareu aquí.
0: Perquè no pareu. Ja ens has comentat, no?, de que us ajuda molt també Calonge, el Poble de Llibres, amb tota aquesta coordinació, i volíem saber una miqueta, que diguis una miqueta les activitats que fas, que aquí a Terra de Vents també en fas algunes, mm-hmm. que abans hem... I a més aquí una quanta de la gent que ve em sembla que també participa, que abans fora de micros, perquè clar, això no s'ha sentit, però que part del públic que està aquí diu el Jordi no només el coneixem, sinó que a més és que l'estimem. Vull dir que aquest contacte amb les activitats va més enllà, jo veig.
2: Sí, ara aquí activitats en fem tots, eh? Vull dir que la Mary munta un munt de tallers d'escriptura, presentacions de llibres, tallers infantils, el Pol també concursos, cursos, tallers d'il·lustració, l'Esascun és un no parar de fer un munt de coses, van muntar un arbre de Nadal fet tot de, com es diu això, la tècnica aquesta?
3: De
2: ganxet, brutal, sí. Ja, és que no entenc, es parla molt de l'arbre de Nadal. L'arbre de Nadal de Vigo, el de Badalona, que són uns mamotretos que no tenen cap gràcia, una cosa freda i metàl·lica, i aquí tenim un arbre de Nadal, no sé quants metres fa, allò.
0: És gros, 7-8
2: metres, i tot de ganxet. Espectacular. I això és iniciativa de l'Izaskun amb la gent del poble, o sigui, la gent del poble que ha estat allà fent el ganxet i després fundes pels arbres, els arbres embolicats també de ganxet, o sigui, coses precioses que impliquen tota la gent del poble, i això és dona un dinamisme i fa això, i fa comunitat, i és espectacular. Uh-huh. I des de la històrica tenim diferents formats, petit format, format mitjà i format gran. I allò que us deia, que aquí com que no tinc ningú que em marqui el currículum i el que he de fer, doncs bueno, una miqueta el que ve de gust. Aquí a l'Hotel Terra de Vents fem una cosa que es diu safareig històric, i el que fem és com una mena un club de la comèdia, com un monòleg. La gent pot prendre una copa de vi, fer uns muntaditos, i llavors agafem una figura històrica i la desmuntem. I desmuntem normalment la llegenda negra que hi ha entorn d'aquesta figura a partir de les anècdotes, de les parts més sucoses de la història, i es donem a conèixer. I què hem fet? Doncs des de Maria Antonieta, Agripina, Alexandre el Gran, Joan Carles I, els Kennedy, els Borja, Maria Stuart,

0: al teatre, a la Sala Fontova, a vegades al castell, anem fluctuant, però ara estem bastant... som residents, és a dir, que gairebé ja tenim monopolitzada la sala. I aquest mes, per exemple, n'hem fet tres. Les tertúlies històriques és una tertúlia entre un historiador escriptor i jo, i anem xerrant entorn d'un tema. Vam tenir la Laia San José Beltrán, que és especialista en història vikinga. Vam parlar dels vikings i de la seva influència en la cultura popular. Ahir vam tenir l'Alfred Bosch, que vam parlar del món dels sefardites i de... i bueno, també vinculat a la seva última novel·la. La setmana que ve, no l'altra, tindrem en Marc Balcells, que és doctor en criminologia, especialista en l'espoli arqueològic, i que és un gran comunicador i que és un far de riure, que ell segurament l'haureu sentit al programa del Jordi Basté, que fa una secció d'òpera, que també és molt, molt, molt gran coneixedor de l'òpera, i el Catalunya Ràdio fa una secció sobre això, sobre espoli arqueològic. I després tenim els Vespres de la Històrica, que és un format una mica més gran, en què venen dues persones que dialoguen entre elles sobre alguna temàtica també. Doncs hem tingut tant temps com en Guillem de Ribes i el Martí Gironell, o l'Enric Calpena i en Joaquim Albareda. Que més, format espectacle, també, que fem maridatges de història, música, a vegades també vi. No? I aquí hem fet la història musical del cinema, hem fet la història musical del Nadal, hem fet també un maridatge d'història i música sobre el barroc, un altre sobre el romanticisme. Ara el dia 28 farem un espectacle que es titula La primera pell, que és per commemorar el Dia Mundial de la Llengua Materna. Aquest espectacle el fem amb el músic Julen i la violinista i actriu Abril Domena. Serà un espectacle molt, molt emotiu, molta càrrega emocional, maridant música, cançons, textos...
1: I vi.
0: I vi. No, aquest no hi haurà vi. No.
1: Quin fallo.
0: El març, amb en Miquel Muñiz, farem aquí a Calonge i a Platja d'Aro un espectacle sobre guerra i pau. O sigui, com la música ha expressat la guerra, el conflicte, la violència, i com ha expressat la calma, la pau, la serenor, i això combinat amb textos molt icònics que parlen d'això, de la guerra i la pau. Per tant, serà un espectacle de grans contrastos.
1: Però que tu descanses algun dia?
2: Estava pensant mateix, quan dorms? Sí.
3: Dorms una mica cada dia. Almenys.
0: També fem seminaris.
3: Ara és que no pares.
0: I també pel maig tenim organitzat un cicle de conferències entorn d'una exposició, tindrem una exposició sobre portades històriques, i també tindrem quatre conferències seguides cada divendres de maig entorn de les portades històriques.
3: Tenim tota l'agenda.
0: I més formats que se'ns acudeixin.
1: Doncs, qui ens escolta, ja pot venir aquí a...
0: No parem.
1: Pot venir a allotjar-se a l'hotel per assistir a tots els teus actes, perquè no pares. Bé, escolta, ara en el programa faríem una secció que li diem al radar, que sol ser una recomanació cultural d'algun tipus o altre, però en aquest cicle de lecturistes ens agrada aprofitar aquesta estona per conèixer una mica més, doncs, el poble que ens acull, no? El poble o ciutat que ens acull. Així que hem preparat una mica de test, unes preguntes de resposta en principi directa. Bueno, tu ja veig que no tens problema d'anar recomanant.
0: Però jo
1: et faig unes preguntes i a veure, així la gent que ens escolti coneixerà una mica més Calonge en aquest cas, no? Per exemple, una persona que ve a fer el turista aquí a Calonge, deixant les llibreries a banda, eh? A veure si... Què creiem que no pot marxar de Calonge sense haver vist?
0: A veure, el recorregut que normalment fa la gent és pel carrer Major, tenim el carrer Càcul, que és on hi havia, doncs, el Call Jueu, l'església, el castell, la capella del Carme... És una miqueta el centre històric. Per tant, és passejar.
1: I ara pas passen per totes les llibreries, no?
0: Exacte, aquí està la clau.
1: Ben jugat.
0: Sí.
1: Llavors, un restaurant bo i no massa car on menjar, o encara millor, un bon lloc per fer el vermut?
0: Doncs mira, et diria, tornem al carrer Major, i aquí tens, qualsevol opció és bona. Jo diria que anessis fent un vermut a cada lloc, anar fent paradetes.
1: A mi no m'has de dir dos cops.
0: No, és la cultura aquesta basca, que és fabulosa, jo la trobo genial, d'anar un lloc i fas un montadito i un xacolí, i després vas canviant, i vas fent, i anar-te movent. I aquí passa el mateix. I veus que també els veïns de Calonge també van fent. Ara estic aquí, ara estic allà.
1: Però de baixar del carrer, no? Perquè...
0: Pots pujar o pots baixar.
1: Si puges...
0: Llavors, si comences per baix, doncs et diria, doncs, mira, tens el centre, el Cercle Calongí, a la plaça Major, doncs allà tens un lloc fantàstic que

0: es menja molt bé i hi ha molt bon ambient. I és que a tots els llocs la qualitat del producte és excel·lent. Després, a la fàbrica, amb la Lídia, per fer també un vinet de Calonge, a la plaça, sense la mar de bé. Si pugem una miqueta més, tenim a l'hotel Terra de Vents, que tenen un pati fabulós, que és que val la pena que hi entreu, travesseu i aneu al pati, i el pati a l'estiu és ja està la mar de bé, amb musiqueta, allà també fem...
1: L'hem vist i ens han xivat que de vegades graves coses aquí.
0: També, sí, sí, exacte. Davant de l'hotel tenim Can Muni, que és tota una institució, l'Amadeu de Can Muni, és una institució on menjareu molt bé, és aquella cuina de xup-xup. Aquella cuina cuidada, elaborada, que té aquells gustos de la terra, uns peus de porc que, som, que et fan plorar, una fideuà, un arròs negre. I és per... sense pressa, eh? Allò, és per entaular-te i que no tinguis pressa a aixecar-te. I val la pena aprofitar. Ja estan jubilats, però segueixen al peu del canó perquè els apassiona la feina que fan. I ara hi ha poques taules, no admeten grups, cal reservar, i val molt la pena. I si seguim pujant, trobarem doncs, el Tap Blau, que també té una oferta fantàstica, i el Nome de la Vida. Tots dos molt recomanables per la qualitat dels vins que tenen, la qualitat del producte, i també és sorprenent els plats que t'ofereixen. Carrer Major, molt bona qualitat. Sí. Què passa? Jo, a veure, és una zona turística, i hi ha restaurants turístics. I ahí lo dejo. Okay. Però els quets d'aquí no ho són.
1: Jo no sé com no et contracten aquí a l'oficina de turisme per fer les recomanacions, però escolta, ens has fet una
0: repassada. Bueno, també, clar, us parlo dels que jo conec i he anat i vaig i...
1: D'això es tracta.
2: Anava a dir, per això t'hem preguntat.
0: Exacte.
1: A veure, un autor o autora local que vulguis destacar.
0: Home, en Pere Caner.
1: Pere Caner.
0: En Pere Caner, que és una figura que va ser mestre, historiador, un bon divulgador, una persona que estimava el territori, que trepitjava territori. Jo penso, és una persona que l'he descobert, vull dir, a l'aterrar a Calonge l'he descobert i la vull conèixer més i la vull reivindicar. Encara, clar, fa poc això que aquí. Llavors, encara vull conèixer-lo més per començar-lo a reivindicar i poder-ne fer difusió, perquè és una persona que realment cal conèixer-la i que ha parlat de la història i que ha fet història de Calonge.
1: Una broma que no s'ha de fer mai als calongins o calongines.
0: No ho sé, digueu vosaltres.
1: Hi ha aquella típica cosa que us diuen i us molesta?
2: Bona terra i mala gent.
1: No ho direm.
0: Jo, clar, jo no puc dir això perquè a mi el que m'ha entusiasmat... la terra, sí, però sobretot la gent. Jo, sobretot aquí, m'he enamorat de la gent.
1: És mala gent, però escolta bé.
2: No, home, no...
0: Però jo realment crec que no. No sé si... Si ho diuen, això? No.
2: Sí.
0: Ah, sí. Això és històric.
2: Bona terra i millor gent, mira.
1: Ens agrada.
2: Escolta,
0: perquè,
2: fem la volta.
0: No, jo la meva sensació... Clar, els meus orígens són a Solsona. I a Solsona... també deien, ara que és carnaval, a Solsona bona gent si no haguessin mort el ruc. Que ja pengem el ruc per carnaval. I Solsona és bona gent. Xafardera, però bona gent. Si no, Solsona pots treure el doctorat en xafarderia. És una cosa terrible.
1: Molt bé.
0: Però, bueno, aquí també, Sí, aquí també.
1: Qualsevol poble aquí... em sembla que...
0: Sí, no. Aquí també és allò de... No ho diguis que ho he dit jo, No dic... Això no t'ho he dit jo, però...
1: Això és un poble de veritat.
0: Sí, com ha de ser. Però no, m'he trobat molt bona gent. Gent molt, molt, molt amable, molt col·laboradora... no sé, és el que m'ha enamorat a mi, sí.
1: Així potser ja contestes l'última pregunta, que és que a nivell personal, què és el que més t'agrada de Calonge?
0: El carrer Major. Sí.
1: Més que la gent,
0: No. La gent del carrer Major. Sí. No,
2: ja
0: diré
2: per aquí.
0: No, tota la gent, Però què passa? Quan vam estar buscant locals... Hi havia locals disponibles en diferents carrers de Calonge, però el carrer Major té una energia, té una cosa que no saps ben bé què és, però d'ací davant tenir clar, ha de ser aquí. I no ens vam equivocar. Perquè la gent que hem trobat aquí al carrer Major, no ho sé, hi ha una cosa especial. I està demostrat perquè fem fins i tot la festa major del carrer Major. I fins i tot els pastorets del carrer Major. Ah, sí. I fem el teatre del carrer Major per Nadal. Hi ha hi ha el WhatsApp també del carrer Major. Però hi ha un ambient que és molt especial i això, doncs, no sé, sí, m'ha enamorat i, per tant, doncs, cal reivindicar-ho.
3: Doncs bé, seguirem parlant de Calonge i del carrer Major. Però sempre fem a la meitat del programa, que avui quedarà una mica més llarg, però jo crec que la veritat és que estem descobrint moltes més coses de Calonge de les que coneixíem, que és el que volíem. Sempre fem una petita aturada musical, li hem demanat al Jordi que ens digués una cançó. I bé, jo crec que la cançó no li cal ni presentació, perquè ens has dit el que volen aquesta gent, cançó composada per Maria del Mar Bonet, que va musicar un poema de Lluís Serraïma, que tant el poema com la cançó denunciaven la repressió de la dictadura franquista i que, bé, sempre ens tenim curiositat per saber per què l'has triada.
0: L'he triat perquè és una d'aquestes cançons que a mi m'han fet plorar, que té una força increïble i que és supervigent. Perquè ara aquesta pregunta de què volen aquesta gent, jo afegiria què carai o què collons volen aquesta gent, no només pensant en ara, evidentment parlaven del franquisme, de la gent repressora, però és que ara tenim tota aquesta gent, no sé si és estúpida o amb mala fe, o totes dues coses, que estan darrere de les grans empreses tecnològiques, per exemple. Aquests polítics, també, que no pensen en la ciutadania. Jo em pregunto què carai volen. Doncs... suposo que qualsevol gran cançó és atemporal i és extrapolable en diferents contextos, i aquesta ho és.
3: Doncs sí que ho és. Així que som i escoltem-la.

0: Bé, Jordi, no sé si t'ho hem dit, però nosaltres som científics d'estudi i de professió, així que d'història anem bastant justets, ho hem de reconèixer, no? Així que aprofitant que avui ens aculls aquí, doncs ets un especialista, ets historiador i ets un especialista en llibres sobre història, doncs demanarem que facis una mica de prescripció, així a veure si n'aprenem una mica, perquè em sembla que ens fa falta aprendre una mica d'història. I bueno, abans de parlar de llibres concrets, a mi m'agradaria preguntar-te quin és el teu imperi romà? És a dir, això que diuen ara, aquell període o períodes històrics que a tu t'obsessionen més.
1: És que és molt difícil, això. És com quin plat t'agrada més, o un cinèfil, quina és la teva pel·lícula preferida. És molt difícil. Clar, jo, per exemple, com a estudiant, em vaig enamorar de l'edat moderna, i va ser gràcies doncs, al professor Alvareda que vaig tenir. Però clar, després, al fer el màster, vaig tenir en Josep Fontana de professor i em vaig enamorar de la història contemporània. I ara, per exemple, fent l'arqueopodcast i trepitjant jaciments romans i ibèrics i visigots, doncs clar, tot em xifla. És allò, quan coneixes un període és que és gairebé inevitable enamorar-te'n. Per tant, no us podria dir. Clar, jo ensenyo història contemporània d'Espanya i m'agrada molt, però no ho sabria dir. Sóc capaç d'enamorar-me de qualsevol període.
2: No cal triar.
1: Doncs gràcies.
2: Nosaltres, com deia en Sergi, no és que en sapiguem molt, però sí que és veritat que quan pensem en llibres d'història tenim la sensació que un període del qual se n'ha parlat molt o que se n'ha escrit molt és tot el període de la Segona Guerra Mundial.
1: És, de fet, el conflicte bèl·lic sobre el que més s'ha escrit.
2: O sigui,
1: I el que ve darrere és la Guerra Civil Espanyola. O sigui,
2: A nivell mundial,
1: la Guerra Civil Espanyola és el fenomen històric bèl·lic sobre el que més s'ha escrit després de la Segona Guerra Mundial.
2: Ostres, això no ho sabia.
1: I, de fet, podríem dir, alguns historiadors dirien, però és que és el mateix. Va connectat. O sigui, realment la Segona Guerra Mundial no es pot entendre sense la Guerra Civil Espanyola. O sigui, realment el conflicte comença a Espanya.
2: Doncs, tenint en compte tot plegat, a veure si ens pots dir alguns títols de ficció que, tot i que puguin tenir algun component novel·lat, no? I s'hagin permès alguna llicència d'aquelles que hem dit al principi, que aquesta sí, ens la podem permetre, però que ens fessis alguna recomanació per poder entendre aquell conflicte o les seves conseqüències.
1: De la Segona Guerra Mundial?
2: Sí.
1: És molt difícil, hi ha molta, molta quantitat. Doncs mira, guaita, l'he portat. És que n'he agafat uns quants així random. Mira, aquest. El Barman del Ritz. Aquest és dels últims que he llegit. Clar, explicar un conflicte com la Segona Guerra Mundial és molt complex. Llavors trobeu molts llibres sobre la batalla de Stalingrad, sobre aspectes més polítics, sobre com es va viure la guerra dins l'Alemanya nazi. Hi ha moltes opcions. Aquest t'explica la Segona Guerra Mundial des d'un bar.
0: Fantàstic.
1: Des de darrere de la barra d'un bar. El bar del Ritz de París. I el protagonista és un austríac que durant la Primera Guerra Mundial va combatre al costat de França, jueu, que després se'n van als Estats Units a formar-se com a barman, va publicar un llibre de còctels que va ser tot un èxit, va ser tot un fenomen, es va convertir en una estrella. I era el barman del Ritz. Quan París és ocupada pels nazis, ell es manté al peu del canó i el Ritz acull grans figures destacades del Tercer Reich, dels ocupants, entre ells Goering, el mateix Hermann Goering, s'allotja al Ritz. Allà circula el Goering, circula la Coco Chanel, circulen tot de figures molt, molt interessants, intel·lectuals també, escriptors, però també, i ell no ho sap, personatges que estan preparant un complot per atemptar contra Hitler. I ell els acaba ajudant sense saber-ho. Però també hi ha una història d'amor i després també té el seu ajudant que també és jueu. I després té la dona que ell estima que també és jueva, però ell ha ajudat a canviar-li el nom. O sigui, és una història brutal i no ens movem del Ritz. Però t'està explicant la política, la part política, t'està explicant la part econòmica, l'escassetat que hi havia a París i com el Ritz doncs, aconseguia, quan la gent es moria de gana a París, no trobava ni pa, el Ritz seguia havent-hi caviar. I grans xampanys. I llavors, clar, t'explica tot això, la part econòmica, la part política, la part social, la guerra, el desenvolupament de la guerra, la persecució dels jueus, i tot això explicat, havia trobat impressionant. No. Són aquests llibres que és una perla.
0: Una perspectiva molt curiosa.
1: Sí, molt bé. Philip Collin, el barman del Ritz.
0: Escolta, si ens n'anem a temps antics, sempre s'ha dit que Roma no va fer altra cosa que emular a Grècia.
1: Sí.
0: A tu, quin dels dos períodes et sembla més interessant?
1: Grècia o Roma?
0: Grècia o Roma. Barça o Madrid.
1: Clar, a veure. Doncs, per la part política, Roma. Sí. Clar, la part potser... Ostres, clar, és que ara m'has enganxat, punyeta.
2: Vam dir que no el faríem triar i mira.
1: No, Roma, sí, sí.
0: Roma, sí. És que Grècia,
1: No. Clar, és que, per exemple...
0: Cada un té les seves coses.
1: A mi, ja del període hel·lènic, evidentment, la figura d'Alexandre el Gran m'ha xiflat moltíssim. Moltíssim, perquè també té molt, és molt polièdrica, hi ha molts aspectes allà, permet explicar moltes coses. I de la part de Roma, per exemple, mira que també he portat la biografia d'Agripina, de l'Emma Southon, i aquesta senyora és... Agripina t'explica la dinastia Júlia Clàudia, o sigui, des d'Octavi August fins al seu fill Neró, te l'explica, perquè clar, aquesta senyora, filla de Germànic i d'Agripina la Major, que eren la primera parella mediàtica de la història. O sigui, era com el príncep Guillem i la Kate Middleton, que allà on anaven la gent, les masses enfervorides, tenia molt d'èxit. I llavors, clar, Octavi va dir, jo vull que quan mori Claudi, que el meu successor sigui Germànic, i bueno, se'l van acabar carregant. Però clar, Agripina tenia la sang més blava de Roma. Ella va ser germana d'emperador, Calígula, estava com un llum de ganxo, va ser esposa d'emperador, perquè després es va casar amb Claudi, després de que defenestrés Messalina. Es diu, diuen les males llengües, que va enverinar Claudi amb uns bolets, però bueno, llegiu-vos el llibre, i mare d'emperador, de Neró. Però aquesta senyora, que va ser coberta d'una llegenda negra terrible, ella va governar Roma. I va governar Roma amb un bon amic seu, Sèneca, i durant el seu govern de Roma van ser els 6 anys daurats de Roma. Va ser un període daurat de progrés. S'ha de reivindicar aquesta.
0: No m'estranya que políticament t'agradi més Roma, clar, hi havia més salseo aquí.
1: Bueno, això és un no parar, és que és un no parar, clar, de tifulques, d'assassinats, de conspiracions, ara se'n va a l'exili, però com també com funcionava la propaganda, com jugant a la propaganda. O sigui, aquesta senyora és superestimada i ella jugava molt bé les cartes a l'hora de vendre la seva imatge enfrontant-se a Messalina. Per això ja va prendre la seva mare. La seva mare, ja quan arriba a Roma amb les cendres del seu marit, ja fa una processó i és tot un espectacle mediàtic impressionant. O sigui, jo crec que van ser els primers en entendre la força de la imatge i dels codis.
0: O sigui, si han tingut Instagram aquesta gent.
1: Uf!
0: Ara, Déu, no ho vulgui saber. I de Grècia en tens algun? No sé si n'has portat algun.
1: De Grècia, et diria qualsevol biografia d'Alexandre el Gran. Totes estan molt bé. Sí.
2: I un altre període que també sempre desperta moltes passions és l'edat mitjana, que al final és un període llarguíssim, que sempre tendim a pensar, no? El fiquem tot en el mateix sac, que va ser tot igual, però durant 10 segles canvia força la cosa. No sé si es conserva gaire literatura d'aquelles èpoques.
1: Original? Sí, home, sí que hi ha literatura. Home, si voleu conèixer... A veure, sí que literatura, el que passa és que tens les novel·les artúriques, però clar, tenen molt de component fantàstic. Clar. És una miqueta com quan parlem dels vikings. Clar, què sabem dels vikings? Dels vikings sabem el que en diuen les sagues, que són 200-300 anys posteriors a l'era vikinga. Llavors, clar, que tenen uns components màgics, clar, i hi ha dracs. Hi ha màgia, llavors dius...
0: Jo me les crec, aquestes coses.
1: Bueno, doncs fantàstic. però clar, llavors, clar, la idea que tens dels vikings és una miqueta esbiaixada perquè tenen aquest component màgic. Llavors, què passa amb l'edat mitjana? Doncs una miqueta el mateix, que la literatura que es fa d'aquella època té aquest component màgic que evidentment s'allunya de la realitat. Ara, si voleu apropar-vos a l'edat mitjana d'una forma fidel... Començant per Umberto Eco. des de l'obra L'edat mitjana, coordinada per ell, que són quatre volums magnífics, que jo crec que és el millor que s'ha escrit sobre l'edat mitjana, com a novel·la, El nom de la rosa, que és també una autèntica meravella. I després, doncs, d'edat mitjana tens molta novel·la feta per autors catalans que està a la mar de bé. Ens ho comentava l'Alfred Bosch, per exemple, o l'Enric Calpena, també.
2: I alguns d'aquests que tens aquí sobre, que has portat també, del qual vulguis recomanar?
1: Mira, d'edat mitjana, per exemple, l'Stefan Zweig, la biografia de la Maria Stuart.
2: De Maria Stuart.
1: Una meravella. Stefan Zweig, recomano molt les biografies de Maria Antonieta i de Maria Stuart. I Maria Stuart és una passada, que aquesta dona, el que va viure en 25 anys, que va rebre per totes bandes.
0: Que aquí, deixem reivindicar, que sempre faig aquestes coses jo. Aquí en Jordi ens ha ensenyat l'edició de Cantilado en castellà, però està a punt de sortir en català a Segona Perifèria. Per tant, si teniu intenció de llegir Maria Stuart, espereu-vos un mes que el teniu en català.
1: Igual que amb Maria Antonieta, també sí, l'edició sí. En castellà és de Cantilado i Nova Perifèria també és la versió en català.
0: Sí, sí.
2: I algun d'aquests altres d'aquí, que ve, aquest de Periscopi, no el tenia vist.
1: Quin?
2: Aquest que tens aquí, sí.
1: Això és una novel·la situada a la RDA. I m'ha agradat molt perquè és des del punt de vista d'una noia de 16 anys, d'un adolescent. Clar, normalment les històries sobre la RDA doncs, parlen molt de la persecució, la repressió, són històries molt fosques, i aquesta no. I aquesta està bé que et presenti des de la naturalitat d'una noia que no coneix cap altra realitat que la que li ha tocat viure. Però alhora tenim per una banda el seu xicot que fot el camp, que ell se n'adona que aquell món no és per ell i marxa. Després té una amiga que és com no, aquest és el millor món en el que podem viure. Després té l'àvia que ha viscut el que va ser l'Alemanya del Kaiser Guillem i després la República de Weimar i després l'Alemanya nazi i ara està vivent la RDA i ella està de volta i mitja de tot i això també passarà. Són diferents punts de vista però que et donen una visió bastant global del que va ser la RDA. I l'Stasi, evidentment, aquí té molt de joc l'Stasi, perquè, clar, com que aquell, el nòvio de la protagonista ha fugit, l'Stasi entra allà en joc i comença a furgar i a investigar. És una Stasi amable. És a dir, aquell control policial, però aquí és amable. No, però és
0: no,
1: com...
0: No té gaire bona fama, no?
1: Seductor, amable, i... No, vull dir, si heu vist la vida de los otros, la pel·lícula, és una altra perspectiva. Però la idea és que tu no te n'adones, però hi ha un control complet de la societat i que l'Stasi és no només els agents de l'Stasi, sinó tota la xarxa que es crea entre la societat. I al final, si tu comptes els agents de l'Stasi més tota la gent que col·labora amb l'Stasi, tenim una xarxa espectacular que controlava totalment la societat. I tot això basat en la por, eh? O sigui, la por és una eina molt poderosa. Sí. Que al final, la reflexió... És que, clar, aquest llibre et fa pensar moltes coses, eh? Sobre la importància de la por, el poder polític de la por, i després també la idea aquesta de viure en un món en el que no pots ser qui ets.
3: Llibres i punt. Directe a la pila.
2: Bé, Jordi ens ha posat moltíssims deures perquè hem parlat d'un munt de llibres diferents, però com que aquí no tenim compassió i sempre volem fer créixer la nostra pila de pendents, sempre demanem també, en aquest cas al nostre anfitrió, però també sempre als nostres convidats, que ens ajudin a fer-la créixer. Així que, Jordi, si així abans d'acabar, digue'ns algun llibre d'història, ja que estem, que tinguis allò pendent a la teva pila, que encara no hagis llegit, però que et vingui molt de gust llegir.
1: Molts.
2: Tothom té una pila de pendents molt llarga, però nosaltres sempre n'afegim més.
1: Els que tinc pendents són els que... Però no recordo ara els títols ni els autors. No sé, per exemple, l'últim del David Uclés, aquest el tinc pendent. O el de la Núria Carreras, també, l'últim Premi Proa, també el tinc pendent, que per cert vindrà ara al març.
0: I aprofita a fer la falca, com
1: tot. Sí. No, clar, no el puc recomanar.
2: Home, però perquè... no para d'efectivitats, és normal, clar, no l'altre.
0: Tard o d'hora tothom vindrà.
2: Exacte.
1: I quin més? Ostres, clar, la pila és alta, eh?
2: Bueno, amb un parell estic contenta.
0: Sí, ja tens feina per llegir.
2: Tu què, Sergi, em poses algun a la
0: sí,
2: pila?
0: Sí, jo sempre tinc, per afegir també, a la pila i per fer que la gent tingui més necessitats lectores. Mira, jo vull tenir un que és Bèsties en el foc, de Joan Roure, que publica la Magrana. I aquí tiro d'amistat, però també de curiositat, perquè en Joan Roure és un dels llibreters de l'Aire Altible de Lleida, juntament amb la Raquel Fontetxa.
2: Gran llibreria, també.
0: Clar, potser els nostres oients habituals doncs, se'n recorden que vam gravar un programa amb ells, perquè la seva llibreria ens encanta i, bueno, també perquè ells ens cauen molt bé, la veritat. I ara, doncs, en Joan publica Bèsties en el foc, com deia, que és el seu primer llibre en català, després de tres novel·les en castellà. I em té molt encuriosit perquè, coneixent-lo, que jo sé que li agraden, com a lector, li agraden les drogues dures, literàries, diguem, doncs, jo crec que ha de ser un llibre molt complex i profund, no? I res, diu que explora els racons més foscos de la memòria, vulgui dir el que vulgui dir això, però bé, que, a més, doncs, naturalment, com no pot ser d'altra manera, l'ha ambientat a Ponent, a la seva terra, i té boira a la coberta, que ja fa el pa complet, i res, que em fa respecte llegir-lo, però m'he molt de gust, la veritat.
2: Doncs bé, un munt de llibres a la pila, tots els d'història que ens ha dit en Sergi, en Jordi, també aquest Bèsties en el foc, i ho deixarem aquí ja, perquè crec que hem estat xerrant un munt d'estona. Moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos acollit. També moltíssimes gràcies de l'hotel Terra de Vents per haver-nos acollit amb aquest escenari magnífic i, per suposat, per tothom que en una tarda de dissabte ha volgut venir a escoltar l'enregistrament del podcast en directe. També moltes gràcies a tothom que ens escolta des de l'altra banda i fins al pròxim programa.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Què es pot fer per envellir millor? Envellir és un procés natural que forma part de l'evolució de la vida. Ai, perdoneu. I es caracteritza per una disminució progressiva de les funcions de l'organisme, que es manifesta al llarg del temps amb el deteriorament de la capacitat funcional. Cada persona té una edat cronològica i una edat biològica. La cronològica no es pot variar perquè és la des de quan naixem. Mentre que l'edat biològica es refereix a l'estat físic de cadascun dels òrgans i teixits del nostre cos. I de què depèn? Depèn de factors genètics, factors ambientals i d'estil de vida, especialment dels dos grans pilars que són l'alimentació i l'activitat física. Una dieta equilibrada és aquella en la que es consumeixen els nutrients necessaris i en quantitats òptimes. Una activitat física moderada ens ajudarà a mantenir-nos més àgils i els nostres ossos més forts. Doncs ja ho sabeu, a seguir el consell. Avui som dilluns 26 de gener del 2026. Iniciem el programa 546 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Bueno, doncs apa, donem la benvinguda als nostres col·laboradors d'aquest darrer dilluns del mes, que són el Josep Oller. Bona Hola. Tarda, Josep.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: L'Albert, bona tarda, Albert.
3: Hola, macos i maques, què tal?
1: I el Josep Oró. Bona tarda, Josep.
4: Bona tarda a tothom.
1: Vinga, avui crec que teniu, com sempre, ja sabeu, els nostres oients ja saben, que el darrer programa del mes sempre es refereix al tema cinematogràfic, oi? D'aquests dos forofos del cinema i de la música del cinema. Però avui també l'Oró, després al final, ens farà una pinceladeta del tema que ell ens ha preparat. Doncs vinga, va, comencem perquè després no se'ns fa tard.
2: Comencem?
1: Vinga.
2: Comencem, doncs.

0: Molt bé, Això, mira, em sona aquesta pel·lícula, però digueu-la vosaltres.
1: Sí, és una pel·lícula que es va rodar a Barcelona i es diu Los Tarantos. El director era Rovira Veleta i resulta que, bueno, ara parlarem avui sobre la Barcelona Plató. Què vol dir això? Doncs que són pel·lícules que s'han rodat a Barcelona, siguin estrangeres, siguin catalanes, siguin espanyoles, el que sigui, no? I començo dient que dins de Barcelona hi ha moltes Barcelones. La Barcelona jove, de Gràcia, la Barcelona històrica, del Gòtic, la Barcelona canalla, del Raval, la Barcelona distingida, de l'Eixample, la Barcelona desconeguda, de Torre Baró. Aquesta riquesa de textures i ambients es tradueix cinematogràficament en un ventall ampli de propostes i mirades sobre la ciutat. És un mirall molt atractiu pels localitzadors, tècnics i directors, on es poden realitzar verdaderes pel·lícules ensenyant com a fons l'estimada Barcelona. Avui porto una selecció de títols rellevants per la seva connexió amb la ciutat. El primer film rodat a Barcelona va ser en francès. No podia ser d'una altra manera. L'autor era l'Alexandre Promio, treballador dels germans Lumière, que, com és ben sabut, havia mostrat l'invent del cinematògraf en públic oficialment el 28 de desembre del 1895 a París. El primer film, anomenat Veus, Vistes, de pocs minuts de durada, eren, doncs, curtmetratges documentals de la ciutat, com a inici a les projeccions que més endavant es farien. El precursor català va ser Fructuós Gelabert, que va néixer el 1874 i es va morir el 1955, nascut a Gràcia i crescut a Sants. Va rodar les pel·lícules Rinya en un cafè, el 1899, Salida de los trabajadores de la España industrial, el 1899, Salida del público de la iglesia parroquial de Santa Maria de Sants, el 1899. Després, com a anècdota, entre el 1918 i el 1925 hi havia un tal Ricard Baños, que va ser un director d'una trentena de pel·lícules pornogràfiques, com El impotente, Cuando los padres se van, Consultorio de señoras, El ministro o los polvos de la madre Celestina, segons algunes fonts fidedignes, per exprés del director, les va fer desaparèixer. Vull dir, això eren pel·lícules d'aquella època, però bueno, imagina't, el porno el 1918, el 1926.
0: Déu-n'hi-do, La censura llavors devia ser...
1: Bueno, després d'unes paraules de l'Albert, que ja està desitjant parlar... Ens endintrarem amb les pel·lícules,
2: No, simplement, aquest tema que ha sonat, que jo la primera vegada que l'he sentit pensava que era aquest que has dit tu, el
3: Barbero de Sevilla.
2: No, i el Barbero. Bueno, és d'un guitarrista flamenc que es diu Andrés Batista, que va començar a estudiar música clàssica i després es va passar al flamenc i era el guitarrista que acompanyava sempre a Carmen Amaya. Aquest senyor va donar cursos a la Complutense de Madrid, a l'estiu, allò que es fa a l'Escorial, i és el compositor de la música de Los Tarantos, que, per cert, té gràcia perquè en aquesta pel·lícula surt el Peret quan pràcticament ningú el coneixia. I ja està. I ara... El professor Oller.
1: Sí, el professor. Bueno, ara anomenaré unes quantes pel·lícules, després, si tenim temps, algunes em detindria més amb la dient, doncs, la direcció, els actors, inclús una petita ressenya de lo que es tractava, no? Però bueno, en un principi diré, doncs, per no sé, perquè la gent pugui tindre una miqueta d'orientació, no? Que ja, com ara, la Barcelona Internacional, O sigui, la Barcelona Internacional, hi ha una que es diu La Bandera, que es va rodar el 1935. Després, el 1964, El fabulós món del circ, que aquí va vindre el John Wayne, bueno, tota una sèrie d'actors. Després, el 75, El reportero, que és de l'Antoniani. Una papallona a l'espatlla, el 1978. La Barcelona, 1994. Una casa de bojos, el 2002. Vicky, Cristina i Barcelona, 2008. Beautiful, 2010. Uncharted, el 2022. Aquesta Uncharted, que bueno, és bastant recent, és del 22, també la van rodar una gran part aquí a Barcelona, per allà a Montjuïc.
2: Escolta, una casa de bojos és la jaula de les loques o el coixí? És una versió?
1: Sí. Bueno, sí, aquesta completament, bueno, sé que es va rodar aquí, però no serà, sinó seria la caixa, com es diu, perquè se la anomenen en francès, la caixa folie.
2: La caixa folie.
1: Sí. No, aquesta és... Llavors, hi ha la Barcelona ciutat romàntica, no? Que aquesta hi ha Històries de la fèria, el 1957, Una història d'amor, el 1967, El Food of Life, el 2001, Amor idiota, el 2004, Manual d'amore, que jo em pensava que aquesta era el Manual d'amore 2, em pensava que es havia rodat a Itàlia, i la van rodar el 2006 aquí. Després, 3 metros sobre el cielo, el 2010, Barcelona nit d'estiu, el 2013, i la Saben aquel, que és aquell que la van rodar el 2023.
3: No, l'Eugeni.
1: Que era el de l'Eugeni, sí. Després hi ha la Barcelona ciutat postguerra. Hi ha la Calle Sin Sol, el 1948, Hay un camino a la derecha, el 1953, la plaça del Diamant, el 1982, Libertàries, el 1996, i l'Embrujo de Xangai, el 2002. Aquestes ja com a postguerra, no? Després, La ciutat amb acció, que aquestes ja són pel·lícules. Hi ha El ojo de cristal, el 1955, El tigre se perfume con dinamita, el 1965, Tarzán i el misterio de la selva, i ja en diràs rodada aquí a Barcelona.
0: Aquesta és la Barcelona. Home, déu-n'hi-do.
1: Sí.
2: A Santa Coloma de Cervelló,
1: sí, potser? No.
0: A la colònia, la colònia.
1: No, això devien agafar trossos de per allà dalt a Montjuïc i tot això, no? Després, el 1974, Larga noche de julio, El ojo en la oscuridad, el 1975, Tatuaje, 1976, després Perros callejeros 2, Busca y captura, el 1979, Asalto al Banco Central, el 1983, La taula de Flandes, el 1994, Indomable, el 2011, Los últimos días, el 2013, que aquesta van representa que era Barcelona apocalíptica, no? Que es veu doncs tota la ciutat enrunada i tot, vull dir. Després Anacleto, Agente Secreto, el 2015, i Casa l'assassí, el 2015. Després, bueno, hi ha també la ciutat còmica, que el 1953 la van fer 11 pares de botes.
2: Ai, sí, era... amb el Kubala,
3: sí, el Kubala i el Remellet.
1: Exacte, sí. Després, La vida és magnífica, el 64, La urgia, el 1978.
2: Ai, sí, que
1: aquest teníem el Juanjo Puig Corbé passejant per Barcelona en pilotes a dalt d'una moto.
2: D'un Vespino.
3: Sí. Déu-n'hi-do.
1: Un submarí a les estovalles, el 1990. Què t'hi jugues, Maripili, el 1991. Tardes de Gaudí, el 2001. Any de Gràcia, el 2012. I després, com a films curiosos, hi ha el De Bobo, el 1967, l'Incomundible Singapur, 1967, El Rubio de Dos Cares, 1968, Els Supercamorristes, el 1984, Ida d'Ara Maialato, 2013, que aquesta era d'aquestes films així mig, molt de l'Escola de Barcelona, no? Que ara... Un altre que representa que no és Barcelona, però es va rodar a Barcelona, que és Istanbul 65, que aquesta va ser d'acció de l'Isassi Sassmendi. Bueno, no el coneixeu?
2: Isassi Sassmendi,
1: que havia estat casat amb la Marisa Paredes, sí. Després, el Castillo de Fumanchú, el 1969, La gran esperanza blanca, del 1970, que representava que estava a Cuba i... No, tot això, tots aquests, representaven que no eren aquí. Es van rodar aquí a Barcelona, però no era la ciutat de Barcelona. Eh?
3: Aquesta de l'esperanza blanca és de boxeu.
1: Sí, de negre, sí. Sí, sí. El asesino de muñecas, el 1974. El viatge dels maleïts, el 1976. Sahara, el 2005. El perfum, Històries d'un assassí, que aquest la van rodar per allà al Born, el 2006. Sí. Savage Grace, el 2007. Llums vermells, el 2012. O sigui, bueno, aquí hi ha tota una sèrie de pel·lícules que he dit, però més endavant, si l'Albert no té prou coses per dir,
3: yeah,
1: llavors
3: ja
1: profunditzaré en alguna pel·lícula.
2: Clar,
1: com a mínim.
2: Explica una mica de què tracta cada pel·lícula.
0: Sí, home, miqueta, si queda explicada el que tracta tot aquest recital...
2: He dit les paraules màgiques una mica.
1: Sí, però vull dir, ara vols que continuï o vols parlar tu una miqueta?
2: No, jo ja he parlat el que havia de parlar. L'únic que puc dir, per exemple, d'això de los tarantos,
1: sí,
2: és que la pel·lícula, pues, clar, la ballarina principal és la Carmen Amaya, que va néixer al Somorrostro,
1: sí,
2: que em sembla que és on es va rodar la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I que hi havia com cantants, cantaores, sí, el cante, el chocolate, la mueque, Morita, Enrique Cádiz i el Viti. I el toque, o sigui, els que toquen la guitarra, sí, Andrés Batista, Emilio de Diego, Peret, en els seus inicis,
1: sí,
2: Puigherete i Blai.
1: Doncs, sí, aquesta pel·lícula la van rodar després del West Side Story, que era una... El West Side Story, si fixeu, és el Romeo i Julieta en modern, no? I aquí els Tarantos van voler fer un Romeo i Julieta...
0: De flamenc.
1: De flamenc, o sigui, sí. Dos anys, ja ho diu, sí. L'adaptació era es trasllada amb el Romeo i Julieta de Shakespeare a un conflicte entre dues bandes juvenils als carrers de Nova York. O sigui, aquesta era la
0: West Side Story.
1: Doncs la del Rovira Veleta, que és el director, va estrenar la seva particular visió de la tragèdia dels amants de Verona a dues famílies gitanes de Barcelona, los Taranto i los Torongos, noms trets dels paios, eh?
2: Les dues... Saps una cosa?
1: Què?
2: Que vaig estudiar amb una filla del Rovira Veleta a l'Acadèmia Peñalbert.
1: Molt bé.
2: Que es deia Gegué.
1: Era filla també de la...
2: Del Rovira Veleta.
1: És que ara ho confonia...
2: I la seva germana estudiava arquitectura.
1: Sí, sí, sí.
2: Fíjate.
1: Molt bé.
2: Ai, deixa'm dir una cosa.
1: Sí.
2: Si a algú li agrada molt el flamenc, a vegades és molt difícil entendre els pals, els ritmes i tot això, i també és difícil trobar informació. I aquest senyor, l'Andrés Batista, té un llibre on explica tot això, que es diu Cojan papel y lápiz, El flamenco y su vibrante mundo, coma, maestros y estilos y arte flamenco. Repetimos, El flamenco y su vibrante mundo, maestros y estilos y arte flamenco, del senyor Andrés Batista. I ja està.
3: Em sembla molt bé.
2: T'ha agradat?
3: Molt.
2: Te'l compraràs?
3: No ho sé.
0: Home, si t'agrada el flamenc, el que li agradi, se'l pot comprar.
2: És molt difícil, és molt difícil el flamenc.
0: Ja. Home, difícil...
3: És difícil el flamenc
2: o
3: aconseguir el llibre?
2: El flamenc. El flamenc és bestial, el flamenc és una cosa que no li fan gaire cas.
0: És un art, eh?
2: I és una vergonya,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí,
0: el flamenc ben fet és un art.
2: Té un nivell musical brutal. Brutal, és...
1: Bé, llavors doncs seguim, si voleu, amb El fabulós món del circ. Aquesta va ser una cosa molt important dintre de Barcelona, perquè, o sigui, com a anècdota, no? O sigui, la ciutat condal hi representa dues ciutats ella mateixa.
3: Aquesta és aquella, el major espectacle del món?
1: Sí, exacte, del Joan Bainet. Hi havia el Joan Bainet,
3: sí, perquè surt al port de Barcelona quan descarreguen els animals.
1: Sí, exacte, sí.
2: Es deia el major espectacle del món?
1: Sí.
3: Aquesta la vaig anar a veure jo al Coliseu quan tenia 13 o 14 anys.
1: Doncs mira,
2: però no es diu El fabuloso mundo del circo?
1: Sí,
0: però
1: jo li he dit El fabuloso mundo del circ perquè l'he traduït en català, però vull dir és El fabuloso mundo del circo.
3: No, és El major espectacle del món, jo vaig anar a veure.
1: No, El major espectacle del món és una del Cecil B. DeMille, que sortia el James Stewart fent de pallasso.
3: No sé, però sé que surt al port de Barcelona descarregant les bèsties.
1: Doncs és aquest, El major espectacle... Ai, El fabuloso mundo del circo.
3: Doncs aquesta no l'he vista i, en canvi, l'altra sí.
1: No,
3: sí, jo...
0: Però millor et confons.
3: Em confong jo, confons tu.
1: No, jo segur.
2: El major espectacle del mundo és una pel·lícula que surt el James Stewart, que va disfressar, sí, sempre de pallasso, sí, i surt l'amigo de los...
3: Aquella no sortia la Gina Lollobrigida de trapecista.
1: No, aquella és trapecio. Aquella és trapecio. No, no, però la que parlo jo, aquesta és una producció americana que surt el John Wayne, la Claudia Cardinale, la Rita Hayworth, i la van fer, bueno, representa que està, forma part el port, el van posar com si fos Hamburgo, després van llogar el Liceu, tota la que és la platea, van posar unes fustes perquè no es fessin malbé els assientos, no? I allà van figurar bueno, atraccions com elefants, bueno, tot el que és el Liceu, la platea, tot era un circ. Però imagina't el Liceu entrar allà, animals, bèsties i de tot.
2: Ja ho fan, sí, això, d'entrar, bueno, animals i bèsties.
1: Sí, sí. Pots comptar, sí, sí. Pots comptar el
2: amb
1: que els
2: hi devien... Amb pajarita i vestidets, sí, i joies.
1: Pots comptar el que els hi devien fer, o sigui, el que devien pagar, no? Perquè imagina't, per muntar i desmuntar tot el que és la platea, i perquè jo m'hi he fixat amb la pel·lícula, i sí que es veu el bueno, enfoca moltes vegades a dalt i els palcos, i veus que sí que era, però era el Liceu, esclar, abans de cremar-se.
2: Suposo que van treure totes les cadires, clar.
1: No, van fer com una plataforma, sí? a sobre les cadires, però no tindrà que
2: de treure-les,
1: sí. Sí, sí, és com una anècdota així. Bueno, que el John Wayne aquí, doncs, s'hi va trobar molt bé, bueno, esclar, ell, aquest...
2: Què vols dir, que es va trobar molt bé?
1: Bueno, no, que el van... Bueno, home, una figura com el John Wayne el perseguia tothom. I, yeah, i ell, doncs, el seu ego, doncs, i americà, doncs... Ah, sí.
0: A sobre, no?
1: Sí, a sobre. Però
0: això és el... Sí, sí, per sí, Mas i Enri.
1: Sí. Bueno, després tenim a Barcelona també una que és de l'Issa Sissas Mendi, que és de molt 65. Aquesta també surt, la Silva Cochina. Silva Cochina, no.
2: Cochina.
1: L'Orge Buchholz. Bueno, aquesta van vindre aquí a Barcelona. Es va rodar durant dues setmanes a Istanbul, però després els quals es van filmar els exteriors, com el Pont de Gàlata, la presentació de Toni Mecenas, aturat en un pas de zebra. O sigui, representava que era a Istanbul, però tot ho feien aquí a Barcelona.
2: Qui és Toni Mecenas?
1: Bueno, un actor.
0: Toni Mecenas. Sí, portava una mica de mala neta.
1: No, Toni Mecenas és el paper que feia l'Orge Buchholz.
2: Ah, l'Orge Buchholz.
1: Sí,
2: que guapo.
1: Sí.
0: Però, llavors, tota aquesta pel·lícula es va gravar aquí a Barcelona?
1: Sí,
0: o...
1: no, una part.
0: Una part, només.
1: Una part d'Istanbul i una altra aquí. Però els trossos que potser a Istanbul tenien problemes o el que sigui, doncs ho feien aquí a Barcelona.
0: Venien cap aquí.
1: Sí, venien cap aquí. Que aquesta, bueno, també com a pel·lícula és com si fos un James Bond, no? Un James Bond que són pel·lícules caríssimes. Aquesta també a Istanbul, per ser rodada aquí i amb director com el Sissas Mendi, aquest tio, un espanyol aquí, rodant una pel·lícula tan cara, no? Perquè era com una espècie de James Bond, vull dir, era careta, no? Després també, bueno, si voleu, jo també posaria una mica de música, o parles tu?
2: No, vale, mira, sí. Posem el segon...

0: frites. Tu laberinto extrovertido.
1: Aquesta de quina pel·lícula és, Albert?
2: Vicky Cristina Barcelona.
1: Vale, vale, vale. És que em sonava, però no la tenia, no la relacionava.
2: Quan van fer la pel·lícula, aquesta la posava en bord per la ràdio. Aquesta té molta gràcia, la història. I és, el grup es diu Giulia i los Tellarini, o Tellarini. Ah. És un grup musical format per Giulia Tellarini i un altre, i més gent, no? No direm els rots, perquè, bueno, la veu principal és ella, nascuda a Treviso, a Itàlia. Es va traslladar a Barcelona junt amb el seu xicot argentí Alejandro Mazzoni i van muntar aquest grup. Aleshores van fer un àlbum que es diu Eusebio, i aquest Eusebio era un senyor jubilat que vivia a Gràcia, i quan es va jubilar va començar a fer dibuixets, inclús pel carrer dibuixava la gent de Gràcia, i feia uns dibuixos molt macos, amb colorins i tal, però amb un estil molt, molt infantil, com si fos un nen, però amb moltíssima gràcia. I aleshores la Giulia i los Tellarini, que suposo que vivien a Gràcia, coneixien aquest senyor, i un dels dibuixos és el que va servir per la portada del primer disc, que es deia Eusebio. Aleshores, quan es van assabentar que Woody Allen venia a Barcelona per fer una pel·lícula que es deia Vicky Cristina Barcelona, en aquest disc hi havia un tema, que és aquest tema que ara acaba de sonar, que es diu Barcelona, no? I se'n van anar a l'Hotel Arts, on estava el Woody Allen, i a la recepció van deixar el CD i els hi va dir que a veure si li podien fer arribar a Woody Allen el CD. Aleshores Woody Allen el va veure, bueno, el va escoltar, li va encantar i va agafar dos temes, un és el Barcelona i un altre, a veure quin és l'altre, no me'n recordo, Barcelona i la Ley de Retiro, que surta, aquests dos temes surten a la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona. I després, bueno, aquests tios, la Júlia i els Tellarini, van fundar una discogràfica independent anomenada La Colazione. Vale, doncs en el 2010 el Woody Allen els va tornar a cridar per interpretar una cançó que es diu Messi Amour, per la seva pel·lícula Coneixeràs l'home dels teus somnis. Fíjate. I ja està.
3: Molt bé.
1: Adelante,
3: doncs mira, doncs Vicky Cristina Barcelona, el primer que veiem és el gran mural de Miró de la Terminal 2 de l'aeroport, no?
4: Sí.
3: Quan hi arriben les dues amigues, perquè una és la Scarlett Johansson i la Rebecca Hall, no? I després, i poc després, les primeres visites turístiques de les protagonistes són a la Sagrada Família i la Fundació Tàpies, on fotografien una escultura, i les torres de la Pedrera. La Fundació també és utilitzada com a galeria d'art, on les joves coneixen el personatge de Javier Bardem, que aquella mateixa nit el tradicional restaurant Els Quatre Gats les convidarà a fer un viatge a Oviedo. De fet, la capital asturiana comparteix protagonisme amb Barcelona en la primera part de la cinta, ja que és un altre dels llocs favorits del Woody Allen, no? A Oviedo. Li va dedicar una escultura... O sigui, a Oviedo dedicar una escultura del 2003. El 2003.
4: Saps, no? Qui sortia en aquesta pel·lícula així de resquillada? Em sembla que era allà a l'aeroport.
3: Sí.
4: El Jordi Basté.
3: Ah,
4: sí. Ah, no, bueno, sí, sí, es veu així, es veu de costat,
3: sí.
4: I com si fes cua per anar a algun lloc, no?
3: Ah.
4: Però es veu que sí.
3: Però que
4: ho va dir-ho, no, jo vaig veure amb una foto.
3: L'havia agafat com a extra, no?
4: No.
3: O estaria per allà,
4: o hi va anar-hi, o el que sigui, però vull dir, no, ni va parlar ni es va veure res més, no?
3: Sí, sí.
4: Però sí, va sortir, perquè ell ho va dir-ho i va ensenyar la foto, i em sembla que va sortir per la tele... O per aquí, no sé per on t'ho vaig veure, però vaig veure. Es veu així, fent cua.
3: Fent cua.
4: Sí.
3: Sí. Doncs sí, bueno, és una pel·lícula també, bueno, d'aquestes que es van rodar aquí, no? Després hi ha també una altra que es diu Beautiful, que és aquesta de l'Alejandro González Iñárritu amb el Javier Bardem, que aquesta també, la Barcelona en realitat s'estén pel barri del Raval, o sigui, aquesta ensenya el que és Barcelona, però el pitjor, vull dir, el barri del Raval,
1: o sigui, la part negra de Barcelona.
3: Sí, exacte, sí. També hi ha Santa Coloma de Gramenet o Badalona, però sempre amb barris, com que l'obra ja, la pel·lícula ja suporta, no?

0: protagonisme de la plaça de Bon, ja, bueno, la plaça de la Rodoreda, no? La plaça del Diamant. Lloc on, que representa que es coneixen el Quimet i la Colometa. Bueno, aquesta sí que va ser tota íntegra rodada a Barcelona dintre de lo que és.
1: Quants anys fa? Quin any vas dir que s'havia rodat?
0: El 1982.
1: 82.
0: El 82, sí. Bueno, i teníem un... una d'això, una... com es diu allà?
1: 44 anys ja fa, eh?
0: No, no, sí, sí.
1: Sí.
0: Hi havia la... com es diu aquesta? Ajuda'm.
2: Digues?
0: Espera't, el... no, la de la plaça del Diamant.
1: La Sílvia Munt.
0: Sílvia Munt, exacte. Sí. I el Lluís Omar, que tots dos es veuen molt...
1: molt la Sílvia Munt era una nena...
0: Sí. Sí. I ara ha estat feta tot una... tot una artista, no? Ah, vull dir, i directora, perquè ara ha deixat la interpretació i fa de directora, no?
1: Ja.
0: Sí, sí, sí. Bueno, si voleu anem seguint, o vols intervindre tu?
2: No, continua.
0: Sí? També tenim l'Embrujo de Xangai, aquesta pel·lícula.
1: També. Home, l'Embrujo de Xangai sona una mica...
0: doncs el Fernando.
1: Perquè l'Embrujo de Sevilla sí que sí. És...
0: no, no. Surt aquesta, l'Ariadna Gil, amb la direcció del Fernando Trueba, el seu excunyat, perquè l'Ariadna Gil havia estat casat amb el germà del Fernando Trueba, el David Trueba, no? Doncs què hi veiem aquí? Doncs hi veiem, la pel·lícula es va filmar tota a Barcelona i a més també a Madrid. El rodatge es va iniciar l'11 de juny del 2001 i va durar fins al 23 de juliol. A Madrid van agafar-ne el relleu fins a mitjans d'agost. La filmació catalana, que també va comprendre Tarragona, Cardedeu i l'estació de tren del Gerb, va tenir com a punt principal la plaça Rovira i Trias, anomenada així, ja que des de la seva creació el 1861, en honor del seu arquitecte, Antoni, de nom, l'Antoni Gaudí, no? El rodatge es va trasbalsar a la quotidianitat de la plaça Gràcia durant dues setmanes, en les quals va tornar a tenir l'aspecte de finals de la dècada dels 40. O sigui, van tindre que modificar tota la plaça. Va ser un...
1: Però, Josep, quan gravaven aquesta, la plaça del Diamant,
0: sí,
1: no van tenir problemes? No? Problemes jurídics, em refereixo,
0: no.
1: Amb el... perquè clar, llavors feia poquet que encara que ens havia deixat la dictadura, sí, franquista.
0: Sí, però no, que jo sàpiga no.
1: No? No sé per què m'havia sonat.
0: No. Doncs bueno, és que m'extendaria molt, però com que hi ha diverses pel·lícules i després també l'actuació de l'Albert, que avui no sé què li passa, però
2: com
0: avui...
2: Com que no saps què m'hi
0: sí,
2: passa?
0: Sí.
2: Res,
1: eh? No, t'està escoltant.
0: No, sí, m'està escoltant molt, però el que veig és que no intervé massa. Bueno, sí que intervé, però tampoc m'has deixat bastant a la defensiva.
3: Avui que es porta bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte. Sí, sí. Avui que el tenim calladet, avui
0: sí.
1: Ja l'estàs punxant.
0: Sí, avui, sí.
1: Que no, calladet també està maco, eh? Sí, de tant en tant.
0: Sí, sí. Diré, bueno, ara m'aniré amb un altre, que és El Perfum, que aquesta també va ser... ningú s'imagina que aquesta pel·lícula es ve rodat a Barcelona, no? Perquè és, hi va haver un gran treball d'ambientació i recreació històrica, com el de l'escena en què el protagonista entra a París i representa que és que està aquí a Barcelona, no? L'equip de la pel·lícula tenia els premis de el permís de l'Ajuntament de només mitja jornada d'un diumenge per emmascarar el carrer Ferran i convertir-lo en l'entrada de París del segle XVIII. O sigui que només tenia migdia per fer tot això, no?
1: Quin tip de carbó?
0: Sí, sí. Una altra de les transformacions més sorprenents és la conversió de la plaça de la Mercè en el mercat del peix de la Rue Aix Fers, on comencen i acaben la narració, que és aquella, si l'heu vista, es veu allà moltes sardines i molt de peix, amb molt de...
3: Sí, ja ha passat.
0: Sí, sí, sí. Sí. Després, el primer assassinat que comet el Gneuville, el d'una venedora de prunes, té lloc a la plaça de Sant Felip Neri, allà, d'altra banda, la perfumeria parisenca que desperta l'interès del protagonista és en realitat

0: La històrica arbusteria del rei del carrer del Vidre, reoberta el 2023, després d'haver estat tancada 2 anys. Allà el van fer servir com si, bueno, per la pel·lícula.
1: És curiós, eh?
2: Sí, sí, és un carrer que dona a la plaça Real?
0: Jo diria que sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí. Pel que fa Gras, l'escena que s'inicia com a execució del perfumista per guillotinar-lo, no?, i acaba en una orgia multitudinària, succeeix teòricament a la plaça Major d'aquesta ciutat, i en realitat es va rodar a la plaça Major del poble espanyol amb 750 extras i l'assessorament de la companyia teatral La Fura dels Baus, que, bueno, aquests ja estaven amb el seu
3: ambient.
0: Sí, amb el seu ambient, eh? Perquè allà, bueno, sang, fetge, de tot.
3: Sí, sí.
0: Un espai molt utilitzat al film és el parc del laberint d'Horta, que representa on viu el Grassi, no?, el protagonista. I el personatge d'Alan Rickman, el pare d'un jove d'essència de la qual és el gran objectiu del protagonista, a la ciutat de les aromes. La façana del Palau dels Valls, els jardins de les Boges i el laberint serveixen com a jardí on desapareixen dues noies en el decurs d'uns jocs pels convidats. D'altra banda, l'església de Sant Just i Pastor de Barcelona representa la catedral de Grasse.
1: Pues déu-n'hi-do.
0: El van fer molt...
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí, jo crec que ara ho deixaríem aquí, no? Perquè sí. Si no, aquí tenim història per estona. Sí, sí, sí. I ara l'Albert crec que...
0: Ara es desperta.
2: No,
1: acabarem amb una...
2: No, simplement que ara posarem el tema de la pel·lícula La Colometa, sí. Bueno, La plaça del Diamant,
0: sí,
2: que és del Ramon Muntaner, que és un cantautor que va ser molt conegut a l'època de la nova... Bueno, com la,
0: que es,
2: la
0: nova cançó. Que es va morir, no?
2: Sí.
3: Era de Cornellà.
2: Era, exacte, sí. Era de Cornellà. Sí. Va néixer en el 1950 a Cornellà i es va morir el 2021 d'un infart.
0: I havia sigut el director
2: de l'Esgai de Catalunya i Balears.
0: Sí.
2: I ara escoltarem el tema d'aquest... Bon.

0: Molt maca, eh? Sí, aquesta aquesta cançó és molt maca.
1: Bueno, ara per acabar només una pinzellada.
0: Vinga, una pinzellada.
1: És molt curiós, però ara és el dia, a veure quin dia serà, el 28 de febrer faran els Goya, eh? Els
0: sí.
1: Goya. Després el quin altre és? El de Sant Jordi. El de Sant Jordi és el 8 de febrer. Bueno, abans, el 8 de febrer es farà els Premis Gaudí. No, no Sant Jordi, perdó. Els Premis Gaudí, que ho faran allà al Liceu. I després també els Oscars, que els faran el dia 16 de març. I és una cosa, però, perquè hi ha moltes pel·lícules, ja no les dic, però només haig de dir que el Cirat estan tots tres, o sigui,
0: ah, bueno, amb la això vol dir que és una pel·lícula que està molt
1: sí,
0: bé, que la
1: sí,
0: tindrem d'anar a veure.
1: Exacte. és, vull dir, fa gràcia perquè, bueno, a més de guanyar el Festival de Berlín, hi ha moltes pel·lícules, molts festivals que ha guanyat, està nominada amb aquestes.
0: Doncs moltíssimes gràcies a Josep i Albert. Ha estat molt interessant tota la... Crec que els que són cinèfols els hi encanta aquest programa perquè doneu molta explicació, cosa que potser molts no saben encara. Bé, donem pas al Josep Puró, que avui... El Josep Puró, què ens parlarà, Josep?
2: Avui una cosa estranya.
0: Vaja, hem passat de...
2: Mira, sí, és un llibre que em van regalar a casa de les meves netes, la Maria i la Martina. I és Guia de les criatures fantàstiques catalanes.
0: Vinga, doncs.
2: O sigui que és la traducció a la mitologia catalana.
0: Doncs au, i comencem.
2: Doncs diu que, com a introducció, perquè sapiguem de què va, perquè penseu que totes les mitologies, jo pensava que la catalana no n'hi havia gaire. N'hi ha més de 150 personatges, diu.
0: Mitològics.
2: Sí, perquè... Entre l'home del sac, és un personatge mitològic, l'home dels nassos,
0: les bruixes... És una fantasia, més aviat.
2: Però bueno, però són mites que sortien, que aquí ho explica una mica, jo ara us ho llegeixo. Diu, què són les criatures fantàstiques? Diu, són els genis de lloc, els esperits propis de cada indret. Han existit sempre. Totes les cultures clàssiques i tradicionals les coneixien i es convivien fins que arribà la llum elèctrica i les esveí. Com si fos un tel que dissipés el món subtil. I aleshores, amb ella, arribà la decreència, la idea pobra i estreta que només és real allò que es veu amb els ulls. O sigui, el temps que no hi havia electricitat, doncs tenien que fer invents.
1: Els contes.
2: I conjectures i coses d'aquesta. Diu, per retrobar-les cal mirar d'una manera, d'una altra manera. Cal abandonar el racionalisme estricte i enfonsar-se la intuïció, la imaginació, l'emoció i el silenci. Només així es poden guipar de nou. A casa nostra, les antigues divinitats pairals es van anar transformant. Quan el cristianisme les demonitzà i el pensament modern les infantilitzà, es refugiaren en rondalles, llegendes i contalles populars. Però no van desaparèixer. Continuen trescant pels boscos, pels rius i les muntanyes, amb un peu a la nostra realitat i un altre a les dimensions més subtils. Per això no es poden caçar ni posseir, però sí que ens diu que poden comunicar. Si anem ben predisposats, són els demons, posa, dels grecs, intermediaris entre el gran misteri de la vida i els humans. Manobres de la creació que filen la natura i la fan fructificar. Ambigus com les persones, lluminosos o foscos, segons com les invoquem. Estèrils i canviants, prenen formes diverses en cada cultura. Dona d'aigua, follets, genis, ogres, gegants, nans, bruixes... Tots són reflexos d'un mateix impuls vital i simbòlic. Diu, els antics sabien que existien portals. Els dòlmens ho foren. També els gorgs, on les dones d'aigua apareixien per enamorar els hereus de masies i garantir la fertilitat dels conreus. És el mateix mirall que Lewis Carroll, que no sé qui és.
3: Lewis Carroll, el d'Alicia del País de les Meravelles.
2: Aquest, doncs. Això. Va fer servir per mostrar un altre món dins d'aquest. Un univers fi, afanescent, invisible i intangible, però que ens revela si ens encallem en el sentit profund de l'existència i la seva dimensió transcendent. Bueno, aquest llibre recull gairebé una guia de les criatures fantàstiques catalanes, però complet per obrir-te camí. Però... sortosament mai tancat, perquè cada racó del país floreix amb entitats subliminals que prenen forma de drac, faristeles, dimonis, nimfes, nereides, goges, éssers admirables i fantasiosos. L'aplec no s'acaba mai.
0: De fet, el que tu has comentat del tema de les persones mitològiques o de les formes mitològiques, quan no hi havia llum, era normal que la mateixa ombra de l'espelma, qui no ha fet, no sé si vosaltres ho heu fet, figures amb les mans, amb la sombra,
1: sombres xinesques,
0: exacte, el que li deien sombres xinesques. Vull dir que jo crec que això tenia de algo que veure amb els mítics aquests.
2: Sí, és el que diu. Quan va arribar el llum, doncs, esclar, no, ja hi havia ràdio, hi havia la televisió més cap aquí, però vull dir que ja era una altra cosa. Ja,
3: es van acabar...
2: ja les espelmes ja no caminaven, ja no feien sombres rares.
0: Clar.
2: No? A vegades també... La mateixa sombra d'una persona a vegades t'espantava, no?
0: Clar, perquè només que portessis un barret mal posat, sí, ja et semblava una cosa rara.
2: Passar d'una paret a l'altra, doncs, feia un d'allòs. Bé, si cas us llegiré alguns, són ressenyes molt curtes, sí, de lo que és cada personatge.
0: Sí, estaria bé.
2: I també hi ha l'origen, els albiraments, o sigui, allà on es poden veure, l'aspecte que tenien, la naturalesa, els poders que tenien, el punt feble que tenien també, el propòsit, el seu propòsit, el que, per què eren, i el parentiu. Hi ha la Valdemora. Diu, ésser marí, de l'ascendència de les sirenes medievals o de les nereides gregues. No resulta inquietant, se la percep sovint amb una llarga cabellera, a voltes daurada, a voltes platejada. Es mou i serpenteja entre les ones amb pretesa i celeritat. En dies de boira, quan els mariners estrevien el rum a causa de la mala maror, neda a prop dels vaixells, com els dofins, i els condueix a bon port. Els homes de mar la festegen durant la mateixa diada de Sant Pere per dissimular la seva devoció precristiana. Aquell dia no és permès de fer-se la mar. Ah. No sé si ara ho fan, però per Sant Pere es veu que no marxava. I l'origen, diu, és que és possible filla de Nereu, déu del mar. Es pot veure en rutes de cabotatge i altura. Aspecte, dona insinuant d'aparença marina. Té uns cabells molt enrinxolats i
0: sí,
2: molt...
0: no, s'acostuma a veure amb alguns barcos, amb alguns vaixells, a la part de davant, sí. La figura que és com una sirena.
2: Que és la Valdemora, suposo que és allò que va davant, no sé si es diu així, però...
3: El mascaron de proa. El mascaron de proa.
2: Mascaron, pot ser.
3: Bueno, el que va davant del barco.
2: Tipus sirena, si pots comptar que devien ser coses d'aquestes. A veure, és naturalesa aquàtica i els poders surfejar les tempestes. El punt feble, mantenir-se fora de l'aigua. I propòsit, salvar els mariners. Aquesta devia ser una eina bona, un ésser bo. El parentiu diu que li posen de parents a les sirenes, nereides, dones peix i encantades.
3: I els dofins no?
2: No, perquè no tenen aquests cabells que tenen...
0: Els dofins, els hi falta la melena.
2: Després hi ha el barrufet.
3: Ai, que maco el barrufet.
2: El barrufet diu que quan el vent rebufa o rebombolla i gira remolinant en la pols, es diu que que té ànima. És que en deien a vegades dimoniets, no? Sí. També. Aquest esperit que el domina o el governa és un follet del vent, un barrufet. Que inclús els homes del temps en diuen dimoniets, d'aquests
0: que veus. Sí, que... exacte. Sí, aquí diuen sí.
1: Sí, però aquests surten molt amb la nit de Sant Joan, aquests dimoniets i tot això.
2: Sí. Sí. Diu, segons els entesos, són tan petits que gairebé no es veuen. Barrufet sempre també com a sinònim de dimoniet o d'algú entremaliat. És un... com la canalla, no? Aquests follets són l'ànima de la impostura i dels cops de vent i de la velocitat. També viatgen en la crinera dels cavalls desbocats. I un barruf, d'on prové el mot, és un esclat d'imaginació que es pren com a cert. L'origen, a l'úter de les ventades.
3: El què? A l'úter de les ventades.
2: De les ventades, el vent, clar. Ai, el viraments, topalls, allà on s'esmola el vent és allà on es poden veure. L'aspecte és com la grana, no sé què vol dir això.
0: Bueno, naturalesa inquieta. Com un remolí.
2: Poders, els poders que té és fer moure l'aire, no? Mm-hmm. Punt feble, la bonança del temps. Quan fa bo, no hi ha barrufets. El propòsit, agitar la vida, vull dir, sense... I el parentiu, diuen follets, barruguets, maneirons i bolets. Ja veieu que les ressenyes són curtes, no...
0: Sí, sí, però interessants.
2: Sí. Pues ven les bruixes.
0: Vinga, va, parlem de les bruixes, que després la nostra bruixeta bona...
2: La meva dona a vegades m'ho deia, soc una bruixa bona, per això. Que en la seva, vida anterior havia sigut bruixa.
0: Bueno, doncs nosaltres en tenim una actual, eh?
2: Sí, sí, ui, és tremenda.
3: Tens molta sort.
2: I tant. Diu, moltes mestresses, vídues, velles solitàries, sabien d'herbes i tisanes de fer de llevadores de curar les bèsties. A la sortida de l'edat mitjana, aquestes dones sàvies es transformaren en fetilleres. Criatures astutes i malicioses que amagaven males intencions amb sornegueries. Al Lluçanès, les bruixes es reunien al Gorg de les Heures per fer invocacions al diable. El pacte amb el maligne se segellava amb una marca que aquest feia amb les ungles o amb les grapes, i la bruixa adquiria el poder del malefici. Els bruixots eren xamans, però les bruixes passaven per ser harpies, dones malvades i perverses. Aquí al Lluçanès crec que és el lloc on es va penjar l'última bruixa de Catalunya. Tenia entès.
0: Bueno, es va penjar o les penjaven?
2: Les penjaven. Hi havia de tot, però aquí veu que em penjaven. I això m'ho havia dit aquest, el Joan i Carme, que està per allà dalt, i que coneixia la... Bueno, coneixia la llegenda, o no era llegenda, que era l'última bruixa que es va penjar a Catalunya, era d'allà, del Lluçanès o per allà, aquell vols.
3: Tens idea de quina època?
2: Era entre 1700 a 1800, o així.
0: Al segle XVIII-XIX, oi?
2: Aquí, sí, XVIII-XIX. Diu, l'origen... L'origen mortal, diu. Alviraments, el Lluçanès, a l'Urgell, Pallars i arreu. Arreu n'hi havia, però vull dir, aquests llocs en tenien més. O sigui, el Lluçanès és el primer que ha dit, no?
3: Mira, per exemple, a Barcelona, a la província de Barcelona, per la zona del... com es diu? Ai, el Montnegre, Vallgorguina, veus? Gorguina ve de Gorga, que és bruixa. A es veu que en aquesta zona n'hi havia moltes bruixes.
2: Allà, perquè a Vallgorguina em sembla que hi havia Aquelarres i tot.
3: Exacte, Aquelarres.
2: Em sembla que sí,
3: ens apuntem,
2: allà el dolmen, hi ha un dolmen,
3: sí,
2: per allà, no?
3: Sí, exacte.
2: Sí. Bueno, diu que l'aspecte és de vella desdentegada, o sigui, sense dents. I nas amb arrugues.
0: Ah, això. Aquesta, la verruga estava esperant que ho digués.
2: La típica bruixa és el nas amb
1: arrugues. I l'escombra.
2: I l'escombra.
0: I l'escombra, però
2: la naturalesa és femenina, eh?
0: O sigui, però per què l'escombra? Ho posa
3: per
0: aquí l'escrit?
3: No ho posa. No, no,
0: per volar.
2: Poders, exercir la medicina natural. Això eren els poders que tenia, perquè totes les...
3: Pues eren bones.
2: Sí, totes aquestes dones que són les remeieres.
3: Les remeieres.
2: Abans eren bruixes, doncs.
3: Clar.
2: Feblesa, viure al país dels homes. Oh, hòstia, això és greu.
0: Home, això
2: proposis la màgia.
0: Això és una penitència, eh?
2: I el parentiu amb dones sàvies d'arreu. Perquè eren dones sàvies, aquesta gent, aquestes dones.
0: Home, per això les penjaven. Per això les mataven.
3: Perquè molestaven.
2: Perquè eren sàvies.
0: Digues, et queda per una altra, sí.
2: Les bruixes d'Altafulla, diu. Altafulla té la tradició bruixenca. Deu ser casualitat, aleshores, que la població porti nom de sortegi per volar, de sortilegi per volar, Altafulla. Altafulla, xamanei amunt. Petsos fulla, bot, pel cim d'Altafulla.
3: Què?
2: Això és una dita. Sigui com sigui, a la vila... Va
0: això
2: haver,
0: és un malefici.
2: Guerra grossa,
3: és un malefici.
2: Hi va haver guerra grossa amb les bruixes. D'aquella batussa majúscula en queden evidències dramàtiques en el campanar decapitat. Transformades en corps, intentaren destruir les campanes del temple que les esglaiava amb el seu bram de bronze. La bruixa més coneguda era la Xuixeta, dona amb un caràcter especialment reservat, solitari i misteriós, amb poders màgics i capaç de fer maleficis o curar malalties. Era temuda, sens dubte, per la seva boirosa ambigüitat. L'origen, encreuaments diabòlics, aquesta ja era més... Alverament, Altafulla i contorns de l'Altafulla. Aspecte corbi, de corp. Naturalesa sobrenatural. Els poders, practicar sortilegis, volar, transformar-se. La feblesa, queden anèmiques si se'ls bastoneja l'ombra.
0: Carai.
2: L'ombra d'elles, eh? la seva ombra, no?
3: Ah, la seva ombra.
2: Sí, no les bastoneja quan fa ja sombra, no. La seva sombra, que si bastoneixes la seva sombra.
0: Ah, la seva, o la trepitges, trepitges l'ombra d'ella i ja està.
2: A propòsit, infondre besar-te, ja era el d'allò. Parentiu amb les bruixes de Cadaqués, Llers i Montnegre.
3: Ah, mira, Montnegre.
2: Sí, Montnegre.
0: Una cosa, Josep, les bruixes han estat, durant tots els segles, totes les èpoques, han estat molt, molt perseguides.
2: I tant.
0: Però, possiblement, clar, potser algun dia en parlarem detingudament de tota la història. Devia ser el clero, la religió,
2: sí,
0: que estava en contra de les bruixes aquestes.
2: Però, bueno, però qualsevol que... Clar, tenia la mala fama. Qualsevol que podia fer, que li havia donat una tisana amunt i es havia curat, era bruixa. I...
0: Ah, simplement eren metges de plantes.
3: També era una manera de treure's de sobre una dona que molestés. I, per exemple...
2: A veure, qualsevol que digués...
3: Hi ha una història de un tio que li va fotre un tret a la seva dona. I, clar, el cos de la seva dona, despullada, estava... I va dir, no, és que la meva dona es transformava en llop.
0: Ah.
3: I jo estava a casa i de cop i volta apareix un llop, li fot un tiro i es converteix en la meva
2: dona.
3: Clar, no li va passar res.
0: Això ara no cola, eh? Bueno, o sigui, amics no oients, però... això no cola, no, eh?
3: Bueno, però fa un segle colaven coses...
0: Ja, però colaven, però ara sortosament no.
1: De quina pel·lícula l'has dit?
3: No és cap pel·lícula, no et
0: bueno,
3: diguis.
0: Bueno... Senyors, tenim de deixar-ho aquí, que ens en tenim d'anar a les notícies de les 5.
2: Pues vinga, bona tarda.
0: Molt interessant el programa d'avui i, bueno, no marxeu, amics oients, que tornem d'aquí una estona. Anem a les notícies i tornem amb la bruixeta bona que ens dirà l'horòscop telefònicament.
3: Què és una bruixeta
0: bona? Fins ara.
3: Bona.

0: Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: La veu de la gent gran.
2: Iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la nit, amb diferit de 9 a 11. Perdona, de 4 a 6 de la tarda, no sé si estic a la nit o a la tarda. I en diferit de 9 a 11 de la nit. També el podeu escoltar les vegades que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, tal com us he comentat a la primera part, iniciarem aquesta segona part telefònicament, perquè tenim a la nostra companya que no està massa bé, amb la nostra bruixeta bona, que avui ens llegirà l'horòscop. Val? Isabel, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Hola, bonica.
3: Com esteu?
2: Molt bé, amb ganes de veure't.
3: Jo també me fa il·lusió parlar amb vosaltres.
2: Pues,
3: a veure
2: molt
3: si
2: bé.
3: Ens veiem aviat.
2: Vinga, a veure
3: ja, que... Ja he sentit tot allò del cinema.
2: Sí, molt bé.
3: I tot allò de les bruixes.
2: Molt bé, doncs vinga, ara fes tu de bruixeta.
3: Val, doncs faré de bruixeta bona.
2: De bona.
3: Doncs mira, comencem amb l'horòscop. Al sí. Principi, en primer és l'Àries. Se'n sent bé?
2: Sí, perfecte.
3: Ah, perfecte. Doncs, a l'Àries, aquesta setmana, la vostra missió és atraure la pau mental. Esteu iniciant un segle molt positiu en el que podreu demostrar la capacitat que teniu per fer possible realitzar els vostres objectius. El dia de la setmana, el dijous, i el número de la sort, el número 4. Després està Taure. La intuïció representa un paper molt important a la vostra vida. Aprofiteu-la per als èxits que voleu tindre. Tindreu molta energia que us impulsarà a organitzar allò que teniu en ment fa molt de temps. L'economia fa que ho aconseguiu del tot. Dia de la setmana, el dimarts. I el número de la sort, el número 7. Bessons, hi hauran canvis positius amb noves oportunitats per resoldre temes pendents. Esteu molt comunicatius per poder lograr metes i objectius. Podríeu planificar un viatge amb els amics. Seria molt divertit. No deixeu que ningú esborri el somriure i el bon humor que teniu. Dia de la setmana, el dissabte. Número de la sort, el número 1. Cranc, deixeu les pors i confieu més en vosaltres. Digueu sempre el que sentiu. Farà que les relacions afectives siguin molt satisfactòries. Els beneficis seran patents. A tot a el que proporcionava molta inspiració i originalitat en tot el que feu. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 5. Leo o Lleó, la vostra habilitat per obtindre beneficis econòmics per mitjans poc usuals es posaran de manifest. Procureu ser oberts a pensaments i flexibles, serà molt beneficiós aquesta setmana. La família us reclama. Aneu a veure'ls perquè us troben molt a faltar. Dia de la setmana, el dilluns. I el número de la sort, el número 8. Verge, esteu baixos d'energia. Procureu beure força aigua i ingerir productes rics en molta fibra. El vostre cos us ho agrairà. Necessiteu estar bé en totes les persones del vostre voltant i poder sentir-se estimat per tots ells. L'economia, mica en mica, es va recuperant i pot augmentar molt més els ingressos. Us sentireu satisfets i us plantejareu noves cites personals. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 9. Balança. Estareu molt creatius i amb gran sensibilitat per les arts. Heu decidit canviar algunes coses de la vostra vida, sobretot la forma de pensar. Hi hauran moviments en l'àmbit econòmic que podrien ser molt positius. Els vostres valors segueixen en procés de canvi. Ho aconseguireu. Dia de la setmana, el dijous. El número de la sort, el 0. Escorpí o escorpió. Aprofiteu la setmana per poder fer el que més us agradi. Això us ajudarà a trobar respostes a alguns petits problemes que us havien sortit ja fa temps. Mantindreu un bon enteniment amb la família, en especial amb el vostre fill gran. La ment i les emocions segueixen el mateix camí. Tot estarà amb més equilibri i això per vosaltres és molt important. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 3. Sagitari, les emocions regiran la vostra ment i els sentiments faran que us sentiu molt vulnerables. Inconscientment absorbireu les energies de les persones que us envolten. Sereu molt originals aquests dies, ja que tot el quotidià us avorreix i voleu canviar el vostre ambient. Aquesta setmana són dies de descobriments i d'il·lusions. Dia de la setmana, dimarts, i el número a l'1. Capricorn, la vostra imaginació no tindrà límits amb forces, il·lusions i fantasies que res tenen que veure amb la realitat. Tindreu sort amb tot lo relacionat amb la vostra llar. Redecoració, obres... Procureu buscar temps per descansar, doncs tants canvis podrien influir amb la vostra salut. Busqueu temps per la relaxació i la meditació. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 6. Aquari, necessitareu fer alguns canvis radicals en el vostre entorn i centrar-vos a aconseguir els vostres somnis. Dona sortida a la càrrega emocional. Teniu massa pressió. Comença a adaptar-la a les noves circumstàncies. Farà que els canvis es puguin agilitzar per millorar-los. Si feu desplaçaments, seran molt beneficiosos. Dia de la setmana, el dimecres, i el número 2. I l'últim, peixos. La percepció i la intuïció estaran molt acuditzades. Us sentireu generosos i sensibles. Tindreu la necessitat de contactar amb els amics i familiars. Procureu controlar despeses. El teu dinamisme i capacitat de trobar solucions amb rapidesa t'ajudaran a aconseguir l'èxit. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 7. I fins aquí l'horòscop de la setmana.
2: Pues molt bé, Isabel, doncs és menys mal, perquè ja feia setmanes que estàvem amb una mica així amb la guai, que no sabíem què ens depararia. Ara ja estem preparats.
3: Sí, i el doncs, número de sort, pues compreu un numeret que acabi amb aquest número.
2: Jo ja m'he apuntat el número de la sort, que és el 7, vull dir que...
3: Això ja, hi ha una pega, que si toca amb un no hi pot tocar l'altre.
2: Bueno, doncs però el comprem només els peixos. Doncs Isabel...
3: Bueno, moltes gràcies per sentir-me i una abraçada.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
3: Jo continuo escoltant-nos a
2: vosaltres. Exacte, t'ho anava a dir, no deixis d'escoltar-nos, que el que ve ara t'agradarà força.
3: Una abraçada per tots.
2: El Miquel ens parlarà de les receptes. Vinga,
3: un petó. Ara vaig a sentir. Gràcies. Bona tarda.
2: Bé, Miquel, avui portes dues receptes que crec que són força llamineres, pels que estem una mica cremant les toxines dels Nadals, no crec que ens vagin massa bé, però bueno, farem una excepció. Vinga, crec que portes... Comencem amb el llobarro? Oi, el llobarro que és... De... Perquè el caneló de torró jo crec que és millor de postres. Doncs vinga, comencem amb el llobarro. Els ingredients.
4: El llobarro. Ingredients. Ingredients. Dos cebes.
2: De Figueres, no?
4: De Figueres. Dos cebes de Figueres. Tres patates normals.
2: Les patates tenen de ser de bullir o de... No, no importa. No, les canavec, no? Ser, que són universals.
4: Pot ser d'una manera, pot ser d'una altra. Vull
2: dir, sí. Però, bueno, a vegades, vull dir, hi ha unes patates que si les que són de fregir, si les poses a bullir, es desfan.
4: Està clar.
2: Oi? Aquestes, les canavec, s'hi diuen en tot. Vinga, doncs, tres patates canavec.
4: Tres patates canavec. A veure, que estem aquí dalt.
2: El llobarro, no pot faltar.
4: Un llobarro. Dos gots de vi. Una llimona limonada.
2: Una llimona. El vi té de ser blanc o negre? Millor blanc, no?
4: Millor blanc.
2: Perquè el negre deixarà el peix molt fosc.
4: Sí, sí, sí.
2: Vinga, anem a preparar-lo.
4: Vale. Preparació. Agafarem una safata de dos...
2: De forn.
4: De dos de forn. I la... La cobrirem amb les patates tallades a rodanxes, fines i ben fines.
2: O sigui, s'ha de posar a la safata,
4: sí.
2: S'ha de cobrir...
4: Sí, ben fi.
2: I les patates tallades a rodanxes fines i la ceba de Figueres també rodanxes.
4: Sí.
2: Vinga, anem a posar el llobarro.
4: Vinga. Si veiem que...
2: Bueno, posem primer el llobarro. Posem el llobarro a sobre i ho reguem amb un parell de gots d'aigua, crec que...
4: Se m'han anat, vull dir...
2: Sí, mira, jo t'apunto una mica.
4: Vale, gràcies.
2: Posem el llobarro i ho reguem amb un parell de gots d'aigua, oi?
4: Amb un parell de gots d'aigua.
2: Dos de vi.
4: Dos de vi i el
2: suc de la llimona.
4: El suc de la llimona, allà...
2: I all i pebre.
4: I all i pebre. Llavors... Ho posem en el forn fins que el peix estigui...
2: Fins que els peix i les patates estiguin cuits.
4: Fins que el peix i les patates estiguin cuites.
2: Però aquí una cosa, Esteve, tu que ets cuiner, el peix, clar, lògicament es courà abans. No és preferible posar primer les patates i després afegir-hi el peix? Perquè el peix en dos minuts està cuit, oi? El llobarro?
4: Sí, sí.
2: És millor, oi?
4: És millor, sí. Però vull dir, ells ho posen d'aquesta manera.
2: Clar. Clar, a veure, la recepta està molt bé, però jo és una idea que he tingut, no? Perquè com sé que a vegades les patates costen més i la ceba sobretot...
4: La patata costa més tova o menys tova.
2: Ah, exacte.
4: I més gran o més petita també.
2: Val, tot depèn, sí. I llavors aquí baix veig que poses que si es va ressecant, s'hi ha d'afegir...
4: Posant una mica d'aigua...
2: O caldo.
4: O caldo.
2: Val.
4: Dues coses.
2: Perfecte. Doncs bueno, ja tenim el llobarro, eh?
4: Molt bé.
2: Que a veure, no, només de llegir-ho ja se'n fa la boca aigua. I ara ens n'anem al caneló de torró.
4: Anem al caneló de torró.
2: Que això també, només el nom ja... Ja se'n posa un quilo a sobre.
4: Va, molt bé. Ingredients. Per quatre persones. Quatre trossos de 300 grams
2: De 30, 30 grams, oi? 300 seria molt, oi?
4: No, és que...
2: Imagina't tu, 300 grams per cada persona.
4: Per això. Vull dir...
2: De torró de crema té de ser, per això, eh?
4: De torró de crema, això sí. 250 grams de nata muntada. La nata, Preparació. Preparació... Poseu-hi...
2: Poseu un tros de... el torró?
4: Un tros de torró. De torró.
2: A veure, el...
4: De crema i dos centímetres d'ample.
2: Mira, espera, que t'ho repeteixo. Sí. A veure si ho he entès bé. Poseu un tros de torró de crema de 2 centímetres d'ample. Entre dos papers de forn.
4: Sí.
2: Està bé? És així, no?
4: Està bé.
2: I llavors posa que amb un rodet s'ha de pressionar lleugerament. Com?
4: Lleugerament.
2: Però per què s'ha de... Per què es pressiona?
4: Per
2: aixafar-ho.
4: Per aixafar-ho.
2: Perquè quedi ben pla.
4: Ben pla, vull dir...
2: Vale, que es vagi... Val.
4: Sí.
2: Que es vagi a aplanar. Ja ho posa aquí. Ha de quedar ben fi.
4: Ben fet i ben aplanat.
2: Una vegada la làmina ben fina...
4: Sí.
2: S'ha de posar... A veure, aquí posa la nata muntada al mig, o sigui... Clar, això són, clar, són rotllets, oi?
4: Són rotllets que es van posant al mig, vull dir... I...
2: La nata té de ser de la de muntar o pot ser aquest spray que venen?
4: La de muntar.
2: La de muntar millor, no? Millor, perquè s'aguanta més.
4: Vull dir... I hi ha més dies també de tot això.
2: I llavors ja s'ha d'enrotllar, no?
4: S'enrotlla... Vull dir...
2: En forma de canaló.
4: Sí. I vull dir... Deixar-la de reposar...
2: A la nevera, només.
4: A la nevera.
2: Aviam, que és senzillíssim de fer.
4: Sí,
2: el que passa que llavors, quan es fa... M'imagino que aquest canaló, com serà tota una peça, es pot tallar trossos, posar en plats individuals, posar-li un trosset d'ametlla a sobre...
4: Farem una cosa així...
2: Sí.
4: I podem anar tallant, vull dir, és molt fàcil, vull dir,
2: Val.
4: Anar-lo fent,
2: Doncs pues moltes gràcies, Miquel, per aquestes receptes tan agradables. Jo ja no t'ho torno a dir, cada mes et dic el mateix, ja no t'ho torno a dir. Que ens ho has de portar per provar-ho, Perquè jo de llegir-ho sol no en tinc prou.
4: La pròxima vegada...
2: El mes passat ens vas dir el mateix. I aquesta vegada has portat les sobres dels torrons de Nadal i no te'ls han recordat de nosaltres. Bueno, t'ho tenim present,
4: Molt bé.
2: Vinga.
4: Perfecte.
2: Esteve, avui cap a on anirem?
5: Avui, l'altre dia vam parlar de Mont-Saint-Michel.
2: Ah, Mont-Saint-Michel.
4: Sí.
5: Vam parlar de Mont-Saint-Michel.
2: Sí.
5: I com que abans d'arribar està a la capital de la Bretanya, que és René. I us parlaré de René, us farà molta gràcia totes les vicissituds de la ciutat de René.
2: No, és que de la manera que ens ho expliques és que sembla que hi siguem allà. Només ens falta el cotxe.
5: Abans us faré una introducció, que és una cançó que és típica, es diu Brogots Massadou, que és traduït al bretó, és el vell país dels meus pares. És l'himne de la regió francesa, de la Bretanya francesa, que encara que no tingui reconeixement oficial, que es va composar l'any 1919 i la lletra és de François Taldi. La partitura reprèn la música de l'himne de Gales. O sigui, vam agafar introducció de l'himne de Gales. Sisplau, la poses?

0: Com veieu, és molt maca,
1: molt maca,
0: la, la música hi és un himne.
1: L'idioma que és el bretó?
0: El bretó, sí, sí.
1: Té una semblança al francès, no?
0: Exacte.
1: És francès, sí, sí. I algú d'anglès,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí, i mira la qüestió, que és el vell país dels meus pares. O sigui, la cançó va estar dedicada al poble, però recordant els pares, a la ciutat. La ciutat de René, què bevem d'aquesta? És una ciutat històrica i medieval, i que combinen dos amb harmonia, es crea un encant irresistible, que és la històrica i la medieval, tal com has dit abans. René és la capital de la Bretanya francesa, una regió única a l'oest de França. Està situada a una hora i mitja de París i és la desena ciutat més gran de França. Us diré que de Barcelona a René hi ha 1.095 quilòmetres. 1.095. Amb cotxe són 10 hores. Nosaltres vam parar al mig del camí. O sigui, vam fer...
1: una escala.
0: Una escala, i després vam fer cap a René. Es pot anar amb tren de París, vas amb tren, que, no París, des de Barcelona es va en tren, i són 9 hores. Amb AVE són 7. Amb AVE. Són 7 hores.
1: I en autobús... Qualsevol agafa el tren aquests dies, per això, eh?
0: Sin comentaris.
1: No donguis idees.
0: Sin comentaris. I l'autobús, que també no parlem molt de l'autobús, són 14 hores i mitja en autobús. L'aeroport que a Terres és el de Orly o de Charles de Gaulle.
1: Però que són de París.
0: Sí, estic parlant de París, però una vegada has aterrat a
1: has
0: París.
1: Has de recular.
0: París, després jo recomano que agafar un cotxe per no fer tants viatges i tal. Recomano que fes un viatge a París amb avió, i de París un cotxe fins a René. De René a París són aproximadament 3 hores i mitja. 3 hores i mitja. A més, va molt bé perquè després pots anar a Sant Miquel, a Sant Malo, tota la que és la costa de la Bretanya francesa. Amb tren de París a René, també és 1 hora i 45 minuts, 1 hora i 45 minuts, i està molt bé, és de la estació de Montparnasse de París. També es va molt bé. Però, claro, si tu no tens un cotxe quan estàs allà per a fer totes les rutes de les... és coixa, no? Sí que us diré que hi ha moltes bones connexions des de París a René, amb tots els mitjans de tren i tal. Què us diré de René? Una vegada estem a René, es pot fer a peu o en metro. Té avantatge la ciutat de que és com un poble gran. Està molt ben distribuïda, i l'urbanisme està perfecte.
1: Us dona la sensació que és molt petit, perquè es veu només el castell del Mont... el Sant Miquel, i dona la sensació que el poble és molt petit, oi?
0: No, estem apartats, estem una hora de Sant Miquel.
1: Ah, val. Tu parles del poble de René.
0: No, parlo ciutat de René.
1: La ciutat.
0: Perquè després us diré, els habitants que té René són 231.000 habitants.
1: Home.
0: 231.000 habitants.
1: No és de poble res, eh? És una gran urbe.
0: Exacte, són 231.000. Però el bo de tot són que té 63.000 estudiants. Ocu, eh? Té 63.000 estudiants.
1: Un 30% són estudiants.
0: La ciutat. Nosaltres vam estar a un hotel, a una zona, fora del... O sigui, no era extraràdio, però quasi... perquè podies anar caminant per tot el d'allò, i resulta que tot està envoltat d'estudiants. Són apartaments per a estudiants, i després tenen menjadors comunitaris, però és curiós perquè al principi que no sabíem que era una ciutat tan per a estudiant, i a més fan molts festivals, fan moltes coses. Però us aniré seguint el ritme. Vinga. Perquè veiéssim tal com va la cosa, no? És una de les, la René és una de les ciutats més agradables de França per viure-hi. La capital és per la zona que és humana, té una personalitat jove i dinàmica, tal com hi ha, que si us podeu pensar que teniu, hi ha estudiants, sabeu que pues, per el seu valor de patrimoni històric té molta vida, no? És coneguda pel seu ambient jove i les seves i la seva gran població universitària, i és el lloc ideal per a fer un Erasmus. Hi ha molta gent que ha anat a fer Erasmus allà.
1: Yeah.
0: Estàs a prop d'Espanya, bueno, estàs a prop de casa més o menys, i allà doncs estàs molt, hi ha molt d'estudiants.
1: Tu vols dir que ara els espanyols, no? Vull dir que els espanyols i potser els anglesos també els hi... I Alemanya també, vull dir, queda bastant al centre, no?
0: Exacte.
1: Pels Erasmus.
0: I és la vuitena ciutat universitària de França, després de París, Lió, Tolosa, Lille, Marsella, Bordeus i Montpellier. Però sí que com a cultural històrica és encantadora. Jo conec algunes ciutats de França i a mi em va sorprendre, no havia estat mai a René, i és molt d'allò. És curiós perquè té metro. Té 2 metros i que amb 15 minuts pots... Miquel, amb 15 minuts pots...
1: Dos línies
0: de metro, que amb 15 minuts te vas d'una punta a punta. És molt...
1: Home, amb 200 i pico de mils d'habitants, jo crec que hi ha...
0: Sí, sorprèn, però no, com si estigués una gran ciutat, baixes, estàs està molt, molt ben comunicada, tant per fora per dintre, però a peu pots fer molt bé, vas amb peu perfectament, no?
1: No has dit els metres quadrats que té, no?
0: Els quilòmetres quadrats, volia dir. No els he dit.
1: Bueno, ja ho diràs, si no és igual. Anirem allà a mesurar-ho.
0: La maco que té, bueno, he dit que té 17 estudiants, hi ha la zona universitària, toca la part d'humanitats, lletres i ciències i socials, destaca la Universitat de René II, d'Alta Bretanya, el campus Vigian, el científic i tecnològic, i després hi ha la universitat, la més, o sigui, la zona que ha més estudiants, que és la Universitat de René I. La René I és la més gran de totes, però jo veu que hi ha moltes facultats, i també està la d'Estudis Polítics de René, i també la de Ciències. És molt important la de Ciències perquè té la recerca sociopolítica, i la ciutat també acull l'Escola Superior de Comerç de René. O sigui, com veieu, té molta cosa.
1: Home, és important.
0: Molt, sí. Després passaríem a una de les coses que ens va sorprendre més, i em vaig quedar cansat de fer fotos, són els carrers més bonics de René, amb les seves cases d'entramats de fusta. És com un pessebre. Està ple de cases, totes fetes de fusta.
1: Tota fusta.
0: O sigui, exterior, veus tot fusta, però treballat amb el que són els listons, els toncs, les vigues, però exteriors. Tot exterior i pintades. I et sorprèn molt, dius, ostres!
1: I de color...
0: De diferents colors.
1: De diferents
0: blaus,
1: colors.
0: Vermells...
2: És un encant.
1: De dintre són de totxo.
0: Però per fora és d'allò. A partir del segle XVI, l'arquitectura tradicional d'aquesta zona de Bretanya es van consistir en cases construïdes amb entramats de fusta, tal com us he dit, però ha tingut bastants processos, que és l'incendi que es va assolar el Parlament bretó i tota la ciutat l'any, el segle XVIII, el 1720, es va incendiar.
1: Clar, és un perill, tota la ciutat, És un perill, perquè, encara que...
0: Per extensió i costum, que es va prohibir utilitzar la fusta com a material de construcció per evitar noves catàstrofes a la ciutat. Es va evitar, però... Dintre de tot això, després us diré, quan hi ha tot l'incendi i tot això, vam sobreviure 270 de 1.000 cases que hi havia. 270 de 1.000 cases que hi havia.
1: Poques,
0: però vull dir... tot el que s'ha anat fent ara, resulta que... després us explicaré. Resulta que quan van al segle XIX... van començar a veure, i el 19 i 20 van començar a veure que claro, el turisme, que va començar el 20, ja va començar a vindre el turisme i tal, van veure que que si rascaven tot el que el revocat que havia a la façana, veien les vigues i tal, i volien que això fos de com a turisme, per part turística, ser una bellesa d'imatge.
1: Com a història.
0: I efectivament, així
1: encara que sigui dramàtica,
0: així,
1: però...
0: Així avui en dia existeix. I és curiós perquè si alguna casa s'ha fet malbé i ha caigut, es queda l'altra, que estava apoyada a la mitgera amb l'altra. I

0: bàsicament la fusta, i perquè a l'exterior de la façana hi han imatges, però tot ben treballades, i
1: ostres, amb fusta també,
0: amb tot. I fa, és que és molt maco, la veritat sigui dita, no et canses de fer, i veus cases molt atotinades i llavors dius, ostres, però aguanten, però atotinades, eh? I dintre, pues, estan com estan. El que més veu són els bars i tavernes que hi ha, que s'aguanten de dintre, i són, és una imatge magnífica de poder veure, eh, Miquel?
1: I jo m'imagino que ara amb els adelantos que hi ha pintures i mífugues que per evitar que s'encenguin ben pintades,
0: i la termita, la fusta, vull dir, la fusta saps que
1: ben tractada i tot.
0: Exacte. Després hi ha la rue de Jean-Pitre, que és un dels millors carrers que han pogut dir. Escrit normalment és Chapitre, que aquest és un dels millors carrers per gaudir d'aquests tipus d'arquitectura. L'edat mitjana continua present al seu traçat. Jo us recomano que entreu a l'interior d'algunes botigues i podeu veure les vigues de fusta que suporten els pisos superiors dels edificis, perquè també per dintre és com ara les cases aquí de poble que mantenen les vigues de fusta, no? En aquest carrer també hi ha el restaurant Au Petit Garnier, amb la seva façana del segle XVII, o sigui, ja estem parlant de 1600, eh?
1: Sí,
0: i s'aguanten, imagina't. L'única que va estar decorada amb tres colors, ja que totes les altres només tenen, treballen amb dos colors normalment, perquè això seria color i color el cuento se ha acabado. Després tenies ganes de fer la rue de Champ de Chaquet, és una casa de les canonges, la rue de Montaigne, la maison de tot, o sigui, hi ha moltes cases que són dignes de per la seva arquitectura única.
1: Però això deuen ser cases plantes baixes, no?
0: No, pisos.
1: Pisos també?
0: Pisos.
1: De quina alçada?
0: Pisos. No, són, no. Són planta baixa, sí. I dos pisos.
1: Val, vull dir, planta baixa, sí. Una, majoria, una mesura lògica.
0: Ja us he dit que hi ha talls de fusta que saben per decorar les façanes. Gairebé tots els antics comerços podeu admirar infinitat de vistes, totes acolorides, encantadores, i vorejant totes les botigues. I després ja podeu descobrir també hi ha la llibreria de la Place Boucher, una llibreria que és molt maca, que també és recomanada dintre de la rue de la Champs-Jacquet. Hi ha una llibreria que és molt maca i us recomanada, si podeu passar, que la mireu. Per cert, en un moment de la construcció, els llistons de fusta quedaven coberts per un revocat, com hagi dit abans, que el revocat que revocaven amb formigó, amb ciment, amb la façana. Va ser amb l'arribada del turisme, i ja us ho he dit abans, i el 1970 van dir, res, hi ha ordenació ja per l'Ajuntament, i totes estan ja vistes a l'exterior, o sigui, si hi havia un revocat i tapat, ja totes són vistes, i és molt, molt, molt maco.
1: Encara es continuen construint,
0: sí,
1: o no?
0: Sí, sí.
1: Amb fusta?
0: Sí.
1: Home, doncs té de ser...
0: Té de ser
1: un luxe, no?
0: És un luxe poder
1: viure allà,
0: és
1: no?
0: És un luxe poder veure allò i dius, ostres...
1: Veure-ho i viure-hi.
0: I viure, exacte. Una vegada fem una hi ha una excursió per dintre la... també quan he parlat del metro, que podeu anar amb el metro. Nosaltres vam anar amb el metro i val 1,50 € €1,70, no val massa. Lo que sí que també es pot pagar és una targeta, i amb aquesta targeta passes i cap problema, no necessites a ningú, piques a la màquina i fas viatges que vulguis amb la targeta,
1: o sigui,
0: en qualsevol país.
1: No estàs parlant de la targeta de crèdit, estàs parlant d'una targeta treure.
0: La targeta teva.
1: La teva targeta de crèdit.
0: Poses de crèdit i... Bueno, crèdit o sigui,
1: bueno, és igual, la teva targeta que...
0: Sí, la targeta que tens. Sí, sí,
1: que no és teva, que és del banc, però vaja.
0: I perfectament, pots fer la d'allò i bé.
1: Però bueno, cada vegada que passes et descomptaran.
0: No, la, tu entres i fins que no surts tu pots canviar d'una a l'altre, d'un metro a l'altre, no? Ai, metro, d'una estació...
1: Tu transporta l'altre.
0: Transporta l'altre, que són línia 1 i línia 2. Un lloc que també us recomano de visitar és la Catedral de Sant Pere.

0: de Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Cinc van ser les ciutats fundades pels romans a la Bretanya històrica, cinc ciutats, però només tres van mantenir el seu estatus al llarg dels segles, que va ser Vannes, Nantes, Rennes, i són les tres. Per què totes aquestes van comptar amb els seus bisbats dins de les seves muralles? I un bisbat significa que tenen catedral, i per tant són els tres que tenen catedral. I ara us parlava de la catedral de Saint-Pierre, que durant dos segles els ducs de la Bretanya van ser coronats a l'interior de la catedral de Sant Pere. L'edifici sempre ha estat el centre neuràlgic de la ciutat. Per fora la catedral és molt clàssica, però l'interior és sorprenent, no solament per les sumptuoses vidrieres, sinó també l'altar romà i les excepcionals pintures, increïbles voltes i els òrgans del segle XIX. Té bastants òrgans dintre de la catedral, és molt maca.
1: És gòtica o...
0: La
1: catedral?
0: La catedral és... La catedral és...
1: Es diu romana una part.
0: És la catedral, la part de la que és la catedral, de lo que és l'altar, perdó, és romà. És romà. Però jo diria que si és medieval, és... Què diem?
1: Sí, no sé, gòtic és el més normal.
0: El gòtic... Jo t'ho miré, però estem parlant del segle XIX, els òrgans...
1: Ja és igual, tampoc. És una curiositat, sí, eh?
0: No et preocupis, que d'aquí una mica t'ho dic. Després estan les portes Mordelès, que està a la ria de Mordelès. Aquesta gran porta medieval és l'entrada de la ciutat, principal de la ciutat. Era utilitzada pel subpas de vianants i pels vehicles, carruatges i més tard cotxes. Està envoltada de dues columnes enormes, torres simètriques, i proporcionaven la protecció de la ciutat mitjançant un doble pont elevat per entrar dintre. Era costum de tots els ducs de Bretanya prestessin jurament sota aquesta mateixa porta. Per això el sobrenom de Porta Reial es diu per el jurament dels reis. Malauradament queden molt poques restes de les muralles de René, tot que s'està estudiant el projecte de fer una passejada per tota la ciutat, que el que era muralla, perquè hi ha trossos de muralla sí, trossos de muralla no. Després hi ha, això funciona, aquest va els dissabtes, que és el mercat de l'Elise, el mercat de l'Elise, que és un mercat que funciona els dissabtes i és grandíssim. Aquest mercat es va fer al segle XVII, al 1622, i és el segon més gran de França. El segon més gran, el segon més gran de França. Tots els dissabtes, al matí, trobareu gairebé uns 300 productors locals que es posen fruites i verdures, carn, formatge, peix, fresc, així com flors i arranjament del jardí. És el millor lloc per degustar les delícies locals, el menjar local, assaborint l'ambient alegre i colorista. Està marcat per les grans cases d'entramat de fusta, que no faltaria més, que envolten la plaça. A l'estiu també es reuneixen grups musicals i per entretenir els visitants. Hi ha un veu allò de moviment molt, molt maco.
1: Hi ha molt de turisme a l'estiu?
0: Molt, molt, molt turista. I a més està per entrar a dintre hi ha moltes carreteres, o sigui, agafes una, després agafes una altra, de llons està... I nosaltres, quan estem a la zona exterior, però que era d'estudiants, però tot molt jardins, molt ben conservat tot, molt ben conservat. Després us recomano que aneu a l'òpera i a l'hotel de la vila, que és l'Ajuntament, que està a la mateixa plaça. És curiós, primer us parlaré de l'Ajuntament, que es va construir al segle XVIII, després del gran incendi que van, tal com he parlat abans, es va construir al segle XVIII, després de l'incendi, i va construir Jacques Gabriel, que era l'arquitecte reial del reinat. Va decidir a la plaça agrupar tres monuments: l'Ajuntament, el Tribunal Judicial i la Torre del Rellotge, tots tres junts. I al fons l'any, això estem parlant després l'òpera, que es va fer després, just davant, i la van fer redona, és com un ou, em fa molta gràcia. Però és l'òpera més petita de França. Només hi ha 700 localitats, però veieu dintre i és tan encantadora i tan allò minimalista, però tan maca.
1: És rodona també de dintre.
0: Rodona de dintre, és maquíssima, amb els palcos, saps? I només hi ha 700 localitats. La forma arrodonida va dissenyada per adaptar-se perfectament a la forma corbada que té davant l'Ajuntament, però l'Ajuntament i els palaus que hi ha davant no té res que veure amb ella, perquè la van fer molt, molt, molt coquetona, no? Ella és redona completament, i dintre també és exactament la mateixa.
1: Sí. És curiós, m'està ensenyant una foto i dono fe de que sí que és rodona, és enorme però rodona.
0: Sí, l'edifici l'edifici, com podeu comprendre, sent una òpera, va tindre crítiques i va ser molt contestat de la seva inauguració, va haver molt de follon.
1: Perquè no s'hi deia molt petita, o que no s'hi deia amb el paisatge, o no?
0: No, és marquíssima, però el que passa que es van criticar molt per ser...
1: Per les dimensions.
0: Per ser molt petita, ser, yeah. Amb una plaça tan gran, tot davant l'Ajuntament, no? La plaça de la vila, tot a l'hotel, i en canvi ell és una cucada.
1: Però, com si fos un ou posat allà d'estrus. Un ou d'estrus allà, pomba.
0: Però no vegis que l'aspecte, yeah. L'aspecte per la nit, jo l'he vist per la nit, és fascinant, perquè ara amb tot el dels llums leds i tal, és encantador, sembla que estigues, no sé, tot arredona, i tot unes llums que baixen tot, ja saps com funciona avui en dia la lettera, no?
1: Sí.
0: Dels façanes, sí. Però és, i de ben juntament amb l'Ajuntament davant, tot el, és una planit, està molt
1: home,
0: ben,
1: i per Nadal deu ser espectacular allò,
0: està molt ben il·luminada tota la plaça, no? Després ve el Parlament de la Bretanya. El Parlament de la Bretanya és una de les joies turístiques de René. Aquest edifici imponent també són tots també de l'època, ha viscut també va viure l'episodi del 1710 de la destrucció de l'incendi, i és quan només tenia 11 anys després d'acabar-se va patir l'incendi. 11 anys després d'acabar-se.
1: Però com no sé de fusta, potser no es va danyar tant, no?
0: No, exacte. Molt bé. Quan una manifestació contra les normes de pesca europea va acabar de nou amb el Palau de Flames, el Palau en Flames. Van haver una manifestació i van tornar a fer, o sigui, va tindre dos incendis.
1: Carai.
0: Sí. La curiositat sobre l'edifici, l'anomenat Parlament, no va exercir mai de Parlament com a tal. De fet, la capital de la Bretanya històrica, el ducat de la Bretanya, estava compartida entre Nantes i el país de Loira. Des de que es diu Parlament Bretó, llavors, per què? Perquè va fer construir el rei de França després d'adopcionar-se amb el ducat, i vol fer una picada ulleta a la submissió de l'antic poder bretó. Va ser els mateixos treballadors que van construir el Palau de Versalles, per això de dintre és també molt, molt maco, perquè dintre es va decorar amb els treballadors que van fer Versalles.
1: Ah, deu ser el mateix estil.
0: Amb estil. Sí. Les làmpares, tot el de llons. És molt maca. I finalment, tot això, sobretot moltes alegories de la justícia, això s'hi van fer, encara que després dels incendis està molt més restaurat. Es van fer més pintures i tal, les van restaurar molt més de lo que estava abans, no? La gran xambra, a la gran xambra que havia al palau, es van col·locar unes tribunes per als reis, però com que els reis mai van visitar el Parlament, no hi ha escales. No es pot pujar.
1: I llavors no hi havia ascensors, o sigui que amb cordes, amb corrioles...
0: Tampoc no, per accedir a les tribunes. Tothom sabia que eren decoratives. Tribunes decoratives, no? L'edifici i el seu palau de justícia a l'interior tenen llocs per als, avui en dia pels judicis de la regió. Fiques en compte perquè hi ha judicis importants aquí, que algunes de les sales estiguin tancades, trobes aquí, perquè ens va trobar que han tancades a les visites guiades i que extremen els controls de seguretat a l'entrada, perquè fa, segons quines habitacions, per habitacions sales, fan judici.
1: Encara estan exercint.
0: Vam visitar el Parlament a última hora només el guia i nosaltres passejant per les seves sales i vam preguntar si hi havia que si hi havia fantasmes, perquè tant moviment allí hi havia, si havien perdut justícia i hi havia algun fantasma. La resposta del guia va ser que a la plaça del Parlament es va col·locar una guillotina en temps de la Revolució Francesa. La Revolució Francesa, que saps tu que la...
1: Sí, bueno, la guillotina era la festa nacional d'ells.
0: A l'estiu la façana es converteix en un escenari d'espectacle de llum i so, també. Són aquells que aprofiten de fer en total. Després parlarem del parc de la Tarbó. El parc de Tarbó, anomenat el parc central de René, aquest immens espai verd de més de 2 hectàrees... Ai, perdó, de 10 hectàrees...
1: Déu-n'hi-do.
0: És especialment popular entre els habitants de la ciutat aquí i els turistes. Aquí trobareu moltes extraccions, pistes per córrer, jardins botànics, parcs per al francès, coves, estanys, cascades... Hi ha un roserac amb més de 2.000 varietats de roses. Una zona de roses que ha més de 2.000 tipus de...
1: Deu ser el pulmó verd de René.
0: Exacte. A la primavera el parc acull el Festival de Mitos, molt famós. Aquest és actes musicals, teatrals i urbans. O sigui, sempre a l'estiu, sempre a festa grossa.
1: O sigui, que no t'avorreixes allà. Te'n vas un mes i no t'avorreixes.
0: Després, us parlaré. Els camps lliures, molt estimat per la ciutadania de René, són els camps lliures, que és el centre cultural més important de la ciutat. Punt de trobada de caps de setmana, que alberga el Museu de la Bretanya, rica col·lecció d'objectes del museu, explica la història de la regió, especialment recomanat per a famílies, que és el centre de les ciències i el seu planetari. Aquí és, el museu està dedicat a temes molt populars, entre ells, per als nens, la biodiversitat, l'alimentació, dinosaurios, trens... Allí és un lloc ideal per tant famílies...
1: Però això està dintre, al costat d'aquest parc que has dit primer, del pulmó verd, o està un altre...
0: Un altre lloc, aquest està un altre lloc. I també aquest, a més, hi ha també el laboratori de Berlín, i també la... també hi ha el Museu de la Ciència Planetari i per l'Univers, i no es pot perdre tampoc la biblioteca, que té 6 plantes. La biblioteca és bestial, la biblioteca que té és molt, molt, molt maca, la biblioteca que té aquí. Li ensenyo a la de Llonces, a la Carme, li ensenyo una, és petita esta foto, però si la veus en gran, és un edifici a la biblioteca que té 7 plantes i és molt modernista, però...
1: M'assembla un camp de futbol,
0: És monumental.
1: Vista des d'aquí, a vista d'ocell, sembla un camp de futbol, perquè us feu una idea, amics oients, és enorme.
0: Estem a part d'altre, els Xams, i després els que us puc explicar més.
1: Hi ha llacs?
0: I tant. El que és maco, no us ho he dit, dintre de la biblioteca, és un edifici molt modernista. Hi ha vidrieres que es veu tota la ciutat i són escenari de les exposicions que es fan. Després tenim el Museu de Belles Arts de René, que té una col·lecció de més per veure els grans pintors, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Donatello, Letour, Rubens i Veronés. O sigui, tenen una molt bona pinacoteca aquí a René. I després, com que li passa el riu de la Vilaine, que passa tot el riu, hi ha barcasses, i després hi ha escluses, per poder fer...
1: És profund el riu, vull dir, és un riu navegable.
0: Navegable, sí, sí. I després veus com fan els canvis de d'un nivell a l'altre. Això ho veus dintre la ciutat. Nosaltres anàvem a menjar a l'avinguda i veiem les barcasses que alguns viuen. Alguns viuen. Veuen com estan dintre la ciutat i atraquen dintre del d'allòs. L'activitat d'aire lliure es recomana passejar per les vores del Vilaine, del riu, i que travessa tota la ciutat. I a vegades quan entres a la ciutat busques el riu perquè saps que al final està la part històrica i tal, no? I podeu mirar tots els edificis, un mirador insòlid, encantador, les seves pintoresques barcasses i racons insòlids per fotografiar. Estan els jardins de la Confluència, un racó obert amb els seus embarcadors, i pels aventures podem fer una ruta de 45 quilòmetres des del centre de la ciutat.
1: I el tema de la gastronomia, del menjar i l'allotjament?
0: Es pot menjar de tot allí, eh? Allí hi ha de tot. El que passa és que fan com uns... com se diu allò que fas les tortes aquestes, els crepes. Fan uns crepes amb tuita i dintre amb d'allò. És típic. Però menjar es menja molt bé. El peix, nosaltres mengem peix i, nen, xapó. Peix molt, molt bons, se porten del... Bueno, estan,
1: de riu? Peix de riu o de mar?
0: De mar, mar, sí, mar. Dels xams lliures aquestos, els xams lliures, el centre cultural més important de la ciutat, i es pot trobar els caps de setmana alberga el museu de... No, perdona, que més, ja m'he anat de puesto era. Pot ser una ruta per tot el riu, per l'exterior, i que veus el centre comercial, estanys de la Pinya, admirar els castells molt lindes pel camí, i sens dubte ja està a uns 40 quilòmetres Le Moulin de Beaulieu, que és embarcar-se pel riu per visitar aquests llocs tan importants. Bé, en fi, hi ha molta cosa, no? hi ha molta cosa per visitar. Jo recomano,
1: sí, i el, sí, per hotels...
0: Hotels, cap problema.
1: N'hi ha d'hotels.
0: Molts hotels. Hi ha la zona VIP, que aquests... Hi ha per d'allò.
1: Aquest ja no és per nosaltres. Nosaltres ja parlem del més senzillet.
0: No, però hi ha les saures, hi ha uns hotels VIP de xapó, molt macos. I després, pels que som de cada dia, nosaltres, va parar la zona estudiantil.
1: El menú...
0: I vam estar... No, estic a dir l'hotel. I vam estar molt, molt bé a l'hotel, perfectament. Caminant anem al centre a agafar el metro i cap problema. I molt bé. Ens va agradar.
1: Quin és el Métodos Vivendi d'allà? El turisme?
0: El que viuen molt és
1: del turisme, dels estudiants.
0: Els estudiants són els que tallen el bacallà, els estudiants.
1: Però vull dir, no tenen ni fàbriques de ceràmiques com altres regions de França, no?
0: Nosaltres ens espatllem el cotxe. Portem una furgoneta, la Mercedes, que era noveta de trenca, però no sé per què se'ns va esconyar el d'allò, l'oli de... No l'oli, que és... per el fum del cotxe que tinc...
1: El carburador.
0: No, el carburador, no, és...
1: No, jo dic, però jo no entenc de mecànica, estic per dir
0: porten el gasoil o gasolina, i després porten un carburant que és per a que no tingui, però no atacar,
1: no contaminar.
0: I se'ns va espatllar la bomba aquesta. Vaja. De contaminant. I vam tindre que deixar el cotxe un dia tot el Mercedes, tot el dia. Hi ha moltes fàbriques, Mercedes, Volkswagen...
1: O sigui, també tenen el servei d'automoció.
0: Hi ha una zona industrial molt gran, però allò, mira, la flor també tira molta flor, i bueno...
1: Pues bueno, ha estat molt bé aquesta explicació i han fet un tomb per...
0: Jo que el que més recomano, Carme i bueno, Miquel Local, perquè oi, és la zona de, vull dir, puc anar a visitar i dius, ostres, vaig a veure les cases aquestes de fusta que m'han parlat.
1: Home, sí, colorides, per lo que has dit, han de ser espectaculars, eh?
0: Entra una pàgina web i diu, René, mirar els edificis que hi ha.
1: Home, per això és maco anar-ho a veure-ho, in situ. Sí, sí. Doncs bé, Miquel, moltíssimes gràcies per la teva recepta. Espero el mes que ve i Ja no cal que t'ho digui, eh? Te posaré un llacet aquí al dit perquè te n'en recordis pel mes que ve.
2: Molt bé.
1: Per portar el menú fet, eh? Llavors el podem provar, eh, Esteve? I llavors podem opinar, de dir està bé o no està bé. I tu també, Esteve, moltíssimes gràcies per...
0: A tu.
1: Perdonareu que estic avui una mica refredada, però bueno, és lo normal del temps. I bé, gràcies a l'Isabel, suposo que ens estarà escoltant. Moltíssimes gràcies, Isabel. Que et milloris aviat i que et puguem tindre entre nosaltres molt aviat. Doncs bé, amics oients, fins aquí el programa d'avui. Desitgem que hagueu gaudit tant de la part cinematogràfica com la part turística com la de cuina. I que passeu una molt bona setmana i sobretot no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat. We're gonna skate to one song only.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta